0: avui i de sempre.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i l'escuma.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt d'arrere.
4: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i l'escoma.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
0: Estàs escoltant?

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Aquest 27 de juny...
1: Eloi Salat.
2: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
1: Juno Sibling.
3: Els plors i l'escoma.
1: Fumi Suzuki.
0: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
2: Se m'acaben opcions.
0: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
1: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
0: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
1: No t'ho perdis!
4: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
5: Ladies and gentlemen.
4: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
6: Jazz It.
4: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.
7: Jazz It.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més meravellosos.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: ¿Está aquí?
2: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
3: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la Torre del Club Nàutic, no?
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Christina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques... vaig estar una temporada, 6 mesos, a Barcelona i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment... La natura és medicina, per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i, al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Christina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta. Bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura. És una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020, després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui, que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients, principalment, sempre han sigut de boca a orella o a través d'Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, això si pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, vull dir, evidentment, poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els hi costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no sé que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
1: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
2: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura, i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer.

0: tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc, o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
0: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood Fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove. Ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
0: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
0: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per... Bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix, i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més ja estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones

0: persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i, alhora, una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ariaquí Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, a La jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
1: Best friend.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i tement la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.

0: L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de 500.000 de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
1: L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
0: Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'Eurom.
2: Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
0: Parem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
3: Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
1: No. Hi ha això, memòries i cites que diuen jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'emportava el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
2: Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, el front de l'Ebre i la societat civil, la població a Catalunya, que a més ja havia acollit centenars de milers, un milió de refugiats, un milió o potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagina't la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va doncs multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin, en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobarien.
0: Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixer, director de l'Eurom.
4: En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència i d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les alliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etcètera, etcètera, doncs hi va haver episodis de repressió. Com també els franquistes quan van entrar a sac.

0: L'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
1: El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obre la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el Pertús o l'Evolú comencen a estar realment desbordats.
0: Això es notarà, sobretot, amb la manca d'infraestructures adequades per acollir aquell volum tan gran de persones. Però tampoc es pot dir que l'estat francès no sabés que hauria d'acollir-los. De fet, el novembre del 38, només uns dies abans de la derrota a l'Ebre, el govern francès aprova un decret que preveia agrupar en camps d'internament el que s'anomenava, per llei, estrangers indesitjables. Això s'aplicarà sobretot a militars i persones significades políticament, però també a homes joves que creuaran la frontera. Separats de les seves famílies, són internats en camps poc adequats i on són tractats pràcticament com delinqüents.
2: D'una forma improvisada totalment, doncs el govern francès situen en aquests camps de sorra per fer com uns campaments de refugiats, com veiem, per desgràcia, en altres llocs del món, improvisats, que en teoria han de ser temporals, perquè ho regressi tothom, la majoria de població possible, per això ho van fer al sud de França, perquè van dir la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no. No només no tornen, tornen molts, però vull dir, no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
3: S'improvisen aquests camps. I el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers, el que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra, i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu, el govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir Espanya.
0: De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França fugint de la guerra i la repressió tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
1: Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar. No hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
0: L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
4: Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
2: L'opinió pública, doncs, bueno, no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és, bueno, és una humiliació.
1: Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Bueno, hi ha un testimoni que és molt clar, que, per exemple, quan entraven en el poble d'Agde, bueno, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, bueno, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos. Rojos era un insult bastant generalitzat. I poca gent s'atensava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia, eh?

0: Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
1: Hi ha convois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent i en un primer moment el govern franquista diu no, portem més republicans que els vull jutjar i els vull internar aquí, ja no en camps de concentració sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir, no, he de parar aquestes repatriacions forçoses. Però hi va haver repatriacions forçoses en convois, no cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles, que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del SUC, gent anarquista, com he dit, de la CNT, etcètera, etcètera, Esquerra Republicana també, bueno, altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó, durant molts anys, algunes,
0: A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
2: Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te en un camp d'internament a França morint-te de gana o de fred o de qualsevol enfermetat, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes doncs no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
3: Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
4: Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlés. Jo estic als Jalés Surmer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre els luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes, sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten i quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.

0: contrario, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento.
1: Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs, que el patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc es recupera, tot i que l'esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar cartes, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen felicitat. Amb molt d'amor, Laura.

0: Amb la repatriació de centenars de milers d'espanyols, l'exili va canviar. El govern francès va relaxar algunes de les mesures restrictives contra els republicans i fins i tot va començar a aplicar-se una política de reagrupament familiar que alleugerirà el dolor de moltes persones. Homes i dones en edat de treballar sobreviuran buscant feines de tota mena. Aquells que encara viuen dins de camps de refugiats trobaran l'oportunitat de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns jocs on les condicions eren extremadament dures.
1: Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcarès i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixa de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs que on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells deuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
0: No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
2: La reimmigració o el reexili a Mèxic o a altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, i inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica, d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu, també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
0: Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
3: Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
4: Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no? Que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el SEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no?, que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Però al final suposo que no era una qüestió monetària, sinó una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat, saps? No era tant una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
0: L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
2: Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec, més o menys, no se'ls hi va prohibir, no se'ls va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i soldats no, rasos, per dir-ho d'alguna manera, no van tenir. Això no vol dir que molts dels càrrecs de la República no ho passessin també molt malament. Són els primers que estan a la llista negra.
0: De fet, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'arribada dels nazis a França, els serveis secrets alemanys, la Gestapo, va detenir Companys a petició del govern franquista. El 15 d'octubre de 1940 serà afusellat a Montjuïc pel règim de Franco. L'exili s'allargarà molts anys, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador, l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i crearan les seves famílies als països d'acollida.
5: El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
6: Iaia, vols jugar amb mi?
7: A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran, per depèn de què.
6: Jo... Tu què feies a la meva edat?
7: Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
6: Uala, que guai! I on vas anar?
7: Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya, però quan tenia la teva edat vaig emigrar a França.
6: I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
7: No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern. Però vam sobreviure de la millor manera possible.
6: Quan vam anar nosaltres també feia fred.
7: Ho sé, ho sé. Tu saps qui és Pablo Neruda?
6: Em sona. És un escriptor, no?
7: Sí, va ser un poeta. I la iaia i l'avi li devem la vida a aquest home.
6: Éreu amics? Us vau ajudar?
7: Bueno, algun cop vam parlar. Mira, quan estàvem a França, en Pablo Neruda va decidir que ens portaria a Xile. Llavors va portar un vaixell que va creuar molts oceans i ens va venir a buscar. Vam estar quasi un mes en el vaixell. Jo tenia 7 o 8 anys, com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però a la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà, tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava... Va ser un mes d'aventures. Tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
6: Per què no s'haurien de rebre?
7: Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar. Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula. Vols saber què va passar quan vam arribar a Xile?
6: Sí, sí. Us van acollir bé?
7: I tant! Millor del que esperaven. Però saps què? Jo crec que la dona del Pablo Neruda el va ajudar molt a organitzar-ho tot. Un dia vaig parlar amb ella. T'hauria caigut genial. Em recorda la mama. Quan vam arribar, el poble xilè va ser molt amable. Ens van donar roba, menjar, cases... I els hi vam ensenyar els costums d'aquí, el menjar i tot el que representava qui era.
6: O sigui, que va anar bé allà?
7: Va anar molt bé. Vaig estar uns anys allà i va ser quan vaig conèixer l'avi. Uns anys després vam tornar a les nostres cases i vam tenir a la teva mare. I ara estem aquí, amb tota la família unida.
6: Que interessant. Vull que m'expliquis més. Li preguntaria també a la profe. Segur que als meus amics els encantarà la teva història.

0: L'exili republicà és una de les dures conseqüències de la victòria franquista a Espanya, però també en recorda moments actuals en què milers de persones pateixen el maltractament d'autoritats i societat quan arriben a països estrangers fugint de la guerra, la persecució política, la fam o la misèria. Segons un estudi de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, el 2023 es van registrar més de 100 milions de persones obligades a marxar de casa. Moltes d'elles, com va passar a Espanya durant la guerra contra el franquisme, fugen a altres parts del seu país. Altres, com amb l'exili republicà, marxen a altres països, on sovint són rebuts amb suspicàcies o controlats per les autoritats. També n'hi ha que moren durant la fugida, i d'altres que viuen en camps de refugiats que semblen més una presó que un espai d'ajut humanitari. Al capítol d'avui hem conversat amb l'historiador Jordi Guixé i Coromines, director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. També hem parlat amb David González, col·laborador de l'Eurom, llicenciat en Història i màster en Turisme Cultural, i amb Laia Aranyó Vega, doctora en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora associada de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica documental a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Educació.
4: Hola, em dic Imanol Crespo Martínez i sóc el gerent del Prat Comunicació i director del Prat Ràdio, l'emissora pública on s'enregistra el podcast El món a 150 centímetres. Aquest és el títol del podcast comunitari que elaboren infants de 12 anys amb la participació dels centres educatius de la ciutat. El projecte, impulsat per la Ràdio Pública i el Departament d'Educació de l'Ajuntament, tracta l'actualitat dels centres, però també donem visibilitat a les bones pràctiques que s'hi desenvolupen des de la mirada d'un infant. Es desenvolupa en grups de 6 de primària de les escoles de la ciutat. Consta de dues sessions formatives a l'aula en les quals es treballen els rols i els continguts diversos que calen per tirar endavant el podcast. L'experiència didàctica s'arrodoneix amb la visita als estudis del Prat Ràdio i la gravació pròpiament del podcast. En cada podcast, una escola fa de grup conductor, és a dir, és qui rep la formació a l'aula i qui enregistra el programa. No obstant, la participació en el podcast sempre és coral. Fomentem que els centres ens enviïn les informacions que considerin rellevants, hi ha notícies d'actualitat, hi ha una entrevista a alguna personalitat destacada de l'àmbit acadèmic, hi ha projectes estratègics, recomanacions lectores, o vam participar en el projecte de la xarxa Contes Escudellats. Després de 2 anys de projecte, la valoració que fem és excel·lent. Sempre hem defensat que els mitjans de comunicació de proximitat siguin un actor rellevant de la comunitat i amb els que hem de fer xarxa. I el món a 150 centímetres és una finestra excepcional a la realitat educativa i un trampolí també d'aprenentatge increïble pels nens i nenes en alfabetització mediàtica per començar, però també en expressió oral, en redacció i comprensió lectora, en l'ús del català, en competències també bàsiques com el treball en equip i la capacitat d'organització per tirar endavant un projecte concret com aquest. El projecte té també com a pilar estratègic l'educació i alfabetització mediàtica. En el podcast, els nens i nenes interioritzen que fer periodisme no és compartir informació a les xarxes i prou, sinó que hi ha unes maneres de fer molt concretes, amb un codi ètic que en regula i que, per tant, el seu consum també ha de ser responsable. Milloren la capacitat d'identificar elements dels mitjans de comunicació tradicionals i també el seu esperit crític. L'educació mediàtica hauria de ser segurament troncal en l'educació de qualsevol nen i nena. I mentrestant, mentre no ho sigui, probablement les ràdios locals som les que més i millor feina estem fent en aquest sentit. La proximitat és, sens dubte, una gran aliada. Com més pròxim, més autèntic, més natural, més real.

0: és que...
1: El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructuració per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fascitis plantar l'estiu.
4: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim en el peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Físio recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyin les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no n'és a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que n'és a més, ja hauríem de visitar el nostre metge o el nostre doctor o anar directament a les instal·lacions del CAP.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de l'acció mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida de la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, bueno, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs, també deixa 3 km d'aturades cap al nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També al Llobregat doncs, ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogó també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent, que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su meeting de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva, de manera immediata, íntegra i sense dilacions, la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: Set i 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir l'estat tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, als

0: Menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació tornada, després de la revetlla, s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també, durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
1: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua, com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables, llavors això pot comprometre el preu de l'aigua perquè bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
0: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
1: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem... És a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi haurà més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu. És necessari pensar en mesures de regeneració i de dessalinització. Però crec que és important, en primera instància, pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim. Sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir una mica, hi ha molta feina a fer.

0: abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
2: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
3: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada, entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
4: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
5: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista de torracollons, no? Val, molt bé.
4: Sí, una mica, sí, dit
6: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
6: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
6: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
6: Doncs mira, és
4: bona
6: idea.
4: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat, així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
3: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes. Que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
4: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy. No su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
5: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
6: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Bon dia.
1: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
7: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalós, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
1: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
7: Aquí hi ha dues qüestions. El ITU més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició, o els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
7: Al final és un recurs perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final. I avui mateix al Congrés es presentaran decrets. O sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials. És a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
1: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla, d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
7: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, és, o sigui, tècnicament vull dir en la pràctica no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijó i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
1: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies, bon dia.
1: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero de haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa témer que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet, d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: 3:15, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2, a Blanes, però ha frenat, de moment, la del Foix, entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oronetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn, que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
10: La cova al Roc de les Oronetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
11: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però, clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
10: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oronetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029, en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
1: El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
12: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat 2 ascensos i una permanència després de 2 anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
13: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada el Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa 2 anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
14: La instal·lació totalmente era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
13: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels tres principals equips de l'entitat.
1: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de nou també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent, de Quim Mas Ferrer, i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred Garcia o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la novena edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en Xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5, que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura, 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. 8:03, els que passen ara mateix. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Elena. Doncs, per una banda, parlem d'aturades habituals, i són. Estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com a incidències, per una banda, volem destacar unes obres a l'autopista AP7, ja al tram de Maçanet de la Selva. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aquí trobarem aturades d'un parell de quilòmetres, com et deia, per obres, a l'AP7, a Maçanet de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona. En aquesta àrea metropolitana, a la C58, a tocar del Nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona, hi teníem un accident. En principi, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però hi ha aturades importants a les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Són aturades de 4-5 quilòmetres, tant a l'autopista C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac fins al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, o sigui, fins al 30 d'agost. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. La calor, que no afluixa, eh?
4: Bon dia, Helena. Doncs no, de fet, a hores d'ara l'ambient és molt suau, és càlid, ja se sent basca, se sent xafogó. Ara, moltes viles, sobretot a prop del mar, on a hores d'ara, ja a les 8 del matí, tenim temperatures voltant als 25 graus. El matí està despertant com els últims matins, amb molt pocs núvols, així continuarà el cel al llarg de les properes hores. Algun núvol baix, boirines fins i tot al delta de l'Ebre, també en alguns racons de la costa, molt poca cosa. I aquesta tarda, algunes nuvolades entraran per les comarques de Lleida i de Tarragona. Vindran des de l'Aragó, ja avançada la tarda, 6-7 de la tarda, més tard i tot, i aquestes nuvolades acabaran deixant ventades destacables i algunes gotellades o quatre trons. Molt poca cosa, sobretot, ja diem, en aquestes comarques interiors. La temperatura a Lleida i, sobretot, a l'interior de Girona, tornarà a festejar amb els 38 o 40 graus. 40 graus que, per exemple, també tindrem demà divendres en el cas de l'interior empordanès. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
5: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
6: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia de l'I tu més i es pregunti seriosament si té net a la casa.
7: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
8: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és «Vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta». El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez, al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui, des de primera hora d'aquest matí, del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua, com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de

0: de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
2: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat el territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
3: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no?

0: És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil pot donar una informació que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
1: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris, comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones, les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Helena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11, i durant aquests temps, durant aquests pocs anys, des del 23 aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
2: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva, contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Vesely, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
3: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar, que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
2: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista d'El Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
4: tenemos ganas de quitar nuestra espinita del primer, del tercer punto, casi el primer punto para el pozo. Y con muchas ganas, lo veo bien.
5: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
2: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i les cors.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
4: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família, i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su meeting de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy. No su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té la casa neta.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia.
1: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
8: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres i hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
1: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
8: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants: habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
1: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
8: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
1: Francesc Marc Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment? I preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
8: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera, acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. Penso que ell, el seu pitjor moment, ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
1: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla, doncs, d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però, en canvi, no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
8: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
1: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
8: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
1: Doncs, Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
8: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu, adéu. Més coses, precisament, sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com, per exemple, viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció, es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
11: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84-108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
12: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
11: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. Rebuda amb eufòria l'equip de l'Anoia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van invair el camp, doncs això té una penalització.
1: Amb un ull avui posat, però, a l'Anoia, eh?
11: Sí, a l'Anoia, amb aquesta celebració, i al Barça de Futbol Sala, que pot ser campió.
1: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
11: Fins demà.
1: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el el Castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora. Banyoles s'estrena avui la 22a edició de La Fònica, el Festival de la Veu. Fins diumenge, la ciutat acollirà concerts, espectacles i activitats en diversos espais amb propostes de pagament i actuacions gratuïtes. Kiko Veneno serà el cap de cartell de la jornada inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
13: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica, que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tas de concerts de Cristena, l'actuació de Carles Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Kiko Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat, com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claustre del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Aranà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, en Andreu o diverses activitats paral·leles i gratuïtes. Algunes de les actuacions ja han exhaurit entrades, com les sessions de Raquel Lua a la Barca Tirona, el concert de Magalí Sari amb el Cor Bruckner Barcelona i les actuacions de Quim Carandell també a la Barca Tirona. Tot i això, el festival manté encara entrades disponibles per diversos espectacles de pagament i una àmplia oferta gratuïta repartida al llarg dels 4 dies.
1: Punt final. Fins demà. Adéu, adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
1: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
7: ¿Está aquí?
8: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
7: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, tot i això hi ha una avaria a l'AP7 a Ulldecona, direcció Tarragona, que deixa un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt, i també registren retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, també a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà, a la C31 a Badalona i finalment a la C33 a Barcelona. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot i enmig d'aquesta situació que envolta el Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. N'ha parlat avui a la xarxa el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions. El que estem veient és un congrés bloquejat.
1: Per la seva banda, a Begoña Gómez, la dona del president, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parcs de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèries davant les condicions de sequedat i les altes temperatures.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Gemma Palet.
4: La setmana passada es va celebrar una nova trobada de la taula d'habitatge de Premià de Mar i l'equip de govern va traslladar als assistents novetats importants en relació al cens de pisos buits i sobre la confecció d'un nou pla local d'habitatge, i també els va informar que s'havia adquirit recentment un altre pis per tanteig i retracte que s'afegeix al parc d'habitatges municipals que serviran per atendre situacions d'emergència habitacional. Tot plegat ens ho ha explicat el grup de Premià en Comú Podem. El portaveu Enric Pons ens deia que pel que fa al cens de pisos buits, el treball de localització que s'ha estat fent els últims mesos detecta 141 habitatges amb indicis de desocupació permanent, que segons Pons no es poden considerar encara oficialment buits perquè encara caldran unes últimes comprovacions, però que igualment, segons aquest grup, suposen un progrés important perquè ja es poden començar a fer gestions amb els propietaris i intentar que els posin al mercat.
5: La conclusió inicial és que a Premià de Mar, a dia d'avui, existeixen 141 habitatges amb indicis de desocupació permanent. Això no es pot considerar encara un cens. Cal verificar cadascun d'aquests pisos per poder dir legalment que es consideren buits, però en tot cas ja tenim una nova xifra en la que treballar. Llavors, nosaltres aquí ja dèiem d'aplicar la política del pal i pastanaga. Per una banda, l'Ajuntament haurà de crear estratègies per mobilitzar, per mirar de convèncer els propietaris d'aquests edificis perquè els posin al mercat i, per l'altra banda, començar a treballar per intentar que les ordenances fiscals ja vigents al nostre ajuntament d'aquelles persones que tenen un pis buit doncs haurien de pagar molt més d'IBI.
4: L'altre gran argument, segons Pons, a la taula d'habitatge va ser el fet que s'hagi obtingut un ajut a la Diputació per elaborar un nou pla local d'habitatge, atès que el que existia fins ara va caducar, diu, l'any 2025.
5: S'ha anunciat des de l'Ajuntament que es començarà a treballar d'aquí a poc amb el nou pla local d'habitatge, un pla que, com sabeu, va caducar el 2025. I se'ns ha informat que a través d'una ajuda de la Diputació de Barcelona doncs l'actualitzarem i es crearà un pla local d'habitatge pels propers 4, 5 o 6 anys.
4: Finalment, com dèiem, l'àrea d'habitatge va informar de l'adquisició d'un nou pis per tanteig i retracte i que aviat se'n comprarà un tercer i també va explicar, ens diu Pons, que s'havia obtingut una subvenció de 100.000 euros a la Diputació de Barcelona que ajudarà a pagar aquests pisos.
5: L'equip de govern ens va informar que aquest any ja n'hem comprat dos i que estem a punt de comprar un tercer. Són operacions econòmicament molt bones per l'Ajuntament perquè els dos primers pisos que hem comprat han costat prop de 204.000 euros, falta fer unes reformes, i tenim una subvenció de la Diputació que ens donarà 100.000 euros, 50.000 euros per cadascun per tenir un nou pis. Així que, mica en mica, nosaltres creiem que si cada any anem incorporant dos, tres pisos nous, doncs, mica en mica, podrem fer una bona cartera de vivenda pública municipal. És així de lent la cosa, però nosaltres creiem que és la que dona millors resultats.
4: Hem demanat a l'Ajuntament més informació al voltant d'aquesta taula d'habitatge i de totes aquestes novetats. Premià en Comú Podem ha iniciat una recollida de signatures virtual per exigir a l'Ajuntament tot un seguit d'accions per proporcionar més ombra, més aigua i més espais frescos al municipi. Segons resa la Crida, els estius són cada vegada més calorosos i encara tenim places sense ombra, fonts que no funcionen i pocs refugis climàtics accessibles. I per això aquest partit planteja un paquet de mesures concretes: més arbres i ombra als espais públics, fonts públiques en funcionament, punts d'aigua i dutxes a les platges, refugis climàtics oberts durant l'estiu i més verd i carrers menys calorífics.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
4: La plataforma Millorem Bus Baix Maresme informava que s'ha rebut resposta per escrit de la Generalitat a diversos requeriments i que el Departament de Territori s'ha compromès per escrit a traslladar a aquest col·lectiu les propostes de millora incloses en el pla de xoc anunciat recentment, a més de fer-ho als ajuntaments afectats. Millorem Bus considera que amb aquest compromís la Generalitat reconeix els usuaris dels busos com a interlocutors vàlids i ho celebra com una petita victòria en la seva campanya. En el seu escrit, el Departament de Territori informa també que les marquesines demanades per Millorem Bus en el seu moment s'han incorporat a la llista de peticions globals de tot el territori per la seva validació, diuen, i finalment comuniquen que s'està treballant en el sistema que permeti fer pagament amb targeta bancària a través de la T-Mobilitat, sense donar més detalls, però. Segons ens diuen Millorem Bus, l'escrit que els envia Territori no respon a una instància en particular, sinó un conjunt de demandes que se'ls han fet els últims temps, entre les quals hi ha el pagament amb datàfons als autobusos, rètols electrònics a les parades o les noves marquesines.
6: Matinal Premià Mèdia.
4: L'actual alcaldessa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró, del partit Ara Vilassar, deixarà el càrrec a final de mandat i no es presentarà a la reelecció. Ho ha anunciat ella mateixa en un vídeo i un comunicat a xarxes socials on parla d'iniciar una nova etapa personal i professional i on qualifica d'honor immens el fet d'haver estat alcaldessa del seu poble i, més, haver estat la primera dona en ostentar aquest càrrec. Assegura que en l'any que li queda el mandat continuarà exercint les seves responsabilitats amb la mateixa dedicació i compromís i que després de les eleccions continuarà estimant i defensant aquest poble des del lloc que li correspongui com una veïna més. Llauró va accedir a l'alcaldia el juny de 2019, després que Ara Vilassar obtinguessin regidors a les eleccions, i rellevava en el càrrec el seu correligionari Xavier Godàs, que va ser alcalde entre el 2011 i 2015 pel grup d'Esquerres i entre 2015 i 2019 per Ara Vilassar. Oberta la convocatòria per presentar candidatura a una nova edició i ja en van 16 dels Premis Fagem, els Premis a l'Empresariat Maresmenc que concedeix la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. En la seva nota de premsa, la mateixa entitat ens recorda que els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial i posen en valor el talent, el lideratge i la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del Maresme. Novament es concedirà el Premi Fagem a la trajectòria empresarial i tres mencions especials: Dona Empresària, Empresa i Sostenibilitat i Jove Empresari Menor de 35 anys. Precisament, una de les novetats és l'actualització de la menció especial al jove empresari que passa a adreçar-se a empresaris i empresàries menors de 35 anys. Amb aquest canvi, diuen, la Fagem vol reforçar el reconeixement al talent empresarial emergent i posar el focus en les noves generacions. Les empreses i professionals interessats poden presentar la seva candidatura fins al 10 de juliol a través del web de la Fagem i un cop més els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'empresariat del Maresme, que tindrà lloc el dijous 8 d'octubre al Teatre Monumental de Mataró.
7: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
8: L'alevi de waterpolo s'ha proclamat campió d'Espanya a Elx. Els premianencs van fer un gran torneig, un premi, en paraules del tècnic Raúl Moreno, per a un grup molt treballador que ho ha donat tota l'aigua i els entrenaments.
9: Estem tots molt contents de ser campions d'Espanya. Haver-ho aconseguit té molt de valor i això també ens ho prenem com un premi per al bon treball que estem fent des de la base i el bon treball que està fent especialment també aquest grup. És un grup molt treballador, on hem tingut sempre les idees molt clares, els objectius a llarg i curt termini molt marcats i sabíem que per aconseguir-los havíem de treballar molt durant el dia a dia. Teníem molt clar que volíem ser campions i els pares són una part molt important també.
8: Els premiarencs van superar el Barceloneta als quarts de final, el Canoe a semifinals i el Terrassa en una gran final. L'equip ha fet una temporada fantàstica, amb grans fites internacionals i, a més, el club també ha anunciat la continuïtat de Moreno com a tècnic de l'equip infantil de cara al curs vinent.
10: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
11: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
12: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
13: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'últim amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
14: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
15: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
16: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
15: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
17: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
18: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, la cuina preparada, la nostra cuinera sempre a punt. I que bé, Joana, molt bon dia.
1: Bon dia, bon
0: gràcies
1: dia a tothom.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: I nosaltres preparadíssims per apuntar-nos a la recepta que ens aportes i sempre aquells truquets que sembla que no siguin gaire truquets, però resulta que són uns grans trucs i que si els apliquem ens surten boníssims, eh? Joana, què ens aportes avui?
1: Avui un plat, bueno, que és molt fresc i ara l'estiu ve molt bé, que són uns musclos a la marinera.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors, aquests musclos com aperitiu, perquè a vegades sempre fem el mateix. I aquests musclos com aperitiu, amb unes patates braves, que un altre dia també els puc donar, i això, doncs, i llavors hi ha un segon plat, i
0: ja està,
1: l'estiu
0: fora.
1: Va molt bé.
0: Aquesta tarda me comentaves que ja ara és l'època dels musclos, que jo te deia que havien sortit malament.
1: Sí, una temporada que han sortit molt malament perquè tot té la seva temporada. Ara estan molt bé els musclos.
0: Va. Sí. Tant els de roca com
1: els grossos. Sí, els de Galícia també tots estan bé.
0: Doncs vinga, preparats amb aquesta recepta i diumenge, o és igual això, eh? Vull dir que podem fer vista cada dia.
1: Podem fer un dia cada dia, el que vulguem.
0: Exactament.
1: Ara em sembla que no hi ha ni diumenges ni dies
0: cada
1: dia.
0: No.
1: Menjar amb el que ens ve bé cada dia,
0: no,
1: pel dia.
0: A veure, si no te posen els senyors de la bata blanca alguna restricció.
1: Alguna restricció, sí, que també ens l'hem de passar una mica a vegades.
0: Oh, i tant. Vinga, Joana, anem-hi.
1: Bueno, doncs posarem per 4 persones 1,25 quilos o 1,5 quilos de musclos, depèn del que mengeu. Llavors, 4 dents d'all, una fulla de llaurer, una ceba, una mica grossa, un got de vi blanc, un pot de tomàquet, jo ja li poso fregit, d'aquest fregit,
0: sí.
1: El de mig quilo, aquell de 500 grams, el suc dels musclos, si són bons, els guardo, i llavors els colo una mica amb un colador perquè no hi vagi sorreta ni res, julivert, i aquí llavors hi farem una picada amb 2 grans d'all i una mica de julivert

0: bé que ho diguis, perquè a vegades amb això de la ceba...
1: Sí, no ens ha de casar caramelitzada com fem un sofregit. No, rosseta perquè quan la trobis no sigui dura. I quan veus que tu ja comença a treure el color aquell blanc que queda rosseta, ja hi podem tirar aquest bon got de vi blanc, ho deixem evaporar, ja hi hem posat la fulla de llaurer, i llavors us hi he posat un bitxo de caiena, que són aquells, si no us agrada això tan picant, perquè allò pica una mica, i llavors hem d'anar al tanto quan ho tenim fet de treure'l. Perquè si ens barreja amb la tomàquia i ens toca, allò pots encendre, com ho menges. Llavors has de vigilar i treure'l. I si no, hi posem pebre blanc.
0: Val.
1: Una mica de pebre blanc, i així ens traiem aquest dubte d'això.
0: Molta cura, perquè, esclar, després resulta que si hem de quedar amb la boca...
1: Sí, sí, és que si trobes el bitxoquet junt amb la tomàquia, perquè, esclar, és vermell. I llavors has d'anar al tanto a treure'l amb unes pinces i dir, bueno, ja l'hem tret.
0: Tu notes que realment hi dona molt bon gust, aquest tipus de bitxo?
1: Si us agrada picant, sí. Uh-huh. Sí. Llavors hi hem posat aquest pot de tomàquia, que i no cal que el sofregim gaire perquè ja està sofregida. Uh-huh. I agafem el suc dels musclos, el provem, i si veiem que és bo, li tirem una mica, ho deixem passar una mica, i tirem els musclos, i donem un parell de toms, i llavors... I agafem aquests alls, un parell de grans d'all, i julivert bastant, ho piquem en el mini pímer i posem una mica de redoli i fem com un aioli negat amb això i ho tirem a sobre dels musclos. I ja els tenim fets.
0: Que boníssim, no?
1: I queden molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: I, a més,
0: a
1: l'estiu és boníssim, eh?
0: Els serveixes calent o fred?
1: Jo calents.
0: Calents.
1: Sí. Sí, a mi m'agraden que... Ara, freds, t'he vist també, Els pots fer i també.
0: Bueno, perquè, esclar, hi ha lloc que l'estiu tothom, encara que sigui que diguis, no, aquest plat, doncs, em sembla que té que ser calent, la gent tot ho presentem en fred, ja.
1: Bueno, els freds són bons, aquests mateixos, però llavors jo sí que trec una esclòvia i llavors hi poso vinagre, oli, pebre i una mica de suc dels musclos. Aquests sí que són freds. Aquests els pots tenir fins a la nevera.
0: Ah, està bé.
1: I llavors aquests són com els que comprem de llauna, però naturals.
0: Però després, com fem aquell tipus de... que posem pebrot, a cera...
1: Sí, aquells sí, aquells també.
0: Aquests són musclos com? Fets a...
1: Són en fred. Musclos al vapor, amb verdures o de l'altra manera. Mm-hmm, sí, sí, aquí posem tomàquet tallada molt petita, bueno, el que cada un li agradi.
0: Sí. Però aquests que has explicat, amb el fet que han de ser... Bueno, sí, clar, aquests... tenen un gust molt diferent.
1: Sí, clar, perquè aquí hi ha la ceba aquesta i la tomàquia que pot sucar-hi pa, perquè això te sabarreja amb els musclos.
0: Oh, que bo.
1: I queda molt bo, molt bo.
0: Escolta'm, Joana, per què dius que t'agrada posar-hi tot el muscle? El musclo, vaja.
1: Sí, perquè a mi m'agrada, a mi de les dues esclòvies, si queda la tomàquia i queda la ceba, i a mi m'agrada...
0: Ah, ja te veig ara.
1: Ho llepo.
0: Sí.
1: I m'agrada així.
0: Allò costa una miqueta... Sí. Ah, molt bé.
1: Bueno, és que aquests també els musclos es mengen amb les mans, hem d'agafar la forquilla, el gabinet, amb els musclos.
0: I tant. És que algunes coses que hi ha molta gent que, per el que sigui, doncs utilitza el ganivet...
1: El forquilla, com els escamarlans i les gambes... Sí. És que el bo és menjar-ho...
0: Sembla que
1: ja
0: no hi agafes prou el gust, no?
1: No, és saborejar-ho bé, perquè, a veure, sí que va bé també una gamba, però hi ha persones que sí, però per escurar el cap i tot, què fas? Bé, sí. Necessites les mans, no?
0: Ja no ho escuren.
1: No, ho deixen. No, hi ha molta gent que ho deixa. I ara els musclos hi ha aquests, que són petits. A mi m'agraden aquests de Galícia, tan grossos, no m'agraden. I aquests no tenen les barbes aquelles.
0: Ah, vale.
1: I quasi s'han desvendit un moment, a sota l'aixet, però res, i llavors es posar-los al vapor amb una mica d'aigua, tapats, i ja està. Uh-huh. I aquests no tenen ni s'han de netejar.
0: Ui, fantàstic, no?
1: Sí,
0: fantàstic.
1: I són petitets.
0: Estem una miqueta escamats a casa.
1: Sí, molts músculs.
0: Per al tema dels músculs que ens han sortit tan malament en tants de dies, ja t'ho heu comentat una altra vegada.
1: Sí.
0: I a veure... apostarem de fer aquests músculs i esperem que surtin
1: bé. Que surtin bé,
0: que siguin bons. Però
1: ho hem dit, això.
0: Vinga, va, anem a que repetir, Joana, aquests ingredients.
1: Sí.
0: I jo em sembla que els faré, però ja. Ja. Vinga.
1: Doncs 1,3 kg o 1,5 kg de músculs, oli d'oliva, els alls, aquests dos que tallarem, i dos més per fer la picada, la fulla de llorer, una ceba grossa, aquest bon got de vi blanc, el pot aquest de tomàquet ja fregit, la caiena que us he dit, que jo ho dic caiena perquè és un bitxo picant, diguéssim, però sec.
0: Què ve, això? Ha presentat un tallant als... Has dit, tot tallant la pebre i tot aquest tipus de...
1: Sí, això és un pot de vidre, com ara la

0: Onuscada sí. Són... És el, un pebrot vermell d'aquests, un bitxo sí. vermell, però petit, picant. Val. Hi ve un pot ja gros, que n'hi van molts, eh? Però com que això dura poder 2 o 3 anys, vull dir...
1: És que tens allà... tancat, eh?
0: Ah, exacte. I llavors, el pot de tomàquet, aquest pebre, i si no hi poseu pebre blanc o negre, el que tingueu aquest molt, i n'hi poseu bastant, si no us agrada aquest, no el suc dit... dels musclos i el julivert.
1: Joana, no has dit sal, eh?
0: No. Aquí jo no hi poso sal, perquè, esclar... Si tu hi poses el suc dels musclos, ja té sal, els musclos també. Llavors ho pots provar i si veiessis a la ceba n'hi pots tirar una mica, però anem al tanto amb la sal. Perquè si ho fem salat no ho arreglo, no ho arreglem. Ah, en canvi, si ho fem dolç,
1: podem solució.
0: Una mica de res, si voleu, de ceba. La ceba, si voleu posar perquè suï una mica més. Un pols de sal, però poquet, eh?
1: Molt poca poqueta. Sal, atenció,
0: molt poca sal, sí.
1: Atenció,
0: sal, jo atenció. No n'hi poso en els músculs. Val. Perquè hi posarem aquest suc és fort. Suc dels músculs sempre normalment és fort.
1: Bé. Eh? Doncs bé, tinguem molta atenció i sí que aquesta picada, que també forma part indispensable d'una bona cassola, eh?
0: Sí, bueno, la picada aquesta només d'oli, una mica d'oli, un mini primer, els 2 grans d'all, sempre traient els grills, eh? I un grapat de julivert, que s'hi vegi. I llavors tirat a sobre els musclos com estan.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ens que fem bona nota amb aquests musclos a la marinera.
0: A la marinera, sí.
1: I que hi ha vegades, doncs, a casa, fets d'aquesta manera, segur que no tenim competència, eh?
0: No, ja ho veureu, proveu-ho. Sí, ja m'ho direu.
1: Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, per estar aquí amb aquests fogots i davantals. I ve una proposta que, en aquest cas, aposteu per fer músculs, que porta molt de ferro,
0: Sí, sí, són ràpids, de fer, són ràpids, perquè com que la tomàquia és fregida, és molt ràpid.
1: Molt bé. I jo, ara que te comentava, doncs, de fer aquest tipus de músculs en tallat i fer servits en fred, aquests han de ser més agraïts per al fet que, dèiem, amb una mica de pa,
0: sí,
1: per fer una miqueta de sucre.
0: Sí, el pa ja és molt bo, aquí una mica de pa tou...
1: Com fas músculs, per exemple, aquests, quan ja què soles fer darrere? Més peix... O prefereixes canviar-ho radicalment i fer un plat de carn?
0: És que nosaltres som molt de peix, però si això tu ho fas com un pica-pica, pots fer això, pots fer un pollastre rostit, pots fer una vedella amb bolets, pots fer un arròs, però és que l'arròs ja en té de músculs. Però, i llavors, si un cas aquell dia, per comptes de músculs, hi poses cloïses a l'arròs. Sempre es pot combinar, Sí, el que vulgueu, un peix a la planxa o el que vulgueu.
1: Bé, aquí ho deixem. Joana, gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí. I, bueno, fins la propera.
0: Molt bé, doncs adeu. Vinga, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
1: Bon dia.
2: Continguts en xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que dos anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament, i ara ens han anunciat que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per a les obres de reforma, sense donar, però, més detalls.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Hem superat Sant Joan, dijous 25 de juny del 2026. A aquesta hora, amb aquesta sintonia, obrim l'espai d'opinió habitual de cada dia dels grups municipals, perquè ens expliquin com estan veient ells la situació municipal, evidentment, l'actualitat i les diferents qüestions d'interès que també preocupen a la ciutadania i interessen, que és el més important. Avui parlem amb Esquerra Republicana de Catalunya. Pep Ripollès, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Hem superat Sant Joan. Ha anat bé aquesta revetlla?
3: Hem superat Sant Joan, hem superat la revetlla i aquí a Premià sense gaires incidències, però bé, bé.
2: Molt bé, fantàstic. Hem tingut festa i pluja d'idees amb la implicació de la ciutadania del Pla de Barris. Com ha anat això?
3: Bé, doncs estem força satisfets. Potser ens va fallar una mica de participació més en l'última jornada que es va fer a la plaça Maresme, però l'aportació d'idees i d'una visió global del barri la tenim molt més que consensuada tant amb els barris com els altres grups polítics i ara és a fer un bon dossier i a participar-hi i que sigui el que Déu vulgui.
2: Mm-hmm. Molt bé, a veure què surt i quines propostes acaben guanyant protagonisme en aquest pla de barris, amb aquesta proposta i amb aquests 25 milions d'euros també al capdavant per poder invertir. Hem tingut taula d'habitatge, Pep, on ha destacat el cens de pisos buits. Sí. Hem tingut ja aquestes primeres referències. I també el nou pla local d'habitatge. Què ens expliqueu des d'Esquerra? Com ha anat això?
3: Bé, és una taula en la qual hi participo jo directament, com a conseller comarcal també d'habitatge. I també està bé perquè fas una visió molt més global de tot el conjunt de la comarca. I aquí el que s'està fent és un treball ambiciós, sobretot amb la gestió dels habitatges buits. Perquè ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits, que no resideix ningú. I després el que s'haurà de fer és una espècie d'ajuts o de veure com ho podem fer perquè aquests habitatges, en comptes estiguin buits, estiguin col·locats en el mercat immobiliari o en el mercat de lloguer assequible. És una tasca molt complicada, és una tasca molt difícil, una tasca que abans es feia des de la Diputació de Barcelona i ara ja no la fa per veure la dimensió, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques que puguin haver i que puguin esdevenir, i és un tema molt complicat i també és complexa la situació dels ajuntaments perquè no tenim gaire marge de maniobra, perquè no li podem ni exigir ni dir en un privat que posi els habitatges al mercat. Per tant, el que s'està fent és un cens. Aquest cens ens servirà per buscar les ordenances fiscals idònies i per realment incentivar d'alguna manera que aquests habitatges puguin passar a la xarxa d'habitatge lliure de Premià. I per la resta del pla local d'habitatge, sí que hi ha un pla aquí fet, el que passa que l'habitatge en aquests últims anys ha experimentat una evolució molt complicada, molt, molt ràpida, i ens hem d'actualitzar i hem de posar els punts sobre les is i sobretot ser valents i veure cap a quina direcció pren l'habitatge aquí a Premià, perquè sabem que hi ha mancances, però també tenim mancances de sòl i tenim moltes situacions que hem d'afrontar en els propers dies.
2: Sobre el cens de pisos buits, pel que hem sabut, ens deia l'altre dia l'Enric Pons, és de Premià en Comú Podem, serien uns 140. La xifra s'ha de confirmar, com bé deies, i hem d'anar ara porta a porta confirmant, però 140. No sé si ha sorprès la xifra, si esperàveu més, menys.
3: No, nosaltres ja més o menys ja teníem aquesta idea referenciada perquè venim del tema del repartiment de les targetes de la Rebonica i més o menys ens sortien unes xifres una miqueta més altes, no arribava als 200 habitatges, però és la xifra que nosaltres més o menys ja estaven jugant. Ara, falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem, i estàvem fent una sèrie d'especulacions i funcionàvem per dades estadístiques que ens enviava la Generalitat de Catalunya. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges que deia que la Generalitat doncs, han sigut molts menys, cosa que realment posar una xifra sobre la taula també està molt bé per saber realment, primer, per trencar el que és l'especulació, i segon, per veure que realment això ho tenim sobre la taula, i Premià és un dels primers municipis de la comarca que està fent un cens d'habitatges buits, i és una situació molt, molt complicada de poder veure perquè s'estudien diferents paràmetres, i és, aquesta és una tasca que s'ha fet aquí de manera decidida i valenta, i ara surten unes xifres en les quals nosaltres ja tenim adreces i cens per poder-ho acabar de perfilar tot.
2: Veurem com s'acaba gestionant aquesta informació. D'una taula feta, la taula d'habitatge, a una taula per fer, la taula de sostenibilitat. Sí. Quines notícies en tenim, Pep?
3: Doncs estem esperant d'haver rebre els resultats ja de l'auditoria, que ja queda molt, molt poquet. És veritat que nosaltres internament hem fet moviments a dins del departament, per tant, hi ha hagut canvis de persones que lideren el projecte, ara ha entrat una nova figura, s'està situant en el lloc, està activant el que és tots els protocols i tota la gestió de tots els contractes, i penso que en breu, jo espero que després de la festa major, abans de marxar de l'estiu, ja puguem tenir una convocatòria de la taula, primer per presentar l'auditoria d'aquesta empresa externa, i segona per presentar també tot el personal nou i totes les accions a funcionar, perquè s'han de fer canvis.
2: Vinga, esperem-ho, que així sigui, ja ho informarem també quan toqui. També és cert que ha acabat ja el curs escolar amb les obres a la vista a l'Escola Mar Nova.
3: Sí, sembla mentida que després de tants anys ara estiguem pendents de quan entren les màquines, després de tants entrebancs i de tants problemes, molts d'ells burocràtics. Però sí, és una grandíssima notícia pel poble, aquest inici de les obres, al igual que és, esperem, l'acabament de les obres de la Bressol. Per tant, en aquest estiu, a nivell d'educació i d'equipaments educatius, penso que és una gran notícia per a aquest poble tenir aquests dos equipaments nous, un acabant i l'altre començant.
2: Molt bé. També tenim en marxa una diagnosi, ens han explicat des de la Regidoria de Joventut, d'aquest pla local de joventut.
3: Bé, jo no el conec gaire perquè encara no l'he pogut veure, però està molt bé que comencem a treballar sobretot pel jovent. I pensa que el jovent necessita una sèrie d'actius, una sèrie de funcionaments, una sèrie de necessitats que fins ara no és que no els tinguéssim, però és que no han acabat de funcionar. I penso que amb aquest pla, i sobretot participat per part d'ells, que són els qui han d'elaborar aquest pla i participar-hi, doncs penso que és una gran notícia també a l'efecte participatiu de tots aquests plans i de totes aquestes necessitats, perquè quan es fa un pla es va orientat cap a ells directament, i sense la seva participació és un pla que servirà per escriure fulls, però no per desenvolupar-ho. I penso que aquest és un actiu important, el poder fer-ho tot molt participat.
2: Als joves i a tot tipus de públics se'ls convida aquest cap de setmana a la Festa del Comerç. Entre les diferents activitats hi ha la nit de compres també aquest dissabte, hi ha activitats pels més petits, activitats familiars, hi ha la nit del mercat, hi ha la nit de Premià Mèdia. Al final es tracta de fer bullir el carrer amb producte propi, amb establiments propis, col·laboradors propis i tot el que sigui propi. Pep, com valoreu aquesta nit de compres?
3: Bé, com sempre aquesta data la té tothom assenyalada. Fins i tot es fa canvis a les curses d'estiu per poder no encaixar una cosa amb l'altra, perquè penso que amb aquestes fires el que es veu, amb el comerç local, es veu la varietat i la qualitat que tenim a Premià, que moltes vegades no ens n'adonem de tot el que tenim. I també per donar a conèixer allò que està arribant, allò que ens està entrant nou i que puguem veure-ho així al carrer. I a més és una nit, a més ara que fa molta calor, perquè fa molta calor, anirà molt bé sortir pel carrer i poder gaudir de tot el ventall de possibilitats que hi haurà al carrer i a la fresca i a gaudir-ne.
2: Molt bé, de seguida en parlarem també amb el regidor de Comerç i Promoció Econòmica i també amb Comerç Premià. De seguida parlem d'aquesta nit de compres a Premià Mèdia. També hem de fer una mica de prèvia, Pep, de Festa Major, perquè la tenim ja pràcticament a tocar, com esteu vivint aquests dies previs. Recordem, una Festa Major que enguany, a més, fa 30 anys, que serà especial i que molta gent té moltes ganes que arribi
3: ja. Ja s'olora la Festa Major, i aquest any preveiem que serà una festa multitudinària amb la qual s'han de fer molts reconeixements a moltes coses. 30 anys són molts anys, i amb moltes ganes de gaudir-la. De fet, hi ha espais que ja han començat, perquè, per exemple, la cursa d'estiu ja la tenim, que és la que sempre dona el tret de sortida. Per tant, amb moltíssimes ganes de gaudir d'aquesta festa major i de trobar-nos de nou en els carrers, perquè si us hi fixes, anem, ara ja tenim els caps de setmana plens d'activitats i plens d'esdeveniments en el qual l'eix principal és la festa major i la prèvia de la festa major.
2: Tot ocupat, eh? Aquí ja llanceu l'agenda, és igual, no puc fer més plans. Ara ja
3: no hi ha agenda,
2: la vida premia.
3: Ja no hi ha agenda, ja anem a cop d'alerta.
2: Molt bé, Pep, aquest és l'espai d'opinió d'Esquerra Republicana de Catalunya. Voleu afegir alguna cosa més?
3: Doncs no, sobretot que la gent surti al carrer i aquests dies de molta calor, que la gent vagi molt ben hidratada i vagi molt ben equipada, perquè realment està fent dies de molta calor i a partir d'aquí gaudir de totes les activitats que a partir d'ara es faran en aquest municipi, que són moltíssimes i que ens trobarem a tots al carrer.
2: Molt bé. Doncs encara ens quedarà un espai d'opinió abans no tanquem la paradeta per estiu i gaudim d'aquesta festa major. Així que també el proper dia tornem a parlar amb Esquerra Republicana de Catalunya. Pep, gràcies. Que vagi bé el dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Premià Mèdia. Informació.
3: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
4: Recollint els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015, i en total tenim 17 esportistes que hi participen. La següent setmana ja, 19, 20 i 21, tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, que també és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats, i llavors ja després d'aquest cap de setmana marxem amb dos nedadors a Palma de Mallorca, que fan el Campionat d'Espanya absolut.
3: Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels alevins, que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors.
2: Premià Mèdia. Informació.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
6: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
7: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
8: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
9: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
10: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
11: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
12: Gràcies per escollir-nos.
13: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
14: Pues la cosa es así, verá.
15: Es impresionante.
16: Me encanta, me encanta.
17: Mola.
18: Me gusta como suena.
19: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
20: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
21: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
22: El grup municipal del Partit Popular s'ha posicionat també al voltant del debat sobre els preus del lloguer dels pisos de la fàbrica de pijames i sobre els criteris que s'apliquen a les bases del reglament municipal d'habitatge que s'està confeccionant. El portaveu Joaquim Briones ha fet notar que en aquest cas no s'estan oferint pisos socials, sinó pisos subvencionats i que es tracta d'una promoció privada i que, per tant, els preus s'han hagut de pactar amb els titulars de l'empresa. Amb tot, Briones considera que també s'hauran de fer esforços per oferir habitatge social als premianencs.
23: Que pensar en un futuro en donde podemos tener y conseguir pisos que sean de alquiler social. Aquí, pues en esto, tenemos los handicaps de que, claro, es obra nueva, que también se puede bajar más el precio, ¿no? Y que tiene que ser, al ser privado, pues tiene que ser un acuerdo también con la propiedad. Entonces, pues serán subvencionados y, bueno, no podrán acceder a lo mejor tanta gente como se pensaba en un principio. A ver, nos gustaría que fueran mucho más baratos, pero es eso, que es privado, no es público y que es una, subvencionado, no es social. De todas formas, va a ser del alquiler más barato que hay en Premià.
22: Els últims dies, els grups municipals s'han estat posicionant al voltant d'aquest debat, mentre que el govern defensa que les polítiques d'habitatge també han de vetllar perquè la classe mitjana i amb recursos econòmics puguin trobar habitatge a Premià de Mar i no hagin de marxar. Des de l'oposició, començant per al PSC, s'ha qüestionat que es dediquin recursos públics, les subvencions, a veïns que ja disposin de recursos en lloc de fer-ho als col·lectius més necessitats.
20: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'àrea de joventut de Premià de Mar convida aquests dies per xarxes socials al col·lectiu jove premianenc entre 12 i 29 anys a respondre a una enquesta que li ha de servir per la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030. El Pla Local de Joventut és un full de ruta que adopten els municipis per orientar les polítiques en matèria de joventut per períodes de 4 anys i actualment hi ha en vigor el del 2023-2027 que es va aprovar al ple del desembre del 2022. L'enquesta forma part d'una primera fase de diagnosi que es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis que s'acompanyarà d'altres recursos. Dades estadístiques, reunions tècniques, entrevistes amb agents al territori i sessions amb joves. Aquesta diagnosi comença ara i s'espera poder-la acabar durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest abans d'acabar l'any. Les preguntes que es fan als joves en aquest qüestionari virtual, que segons s'indica la publicació es triga entre 5 i 10 minuts a respondre, conté un primer apartat d'informació bàsica sobre qüestions com el sexe, l'edat, la residència o situació econòmica familiar. Se'ns pregunta sobre aspiracions laborals, emancipació i habitatge, mitjans de transport, participació en el teixit associatiu o oci nocturn i també sobre qüestions mèdiques i psicològiques, algunes de les quals relacionades amb les problemàtiques com el bullying o la discriminació per raons d'orientació sexual. També hi ha un apartat on se'ns demana quins considerem que són els aspectes més valuosos del municipi i els que considerem més fluixos. La Fundació Ferrer i Guàrdia és una entitat sense ànim de lucre catalana que, entre moltes altres tasques de recerca i consultoria social, es dedica a elaborar estudis, diagnosis i plans estratègics tant per al tercer sector com per l'administració pública, especialment ajuntaments.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Estàs escoltant?
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Un grup de 10 joves va agredir la matinada de dissabte a diumenge un menor d'edat al barri de Vista Alegre, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons anuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo relacionats amb la seva orientació sexual. Segons la informació que en donaven ahir TV Mataró i el Cap Gros, els fets van ocórrer més enllà de les 2 de la nit, quan un grup de 4 menors tornava a casa. Després de les festes del barri i a la ronda Sant Oleguer van començar a rebre crits al grup dels agressors, que en moment donat es van abraonar sobre un d'ells i li van clavar empentes i cops de puny. Quan alguns testimonis els van fer saber que havien trucat a la policia, els agressors van fugir de l'indret. Després d'això, la víctima va ser atesa a l'Hospital de Mataró d'un hematoma al cap i diverses contusions. I posteriorment, la família va presentar denúncia als Mossos, que té la investigació oberta. El cas ha aixecat una onada d'indignació de solidaritat a la ciutat. I els primers a exigir mesures que han estat els de Mataró LGTBIQ+, que han demanat una trobada urgent amb les regidories implicades per tal de reforçar la seguretat en festes populars, especialment de cara a Sant Joan i les Santes. Des de l'estament polític, l'alcalde David Bote ha condemnat els fets i ha donat suport a la víctima i en termes semblants també ho han fet els líders d'altres forces polítiques.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúrich durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure, volíem dir. I amb tot, també, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat, però nada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Rafa Navarro, que encapçalarà de nou la candidatura d'Estimem Premià junts a les eleccions de 2027, ha parlat a Premià Mèdia dels motius que l'empenyen a repetir com a cap de llista i dels reptes que a criteri seu afronta Premià de Mar amb vistes al pròxim mandat. Navarro ha explicat la seva nova aposta, sobretot en la voluntat de completar projectes que han quedat a mitges perquè els terminis propis de la gestió municipal, ha dit, fan que sigui molt difícil de finalitzar en un sol mandat, i ha assenyalat els casos concrets a Can Sant Pere, al Pla de Barris o les grans pastilles urbanístiques pendents de definir, però per damunt de tot ha posat al centre de la contesa electoral la recollida de brossa, que haurà estat ja el gran cavall de batalla del mandat actual.
4: La matèria de la brossa serà el tema electoral. Hi ha diferències que són ideològiques entre partits i aquestes les hem tingut sempre i les mantindrem, però més enllà del que ha significat la polèmica per la brossa, poca cosa més la brossa, i la percepció de la neteja, poca cosa més a nivell gruixut, eh? Però sí, sí, evidentment serà el debat electoral i aquí haurem de veure com de clars i com d'honestos són la resta de partits. És a dir, si algú no està conforme amb el que s'està fent, el que hauria de fer de manera responsable és plantejar un model alternatiu. Però no hem cap tipus de dubte que la brossa serà un element molt clar. I per això nosaltres estem treballant gairebé contra rellotge per fer les modificacions d'ordenança, que és el primer que hem de fer, per poder fer aquest canvi o instar a l'Agència de Residus de Catalunya que validi el sistema. És a dir, no estem fent per electoralisme, ho estem fent amb la màxima autoritat competent al respecte, perquè quan arribin les eleccions, doncs cadascú plantegi què ha de fer amb el model de la brossa. Però que, com a mínim, es demostri que nosaltres hem implantat un sistema amb el risc i el desgast que això suposava, i després hem analitzat el sistema i estem plantejant canvi. canvis. Nosaltres plantejarem uns canvis i després els altres partits doncs, o se sumen a aquests canvis o plantegin canvis alternatius.
3: Preguntat pel seu equip, Navarro ha insistit que sempre que ells ho vulguin, continuarà comptant amb les persones que actualment l'acompanyen al govern. I preguntat per la seva relació amb Junts, ha parlat d'una relació professional i cordial, però ha avisat que continuarà sent, com ha dit altres cops, un vers lliure i que continuarà posant els interessos dels veïns i les veïnes per davant dels interessos del partit. Per últim, ha dit que li preocupa que l'extrema dreta entri al plenari, però que no li fa por perquè en els pitjor dels casos tindrà, diu, un paper residual. I ha afirmat que aquesta seria la seva única línia vermella en matèria de pactes, deixant, per tant, la porta oberta als pactes amb qualsevol altra força.
2: Premià Mèdia. Informació. Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
8: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
7: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
8: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Sili i Rauso. Encara queda botifarra.
1: Bon dia, sardanistes. Una setmana més aquí, a la sintonia de Premià Mèdia. I ha arribat l'hora de Fem Rotllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Va, Joan, ostres, deixa ja la coca, que ja estem en directe.
2: Va, sí, sí, ja acabo, vinga. Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, a la sintonia de Premià Mèdia, que es troba en el punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic. No ens estem de res, aquí.
1: No, però avui és dijous i fem el programa en directe. Hem de revelar la fórmula que fem servir per posar en marxa les sardanes a Premià Mèdia, que és...
2: Vinga, anem-hi.
1: Mercat, sardanes i arròs.
2: Avui, que és dijous, fem el programa en directe. El mercat ja està en funcionament, com cada dijous, ben d'hora al matí. Nosaltres, en aquest punt de trobada que es fem rotllant, anem per les sardanes. I l'arròs el tenim ja a la cassola, a punt de servir-lo.
1: Sí, veieu, estimats oients, quan no és la coca, és l'arròs. Només penses en menjar, Joan. Sobretot això, que no falti,
2: Escolta, mira... Cadascú té les seves coses.
1: I ara saludem el company Carles Soler, que el tenim als comandaments tècnics. Bon dia, Carles.
2: Bon dia. Bé, i avui aquí a l'estudi, com ja és de costum, som la parella de dos, aquella parella de dos habitual,
1: sí.
2: L'amiga Maite Llatjà i un servidor de vostès, Joan Vinyals. Bon dia, Maite.
1: Bon dia, Joan, bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 842 de Fem Rotllana. I tot desitjant que hagi anat bé la revetlla i després del dia de Sant Joan, en pobles al voltant nostre, que és Vilassar de Mar, encara en plena festa,
2: Exacte, i nosaltres aquí encara, mira, tenim aquí ple d'ampolles de cava, que ens els estem acabant, i coca, que tenim aquí fora també, que, escolta,
1: no
2: és un no per això.
1: No veiem com està això,
2: bé,
1: Déu meu.
2: Bé, dèiem que sí, Vilassar de Mar, per exemple, com altres pobles de Catalunya, per Sant Joan celebren la seva festa major. I jo pregunto, si una persona és fora del seu poble que està en festes, com la pot seguir la festa major? Doncs, escolta, escoltant l'emissora municipal de ràdio, no?
1: Sí.
2: La primera emissora municipal de ràdio va ser el setembre del 79, Ràdio Arenys. Després va arribar, molt precàriament, tot s'ha de dir, Rubí, Canet de Mar, Cardedeu. I ja als anys 80, entre d'altres, Vilassar de Mar i Premià de Mar. En el cas d'aquesta que esteu escoltant ara mateix, Premià Mèdia, com ara es diu. Són ja 41 anys de feina radiofònica molt ben feta.
1: I tant, I des de Fem Rotllana volem fer un petit homenatge de reconeixement a la tasca de les emissores municipals arreu del nostre país. I per això hi dediquem la primera sardana del programa d'avui, sorgida del talent creatiu del sallentí Jaume Riu i que es presenta a la cobla principal de la Bisbal, Entre ones i veus.

0: Entre ones i veus, de Jaume Riu i Ratera, estrenada el dia 25 de setembre de l'any 2021 a Sallent. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada als 40 anys de ràdio Sallent.
1: Veus?
0: Ara l'hem dedicat a totes les emissores municipals del nostre país per la seva feina que fan tan fantàstic al servei de cada municipi.
1: I ara...
0: Espera, que estem omplint ara el cava. Vinga, vols una mica?
1: Bueno, va, posa la mà, però és que no em vull passar gaire,
0: no, no,
1: Joan.
0: No. De moment hem destapat una ampolleta,
1: va.
0: Ja.
1: Prou.
0: Vale. Anem al Masnou.
1: Sí, perquè el dissabte 27, això sembla que seran a les dues...
0: Ho veig no, a les 19, a les 19.
1: A les 7
0: de la
1: tarda. No sabia si era un 4 o un 9.
0: Un 9, a les 17,
1: Ja m'estranyava a les 2.
0: 7 de la tarda.
1: Ja m'estranyava a les 2 de la tarda.
0: Fa molta calor.
1: Molt bèstia. Sí, doncs a les 7 de la tarda hi ha la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a la plaça d'Ocata. Això és a Masnou,
0: sí. Bé, també informar que comptant el d'avui, el ratet que queda d'avui, queden dos programes, avui i la setmana que ve. Vull dir que ja farem l'últim.
1: Sí.
0: Veu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, el 95.2 de la FM del dial del vostre receptor i també per internet al portal web premiamedia.cat. Recordeu que si voleu fer alguna petició marqueu el número 93-752-2544, passeu en directe i parlem un moment i feu les vostres peticions.
1: Sí. Mira, Joan, que ara la sardana que ve a continuació t'agradarà. Saps per què? Perquè
0: per què?
1: És de menjar.
0: Ah, vaja.
1: I atendrem la petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, que volia dedicar una sardana a la seva neta, la Marina, i al seu fill, en Josep, que celebren el seu aniversari el mateix dia, el 7 de juliol, molt a prop de la Festa Major de Premià de Mar. I volia dedicar una sardana del mestre de Calonge, en Ricard Viladesau, que escoltem acompanyats de la copla Els Mongrins.
0: Però ens menjarem l'oc amb naps després d'escoltar els nostres oients.
1: Doncs diem hola. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: Hola, bé.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: I vostè?
2: Sí, és que no us sentia.
0: Ah, és la Pepita Pla. Hola, Pepita, sí.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Desitjo molt bon estiu.
0: Moltes gràcies.
1: Igualment.
2: I a partir de la calor, el màxim que pugueu.
0: Ja costarà, eh?
2: Sí, però bé. Jo crec que sí, que podrem anar passant aquest
0: sí, dia. Sí, segur que sí.
2: Sí, i la setmana vinent encara es pot demanar, oi?
0: La setmana que ve encara hi ha programa, sí.
2: Bé, doncs aquella que li agradava tant a en Josep.
0: Molt bé, doncs la tenim apuntada, que és Girona m'enamora.
2: Sí, que
0: la tindrem pel Josep. Per tots els oients i pel Josep.
2: Sí, ha fet 5 anys ja.
0: 5 anys. Molt bé, doncs ho tenim apuntat i ho farem la setmana que ve, Pepita.
2: Doncs vinga, avui que puc, i trucat.
0: I tant,
1: molt
0: i moltes
1: bé,
0: gràcies.
1: Moltes gràcies. Una abraçada, Pepi.
0: Gràcies, bon dia.
1: Adéu. Doncs anem a menjar aquest oc amb naps.
0: Som-hi.

0: Acabem d'escoltar Oca amb naps, de Ricard Viladesau i Caner, una sardana estrenada l'any 1955, interpretada magistralment, com heu pogut escoltar, per la cobla Els Mongrins. L'hem dedicat al Josep i la Marina, fill i neta de la nostra amiga oient Salvadora Graupera. El Josep i la Marina, que celebren el seu aniversari el mateix dia 7 de juliol que nosaltres a Fem Rotllana ja estem de vacances. Els hi desitgem per molts anys.
1: Per molts anys.
0: Mira.
1: Ens volen saludar.
0: Molt bé. Bon
1: Hola,
0: dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Mira, primer lloc, Joan, felicitats pel teu cosant. Jo sóc la Montse de Contarlona, la dona d'en Salvador Cotet.
0: Ah, d'acord.
2: Ho escolto cada dia, has de dir dijous i dissabte, encara que no em truqui.
0: Això és masoquisme ja, eh?
2: Sí. Em sembla el dia 1 fa 90 anys.
0: Ah, molt bé.
2: I vol que li poseu a la Santa Espina.
0: Val, perfecte.
2: Què serà, el dia 2?
0: Serà el dijous, dia 2, sí.
1: Sí.
0: Exactament, dijous, dia 2, sí.
2: Bueno, doncs pues mira, farà 90 anys i ara li dic que estic escoltant aquí i que està esmorzant. Dic, vols que li digui que posi una sardana? Diu, sí, la Santa Espina.
0: Doncs, cap problema. La setmana que ve, dia 2, la tindrà tot celebrant els seus 90 anys.
2: Val, i moltes gràcies pel vostre programa. Ho deixo cada dia, tant al dia com a l'estiu com a la primavera.
0: Moltes gràcies.
1: Estem molt contents.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per la trucada. Veus, sí. això reconforta.
1: Sí.
0: Això, molt més que menjar-te una coca, això.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Oi, tant que sí. Vinga, Maite, deixa la coca, la coca.
1: Ara, sí, és que jo també em passo al final,
0: Clar. I anem a Mataró, va. Mira, una altra de cava.
1: No, prou.
0: Som-hi. No, sí, agafa una mica més.
1: A la plaça de Santa Anna de Mataró.
0: Va.
1: Anem. Hi ha la cobla Ciutat de Granollers. Mm-hmm. Això serà a un quart de vuit del vespre d'aquest dissabte.
0: Molt bé.
1: I a continuació atendrem la petició de l'amiga oient Carme Mateu, que amb el seu missatge de WhatsApp ens deia això.
3: Hola, Joan i Maite. Mira, sóc la Carme. Voldria demanar una sardana per felicitar-te a tu, Joan, que el dia 24 celebres el teu sant. Mira, si t'agrada, doncs podries posar la sardana d'en Jordi Molina, Sardanes a l'Havana. No sé si també el mateix dia el fa el Joan Antoni. Si també celebra el sant, doncs també va per ell. D'acord? Vinga, una abraçada i bon programa. Adéu.
1: Sí, Carme, també fa el sant en Joan Antoni i celebrava aquest dimecres 24 de juny, aquest és el seu dia. I també també ens dius que volem felicitar en Pere, Pere
0: sí,
1: Tamboleo. I de pas a tots els Peres, a tots els Paus que ara venen. Ara ve el seu
0: sant. Sí, això, dilluns que ve.
1: Doncs gaudim d'aquesta fantàstica havanera que és Sardanes a l'Havana, de Jordi Molina, amb la cobla Marinada.

0: Sardanes a l'Havana era la sardana que acabem d'escoltar de Jordi Molina i Membrives.
1: Era molt maca,
0: molt,
1: Joan.
0: Molt, molt, molt, molt alegre, molt, molt bonica, saltirona, molt, vull dir que d'aquelles que fan afició. Uh-huh. Estrenada l'1 de novembre de 1997 a l'Havana. L'hem escoltat per la cobla Marinada. Jo pregunto, eh? La van estrenar a l'Havana, aquesta. Llavors, el del contrabaix va anar arrossegant el contrabaix fins allà.
1: Pues clar.
0: El del Flabiol, dius, mira encara, però...
1: No, el contrabaix...
0: Arrossegant fins a Cuba, diguéssim.
1: I tant.
0: Molt bé, de part de la nostra amiga Carme Mateu, que la volia dedicar a tots els Joans, especialment al Joan Antoni i a un servidor de vostès, i també a tots els Peres, especialment al Pere Tamboleo, d'aquí de Premià de Mar i de Vilassar de Mar, i també a tots els Peres i Paus, Paules, també, que ens estiguin escoltant. Bé, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir que no podíem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys sense la col·laboració dels Amics de la Sardana de Premià de Mar i també de Som Sardana. Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa.
1: Sí, senyor. I tenim un telèfon, eh? El 93-752-2544. Poden trucar i, si no, ens envien un WhatsApp al 649-19-8207 amb un missatge de veu o de texta.
0: Exacte.
1: I a continuació felicitem en Joan, fill de la nostra amiga oient la Rosa Dòria, i també en Manel, net de la Rosa. En Joan celebrava el seu sant i l'aniversari el mateix dia, el dia 24. I en Manel, el seu net, celebra el seu aniversari dissabte, el 27 de juny. Pel que escoltem, la repetició, o sigui que ho podrà escoltar també.
0: Sí, no, jo deia que pels que escoltin la repetició és el mateix dia.
1: Sí, del seu
0: el mateix dia de l'aniversari, que és el 27.
1: Escoltar.
0: Ah, exacte.
1: I la Rosa els hi volia dedicar una sardana del mestre Pau Casal, que ens ofereix la Cobla de Cambra de Catalunya, Sant Martí del Canigó.

0: Acabem d'escoltar aquesta sardana de Pau Casals i de Filló, que no és una altra que Sant Martí del Canigó. Estrenada l'any 19... Sí, molt bonica, molt melòdica. Aquesta és molt coneguda.
1: És d'escoltar, és d'escoltar.
0: Exacte, i tant. Estrenada l'any 1943 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla de Cambra de Catalunya. De part de la Rosa Dòria, que ha felicitat el seu fill Joan per l'aniversari i Sant, que ho fa tot el mateix dia. Ho té tot el mateix dia i ja fa la feina. I el seu net Manel, que fa per el seu aniversari tota aquesta setmana. Per molts anys a tots dos.
1: I truqueu-nos, sisplau, al 93-752-2544. I envieu també un correu. Podeu fer-ho a femrotllana@hotmail.com.
0: Exacte, femrotllana@hotmail.com és una altra de les portes d'entrada a casa vostra.
1: Sí.
0: Doncs anem a parlar amb aquest oient que ha marcat el nostre número telefònic. Bon dia!
2: Bon dia!
0: Hola! Hola, Pere, què tal?
2: Bé. Anar fent passant calor, que és el que toca.
0: Ai, tant, que sí. Bueno, nosaltres estem aquí dintre l'emissora, que aquí estem bé.
1: D'acord, sí.
0: Aquí tenim el nostre... Ara, a les 12 ja t'ho diré, quan hàgim de sortir. Quan hàgim...
2: Bueno, prepara't a suar una miqueta.
0: Per això ja t'ho direm.
2: Exacte, sí.
0: Digues.
2: Doncs va, trucava per dedicar una sardana a tots els Peres.
0: Sí.
2: Que tinguin molta sort durant... Bueno, de tota la vida.
0: Molta
2: la...
0: sort per, aquest. Sort per sempre.
2: Per sempre.
0: I tant. Molt bé.
2: I serà la sardana Porta-la amb tu.
0: Porta-la amb tu, perfecte.
2: Doncs ho tenim
0: apuntat i ho farim la setmana que ve, que ja ens acomiadaríem d'abans de vacances, ja.
2: Ah, sí? Ja començareu vacances?
0: Sí, ja serà l'últim dia, perquè l'altra setmana ja és la Festa Major aquí a Premià, ja hi ha tota sèrie d'actes i d'això, i ja ens acomiadem fins al setembre.
2: Està bé. D'acord. Doncs així s'aprofita també per felicitar que hi ha Martes, el Juliol...
0: Sí.
2: Jaumes...
1: Tot, ho farem
2: tots els que facin el Sant mentre vosaltres feu vacances.
0: Exacte, doncs tots aquests quedaran felicitats amb aquesta sardana Porta-la amb tu.
1: Pensarem en tot,
2: sí. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Pere.
2: Que tingueu bones vacances, eh?
0: Igualment, gràcies.
1: Feliç dia, també.
0: Adéu, bon dia. Doncs mira, tenim un altre dia que vol passar per antena.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. La Maria Rosa.
3: Pues sí.
0: Veus?
3: Escolta'm, jo volia avui parlar d'una altra cosa.
0: Digues.
3: Jo ja sé que la Ginesta s'ha jubilat.
0: Sí.
3: Perquè ja li tocava.
0: Sí.
3: Pues, per qui no sàpiga, la Ginesta estava en un carrer de Premià, que és dels racons més macos que encara ens queden.
0: Sí.
3: Però la botiga li donava un toc, una cosa... que ara, quan l'hem perduda, ens donem compte de lo bonica que era. Mm-hmm. Jo has de pensar, Joan, que molts dies baixava pel carrer del Capellà i ja veia les llums de la Ginesta i pensava, oh, quina alegria, no?
0: Sí.
3: I veies totes aquelles flors que posava al carrer i quan venien les tulipes i quan venien les líliums. I bueno, és que era una preciositat. I ara tu anaves allà i sempre trobaves el que volies, i si no, mai et deia que no. Jo, escolta'm, voldria unes tulipes que fossin grogues. No pateixis, que jo te les porto. Escolta'm, que vull unes roses per una amiga que se n'ha anat. Grogues, grogues. No pateixis, Maria Rosa, que les tindràs. Les tenies el dia, l'hora. I, bueno, això ja no ho tenim. El carret continua sent igual, però li falta la cirereta. Li falta la cirereta, que tothom la troba a faltar, almenys els que són de Premià de tota la vida.
1: I tant.
3: I jo la trobo a faltar molt.
1: Ben cert, tot això que dius. I tant, que sí.
3: Molt. Perquè no sabies què comprar. Montse, què et sembla? Sí, dona, venia el Nadal i veies tot l'orga Nadal, les guirnaldes, ja era Nadal.
1: I que cada moment tenia guarnit segons el que tocava.
3: Tots els enamorats, ens posava els cors allà.
1: Sí, senyor. Doncs
3: pues t'ho juro, Montse. Has marxat i et tocava perquè has treballat molts anys i et tocava. Però la botiga la trobo a faltar molt, tal com jo, moltes persones de Premià.
1: Segur que sí, segur.
3: Que tinguis molta sort, perquè l'has tinguda, mentre has tingut la botiga, has tingut molta sort i la continuaràs tenint. I, bueno, vull que una sardana que també em porta bons records, que és la que va guanyar del Pinyol, de la que va guanyar, la que va quedar sardana de l'any.
1: Això de l'any
0: sí,
1: passat.
0: Sí, sí, no, no fa... Perdona que no t'he contestat jo, però és que se m'ha fet un nus a la gola, Maria Rosa?
3: No, no s'ha de fer, ho perquè sento, he dit el que sento. Jo sempre, la meva germana diu, és que eres una boques. Eres una boques, no pots estar callada. Jo no, és que però... fa dies que ho sento, que passo per allà.
0: Sí, sí, sí, i, tens tota la raó.
3: I ens falta l'alegria aquella de la botiga, aquelles flors, aquells colors. Ah, ja. Que t'ho juro, A mi em falta molt, molt. Aquell raconet ja, nosaltres... és el més maco que queda de Premià.
0: Sí, sí, vam fer un escrit que el vam penjar ja els últims dies, que amb lletres grosses deia gràcies, gràcies i mil gràcies.
3: Sí,
0: vull dir que només et puc dir, per les paraules que has dit, sí. Aquestes tres, quatre paraules, gràcies, gràcies i mil gràcies.
3: Val, doncs ja està, jo vull la sardana aquesta, que també sí. Porta bon record, perquè va néixer la criatura d'en Pinyol i sempre sí. Me'n recordaré.
0: Sí, sí, sí, sí, que va guanyar aquell d'Ullera.
3: Un any i mig ja deu tenir.
0: Sí, segurament, clar. Sí,
3: val,
0: sí.
3: Gràcies, eh?
0: Ja, ara no em ve el títol, però sé sí. Quina és, eh?
1: Sí, sí, jo també el vull dir.
0: Sí, no, sí, sí, no, ja ens en recordarem, ara ens en recordarem. D'acord?
3: Records.
0: Maria Rosa, de veritat, moltíssimes gràcies pel que acabes de dir.
3: Perquè ho sento, sí, jo sí, dic sí, sempre sí. Les coses que sento.
0: Gràcies.
3: A tu, adéu, bon dia. Adéu. Bon dia.
0: Jo, perdoneu-me, però jo m'he quedat amb un nus a la gola que no podia ni contestar.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
4: Hola, hola bon dia.
0: Hola, mira, la Montserrat des de Santa Perpètua. Que m'han dit que està nevant per aquí, m'han dit que està nevant.
4: Sí, fa un fred.
0: Ja m'ho penso, ja.
4: Sí,
0: digues,
4: sí.
0: digues.
4: A veure, com que has dit que era l'últim programa la setmana que ve...
0: Setmana que ve, sí.
4: Doncs aquesta setmana ja posarà, suposo, ens afegim amb les trucades de felicitar els Joans i els Peres.
0: Molt bé.
4: I llavors, per la setmana que ve, doncs una per tots els sants i aniversaris del juliol i l'agost.
0: Perfecte.
4: I les Martes, els Jaumes, exacte. Les Montses que fan aniversari a l'agost...
0: Sí, també n'hi ha.
4: I tots els que no sabem i que passaran.
0: I tant que sí, i tant que sí. Vols doncs, alguna sardana particular o què et sembla?
4: Mira, en aquests moments no n'he pensat cap, però mira, per exemple, podríem posar ara que d'això Perpetuant amistat.
0: Perfecte.
4: De l'Enric Ortí.
0: Perfecte.
1: Molt bé.
4: I també desitjar un bon estiu a tots els oients. Moltes i a tots
0: gràcies.
4: Vosaltres.
0: Igualment a vosaltres, tota la família sardanista de Santa Perpètua, i doncs, també per vosaltres.
4: Doncs moltes gràcies. Mira, de passada, anunciem que avui comencem l'escola de sardanes.
0: Ah, molt bé.
4: Ho fem dimarts i dijous, de 7 a 8 per la canalla i de 8 a 9 pels grans.
0: Perfecte,
1: que
0: veus?
1: Que guai, molt bé.
0: O sigui, has dit els dimarts, eh?
4: Dimarts i dijous.
0: Dimarts i dijous, perfecte.
4: Avui comencem, eh?
0: Molt bé, molt bé, doncs...
4: I acabem amb una ballada el dia 17 de juliol.
0: Perfecte, doncs us direm seguint.
4: Molt bé.
0: D'acord?
4: Doncs vinga, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Montserrat, una abraçada.
4: Adéu, adéu, bon dia.
0: Bon dia.
1: Que vagi molt bé.
0: Bé, doncs... No, continua, Maite. Sí,
1: anava
0: sí.
1: A dir que la següent sardana que escoltem és una petició de la nostra amiga oient, la Isabel Andreu, que volia dedicar una sardana al seu fill, en Pere, que celebra el seu sant dilluns que ve, dia 29. I per aquesta dedicatòria ens va demanar una sardana de les antigues, la que li agrada, bueno, li agraden moltíssim.
0: Molt.
1: Doncs hem triat una de l'any 1947, escrita pel compositor de Paratallada, que això és el Baix Empordà, Enric Bernocell, que ens presenta tot seguit la cobla principal de la Bisbal, Rialletes.

0: Veus? Ei. Ho hem celebrat amb una ampolla de cava i tot. Ja, quantes en portem ja? Mira, aquí n'hi ha 4 en portem ja. Mare meva. Si després, en lloc de posar sardanes, posem alguna sevillana, no, que no s'estranyin, eh?
1: No pot ser.
0: No?
1: No.
0: Home,
1: no m'ho puc creure.
0: 4 ampolles de cava, eh? Rialletes era la sardana que acabem d'escoltar d'Enric Bernocell i Saló, estrenada a Barcelona el dia 28 d'agost de 1947. L'hem escoltat, l'hem interpretada per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada a l'Anna, la seva neta, la neta de l'Enric Bernocell. Nosaltres l'hem dedicat al Pere Tamboleo per felicitar-li el seu sant dilluns que ve, dia 29 de juny, de part de la seva mare, l'Isabel Andreu, a qui esperem hagi agradat escoltar la sardana que hem escollit.
2: Fem rotllana. El programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
0: I el que hem de dir és que la sardana que ens havia demanat la Maria Rosa és Unint els cors amb les mans, sí, que va ser la que va quedar guanyadora de la sardana de l'any 2024.
1: Exactament.
0: Molt bé, doncs ja ho deixem aquí perquè queden 2 minuts.
1: No don temps massa
0: no don
1: de
0: temps
1: res,
0: de...
1: Eh?
0: Podem dir... Podríem anar a Malgrat. Anem a Malgrat.
1: Podríem parlar de Malgrat, que aquest diumenge, a 8:15 del vespre, com que és la festa de Sant Joan i Sant Pau, hi haurà la cobla Ciutat de Granollers en el parc de Can Campassol.
0: Exacte.
1: I hi haurà una ballada fantàstica.
0: I a la mateixa hora... Sí. Una mica més a la vora, d'aquí de Premià de Mar, a Canet de Mar,
1: sí,
0: tenim una altra ballada de sardanes per la cobla contemporània a la Riera de Sant Domènec, de Canet de Mar. Això és diumenge també a les 7 de la tarda, diumenge dia 28 a les 7 de la tarda. I... És ballada de festa major.
1: També hi ha aquest mateix diumenge que hi ha en diversos llocs.
0: Sí.
1: A 8:15 és un cicle d'estiu amb la cobla La Moreneta.
0: Veus?
1: A la plaça de les Mèlies, a Pineda.
0: A Pineda. Tot queda aquí una mica
1: aquest trosset,
0: al Maresme,
1: sí,
0: Nord, quasi,
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Canet, Pineda, Malgrat...
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs, escolta, deixem-ho aquí, però avui no te'n vas, eh?
1: No, avui no.
0: Et quedes una horeta més.
1: I tant.
0: Doncs t'ho agraïm, que ens dediquis una hora més.
1: I ja està.
0: I escolta, res, falta un minut per escoltar les notícies de la xarxa.
1: Sí, però diem-los-hi, eh?
0: Diem-los-hi allò que els diem sempre a aquesta hora, que no marxin gaire lluny.
1: Perquè encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 7 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
2: El perímetre de l'incendi, que va començar a primera hora de la tarda d'ahir, ja està encerclat, però el terreny, dominat per cingleres, dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
3: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
2: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: Aquest cap de setmana que ve se celebra la Festa del Comerç de Premià de Mar, evolució del Comerç Fest i de l'anterior Nit en Blau, que ja eren una versió retocada i enriquida de l'antiga Shopping Night. Els vespres i nit de divendres 26 i dissabte 27 de juny, la part central de la Gran Via i Jacint Verdaguer i sobretot la plaça dels Països Catalans s'ompliran d'activitats lúdiques i gastronòmiques i les botigues participants tornaran a muntar parada al carrer i a oferir-nos els seus articles dissabte fins les 12 de la nit. Hi haurà un espai gastronòmic a la plaça dels Països Catalans on hi podrem tastar producte de 9 establiments de restauració premianencs i tot plegat s'acompanyarà d'oferta musical tant divendres com dissabte en un escenari en aquesta mateixa plaça i també a Jacint Verdaguer amb carrer Marina. En el marc d'aquest vessant musical de la Festa del Comerç es farà la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música de quilòmetre zero que tindrà lloc a Països Catalans la nit de dissabte 28 de juny amb les bandes i artistes Eloi Salat, Juno Sibling, Fumi Suzuki, Andalupers i el DJ Cruz.
4: Premià Mèdia. Informació.
0: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
6: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, aquesta proposta sardanista de la que avui emetem l'edició número 842 ja, i on encara estem acabant els últims talls de coca de Sant Joan i també escurant aquestes últimes ampolles de cava que ens queden, que en podíem destapar alguna altra, Carles, què et sembla? Una altra ampolla d'aquestes que tenim per aquí? Vinga, som-hi. Veus? Ara que estàvem menjant coca aquí fora, doncs vinga, més cava.
7: Ja m'estranyava a mi que no sortís l'arròs o la coca de Sant Joan, però sincerament està molt bona aquesta
6: coca. Sí? Veus?
7: Sí, sí, sí. Està tubeta, molt bona, molt bona. És que aquest noi, quan veu menjar, els ulls li... A mi al final també, perquè m'està encomanant tots els seus vicis, Els ulls veuen màquines curabutxaques. Allò que van saltar a tota la velocitat les fruites,
6: sí,
7: doncs,
6: allò igual... que salten les fruites, saps? Les cireres,
7: sí, sí, sí,
6: les pomes, tot.
7: Igual.
6: Igual.
7: Entre coca i coca, recordeu que avui som en directe i dissabte que ve a partir de les 9 del matí la repetició, sense canviar de sintonia. Tot aquí, a Premià Mèdia, al 95.2 de la freqüència modulada de premiamedia.cat. I en aquest mateix lloc web hi podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu recuperar a la plataforma ebooks.com posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortirà.
6: Exacte, acompanyats dels controls de la coca, vull dir, dels controls tècnics, no? Els controls tècnics del company Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte. I avui començarem aquesta segona hora amb una poesia dedicada a la nit de Sant Joan. Avui farem una poesia.
7: Sí, senyor.
6: Però la farem nosaltres, Maite.
7: Vale.
6: Tu i jo.
7: Ah, sí?
6: Sí. La nostra amiga Dària... recordada d'Ària, sempre per aquestes dates ens recitava una, si te'n recordes.
7: I tant,
6: de Sant Joan.
7: No, això no s'oblida. He de tenir la seva poesia,
6: clar que sí,
7: la seva dicció fantàstica. Doncs sí, cançó de la nit de Sant Joan.
6: Mm-hmm.
7: La començo jo?
6: I tant.
7: Ah.
6: Endavant.
7: Diu, perquè és nit de Sant Joan, hem encès una foguera. La gent hi dansa a l'entorn, se sent l'olor de ginesta i hi ha l'eco d'una cançó que s'allarga a la verneda. La flama sonora, riu, talment un doll d'aigua fresca, tan alta que no la paguen amb els seus plors les estrelles.
6: I continua dient, és la nit de Sant Joan, amiga, és la nit encesa de corrandes i desig. Mira com la flama espessa va prenent el fustot vell i la fullaraca seca. De sobre el cant del cucut i el respir de la verneda i el tou relliscar del riu, la teva veu i la meva.
7: És una
6: poesia de Tomàs Garcés,
7: sí.
6: I va ser de l'any 22, 1922, que la va presentar als Jocs Florals del Vendrell.
7: I és preciosa.
6: I tant.
7: Molt bonica, sí. Hem fet una mica de recordatori de la Dària, que l'estimem i no l'oblidem, I ara vestirem aquesta fantàstica poesia amb una sardana. En aquest cas, hem triat una del compositor barceloní, l'Enric Morera, que ens presenta tot seguit la cobla principal de la Bisbal, la nit de Sant Joan.

0: La nit de Sant Joan, d'Enric Morera i Viure. Estrenada aproximadament l'any 1922, no és segur, no ho tenim assegurat
1: clar, no
0: a la
1: clar.
0: Base de dades, però aproximadament pot ser de principis dels anys 20. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal. Hem començat aquesta segona hora del programa d'avui amb una poesia i amb aquesta sardana del mestre Morera que ens transportava a la nit de Sant Joan.
1: Sí, que la vam celebrar fantàstica.
0: I tant
1: que
0: sí.
1: Amb una foguera molt
0: tant.
1: Gran i molt bonica.
0: Sí, amb la flama del Canigó, no?
1: Sí, que va arribar.
0: I tant.
1: I ara anem per escoltar una havanera perquè hem arribat al nostre espai, Melodies del Mar.
2: La platja del port, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant.
3: El fem rotllana, Melodies del Mar.

Tot seguit escoltarem una fantàstica havanera interpretada pel grup premianenc de Gairó. És una peça que es troba en el seu primer disc, Si desembarco al poble, i aquesta havanera que escoltarem, escrita pels mateixos components del grup de Gairó, porta per títol Oli d'oliva.

0: actuant,
1: sí.
0: Estan assajant aquí a Premià i actuant, bueno, aquí pel
1: són
0: Maresme.
1: Joves, són sí, joves, a seguir, a veure com acabarà això. I ha estat molt maca, una havanera molt bonica, que hem omplert l'espai Melodies del Mar.
0: I tant. El número de telèfon.
1: Podeu seguir trucant, el 93 752 25 44, o enviar un WhatsApp al 649 19 82 07.
0: Exacte, i ara anem a dir una ballada que també es mereixerà una bona ampolla de cava. Carles, estigues al tanto.
1: Prepara.
0: Diumenge 28 de juny, a 8:15 del vespre, el cicle Toca Sardanes, la Cobla, amb la Cobla Mediterrània, al passeig de Manel Puigvert de Calella.
1: Ole!
0: Vinga, vols una mica més?
1: Sí, ara sí. Mira,
0: vinga, va.
1: Ara amb la coca m'ha agafat.
0: Ara t'ha agafat una mica de...
1: mica de set, sí, sí.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Va. Ai, espera, que me quedo una vegada, eh? I a continuació, escoltem una sardana que ens va demanar via telefònica la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat. La Montserrat volia dedicar a la seva neta, la Marina, i a la seva besneta, la Mariona, una pel seu sant i l'altra pel seu aniversari, tot el mateix dia, 18
0: Exacte.
1: De juny.
0: Sí, sí.
1: Doncs per la Marina i la Mariona, escoltem, acompanyats de la cobla Flama de Farners, la partitura de la compositora mataronina, la Isabel Medina, que porta per títol Nit de Sardanes a Vilassar de Mar.

0: Acabem d'escoltar Nit de sardanes a Vilassar de Mar, d'Isabel Medina i Cantón. Isabel Medina és contrabaixista i la última cobla, no sé si encara ho informarem, però no sé si encara hi està tocant, és la cobla Termalenca de Caldes de Montbui, que tocava el contrabaix. Estrenada aquesta sardana a Vilassar de Mar el dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril de 1999. L'hem escoltat per la cobla Flama de Farners i l'hem dedicat a la neta i besneta de la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, és a dir, a la Marina i la Mariona, que celebraven un al sant i l'altre l'aniversari el mateix 18 de juny.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Veus? L'arròs, eh? L'arròs continua, eh?
2: Home, és que...
0: Exacte. Mira, i el cava. És que ja en portem 6 o 8, eh? Ja, escolta'm. Ja, al final ja no hi cabran aquí a l'estudi totes les ampolles buides.
2: Truqueu que parlarem del cava, eh?
0: Això. Mira, podeu trucar...
2: Digues. 2544. O envieu un WhatsApp al 649198207. I també aquest dissabte... Aquest dissabte, no.
0: No,
2: això no.
0: Això ja això està passat. No. Aquí el guionista aquí, ha patinat,
2: aquí,
0: eh?
2: Aquí no, deixem-ho
0: estar. No, deixem-ho bé. Mira, farem, anem per altres coses.
2: Exacte.
0: A continuació escoltarem una altra sardana d'aquelles que tenen pocs dies de vida. I per això entrem a l'espai...
1: Sardanes acabades de collir.
2: Bé, acabades de collir o no, ens expliquem, vale? La sardana que escoltem a continuació és Gaudí, de Pepita Llunell, que, en tinguem constància, s'havia interpretat fins ara dues vegades. La primera, el dia de la seva estrena, l'octubre de 1993, i després d'una ballada a Riu de Llots de la Selva, el dia de Sant Esteve de 2002. Ara, segurament, dins del marc de la visita de Sant Pare, no, de Sant Pere no, eh? Del Sant Pare, a la Basílica de la Sagrada Família, es va interpretar en una ballada a Barcelona, diumenge passat, el 21 de juny, eh? És a dir, no és una estrena, però és una sardana molt poc interpretada. Però ens truquen...
0: Exacte, abans d'escoltar-la, atendrem els nostres oients.
2: Sí.
0: Bon dia!
3: Hola, bon dia, Joan!
0: Hola, la Rosa. Què diu la Rosa Dòria?
3: Espero que hagi passat un bon son, eh?
0: Sí, moltes gràcies. Sí, amb la família, passant calor com tothom, però bé.
3: Bueno, ja esteu molt entonats, hem tant de cava aquí.
0: En portem 8, eh? Mira, un altre, és que...
2: En Joan i jo sols no, eh? Ens ajuden, eh?
0: També ens ajuden.
2: Aquí hi ha una colla, eh?
3: Bueno, escolta'm.
0: Digue'm.
3: Volia dir una sardana per a Leonor.
0: Sí, i tant, Leonor Font.
3: El 24 d'agost, que és el seu cumpleaños.
0: El 24 d'agost, molt bé.
3: I com que n'hi haurà programa, doncs...
0: No,
2: molt bé.
0: D'acord.
3: Li poseu, com se diu, Torroella-Vilavella?
0: Torroella-Vilavella, molt bé.
3: Bueno.
0: Doncs ho tenim apuntat i oferim la setmana que ve, que ja és l'últim programa.
3: Bueno, molt bé, bones vacances, tots, eh?
0: Igualment, Rosa, ens veurem per les ballades el divendres aquí a la plaça.
2: Moltes gràcies. Adéu, Rosa.
0: Bon dia. Bon dia. Doncs dèiem que aquesta sardana és poc interpretada, però l'escoltarem aquí a Premià Mèdia. Som-hi. Gaudí, de Pepita Llunell, amb la cobla Sant Jordi.

0: Gaudí, de Pepita Llunell Sanahuja. Es va estrenar el 1993, Vull dir, a Barcelona, i la Copla Sant Jordi l'ha interpretat. És una obra que no és acabada d'acollir, però molt poc interpretada. I en el marc de la visita papal a la Sagrada Família de la setmana passada, hem cregut que era bo conèixer-la millor.
1: Clar que sí.
0: Aquesta obra, sí, sí.
1: Bé, anem recordant també aquesta ballada de sardanes de Festa Major al Masnou, a la plaça Ducata, dissabte que ve, dia 27, a les 7 de la tarda. I trobarem allà la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I amb aquesta mitja hora mal comptada que ens queda, podeu trucar, agafem el telèfon i passeu per directe al 93-752-2544, feu les vostres peticions. També podeu fer-ho a través d'un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. I a continuació, després d'escoltar una sardana acabada d'estrenar, diguem en variacions, em ve una que ja té molts anys. Per què hem anat a comprar el...
2: El magatzem sardanista.
0: Avui escoltarem una sardana estrenada l'any 1946. Uh-huh. 80 anys té la senyora. Està enregistrada en un disc de vinil dels grans, aquells que en dèiem LP, editat per la discogràfica Columbia l'any 1969 i enregistrat per la Copla Badalona. A la portada hi llueix una fotografia a tot color d'uns cursos d'un concurs, representa, de colles sardanistes al Portal de l'Àngel de Barcelona. Es veu clarament el rètol dels magatzems, de les Galeries Preciados. Mm-hmm,
1: d'aquella època.
0: Sí, i al peu, en tres línies, hi diu Sardanes, Cobla Barcelona i Tenora Solista. Josep Coll. La línia de dalt i la línia de baix estan en vermell i la del mig en groc. Com intentant fer alguna cosa.
1: Sí, com intentant colar cosa. Alguna bandereta...
0: del país veí, oi?
1: Ah, recordeu que estem a l'any 69,
0: Sí, sí, sí, fa estona. A la part del darrere, sobre fons blanc, hi consten les 12 sardanes enregistrades i unes petites fotos d'altres discos de la mateixa col·lecció.
1: Doncs escoltem, acompanyats de la Cobla Barcelona, recordeu, de l'any 69, la sardana del mestre sitgetà Antoni Català, Íntima.

0: La Cobla Barcelona tenia pressa per acabar, Bé, era la sardana íntima d'Antoni Català i Vidal, estrenada el dia 22 de desembre de 1946, és a dir que aquest desembre que ve farà 80 anys. L'hem escoltat, com hem dit, per la Cobla Barcelona. Sardanes per tothom i de tots els temps, en aquest cas, una adquisició al nostre magatzem sardanista.
1: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: Ens continuem endavant, Maite.
2: I continuem, sí, continuem escoltant sardanes amb aquesta premissa de les sardanes per a tothom. La que escoltarem a continuació la dediquem a tots els Joan, Joana, Joanet, Joanites, tot, i derivats per aquesta setmana. Han celebrat els seus...
0: El seu sant?
2: Ens truca, no, jo
0: però,
2: no
0: m'ho invento. Sí, tenim una trucada, potser que la passem i així
2: sí,
0: no la farem
2: sí,
0: esperar.
2: Sí, ja està, sí.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, Montserrat,
3: bon dia.
0: Què tal?
3: Bé. Molta calor.
0: Ja ho diem, ja. Aquí dintre nosaltres, aquí a l'emissora, estem bé perquè tenim aire condicionat.
2: Sí, sembla que no ens n'anem avui.
0: Però ara, quan sortim, o ens quedem a viure aquí, que també podria ser, o ja veurem a veure com sortim.
3: Sí. Quedareu una mica fregit.
0: Sí, ja. Digues.
3: A veure, no, voldria que em posessin la setmana que ve una sardana pel meu besnet,
0: sí.
3: Pere.
0: Pel Pere, sí.
3: Bon Pere.
0: Molt bé.
3: I per tots els Peres que hi ha. Hi ha el Pere Sant Moleu,
0: sí.
3: el pare...
0: Sí, sí.
3: El pare... Bueno, tots els Peres que hi hagin...
0: Molt bé.
3: A tot arreu.
0: Perfecte. Eh? Doncs ho tenim apuntat. Alguna sardana més especial o triem nosaltres, Montserrat?
3: No, tria tu.
0: Molt bé.
3: Tria tu.
0: Doncs ho faríem la setmana que ve, que anem dient ja és l'últim programa, la setmana que ve.
3: D'acord, ja ho he sentit,
0: farem
3: bueno,
0: vacances.
3: Passeu un bon estiu tots.
0: Igualment. Moltes Vinga. Gràcies per trucar, per seguir-nos i trucar.
3: Vinga.
0: Gràcies.
3: Bon dia.
2: Doncs dèiem que és una obra del compositor de Tortellà, en Narcís Oliveres, i que ens oferirà tot seguit a la Cobla Els Mongrins. I no és una altra que Bufanoi a Sant Joan.

0: Doncs acabem d'escoltar Bufa noia Sant Joan, de Mateu Oliveres i Blanc, estrenada a Sant Joan de les Abadeses i interpretada per la cobla Els Mongrins. Una fantàstica sardana que hem dedicat a tots els Joans i Joanes pel seu sant aquesta setmana.
1: Sí, senyor. I ara dedicarem una sardana a tots els Peres.
0: Peres i Paus.
1: I Petres, potser si fossin
0: Petres,
1: senyores.
0: Potser,
1: és que no en conec cap, però crec.
0: Deu ser Petres.
1: I Paus, i llavors Paula, també. I enviem especialment una a la Garriga, on escolta la Teresa. Aquí enviem una forta abraçada, perquè sabem que Sant Pere serà molt especial i complicat per la Teresa. Es tracta d'una obra del mestre Narcís Oliveres, que ens ofereix la cobla Els Mongrins, la verbena del Pla.

0: La verbena del Pla, de Narcís Oliveres i Guillemet, estrenada l'any 1941 i interpretada per la Cobla Els Montgrins. L'hem dedicat a tots els Peres i Paus i enviem des de Fem Rotllana, aquí a Premià Mèdia, una forta abraçada a la nostra oient de la Garriga, la Teresa.
1: Molt bé. I en aquest cas escoltarem una sardana que la nostra amiga, l'oient, la Marta Ventalló i família volia dedicar a tots els Joans, Joans i Joanes. La colla dels sardanistes de Premià i Santa Perpètua, en Joan Antoni, en Joan Vinyals, en Pere Tamboleu de Vilassar i de Premià, el Pere Alzina, el Pere Vinyals, en fi, tots i totes, Joans, Joanes, tots. Paules...
0: Per no deixar-nos a ningú.
1: Peres, Paus, Paules... Si n'hi ha algú i la Marta ens va demanar per aquesta dedicatòria la partitura signada pel compositor i intèrpret de Tible, el Jeroni Velasco, i ens la presenta tot seguit la Copla Marinada, els nostres amics, els de les sardanes.

0: Els nostres amics, els de les sardanes, de Jordi Velasco i Corzo, estrenada l'1 de setembre del 2007 durant el tercer aplec de nit de Premià de Mar. L'hem escoltat per la cobla Marinada i és dedicada als amics de la sardana de Premià de Mar, que sempre hi són. El Joan Antoni Salinas, el Pere Tamboleo, la Maite Lletjà i el Joaquim Rossell, que en aquell moment també col·laborava. Sempre els hi trobareu. Una gran sardana que hem dedicat de part de la Marta Ventalló i família a tots els Joans, Joanes, Peres, Paus i Paules de la colla de sardanistes de Premià de Mar i Santa Perpètua, tot desitjant que hagin passat un molt bon dia de sant.
1: I tant. I anem de pressa, perquè sí. Si podem escoltar una altra. La va demanar la Marta Clotet. La Marta ens va trucar la setmana passada per demanar una sardana per dedicar també a tots els Joans i Peres i de la colla i de les sardanes, tant de Premià com de Vilassar com de Santa Perpètua. Tots i totes que estiguin escoltant Fem Rotllana Premià Mèdia. I per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana del mestre de Bordils, en Martirià Font, que ens ofereix tot seguit la Copla Els Mongrins, Ireneta.

0: Bé, escoltant aquesta ireneta, que és preciosa, eh?
1: Molt mona.
0: Hem de deixar-ho aquí, donar les gràcies a tots els oients que han trucat, que ens han, que ens han seguit. Gràcies també a l'amic Carles per la seva feina, el control de so i els telèfons. I Maite, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: I a tu, Joan, que gràcies a tu es fa.
0: Bueno,
1: si no, no es faria.
0: Gràcies a tots.
1: Moltes gràcies a tothom. Una abraçada, un petó, sigueu feliços.
0: I tant, una abraçada. Fins la setmana que ve. Porteu-vos bé.
2: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
3: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 1113 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B, com ho és ara en el cas d'una escola Bressol.
4: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no ho sapigueu, doncs no sé. Amb totes aquestes actuacions que et deia ara, potser tampoc calia un pla B, però amb una instal·lació com aquesta de l'escola Bressol potser sí que hauríem de pensar, com a mínim pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que podria ser que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, que no arribéssim.
3: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places. L'Associació de Defensa Forestal de Premià de Dalt podria aviat assumir labors d'emergències per casos d'incendi, però també en casos com accidents o rierades a Premià de Mar. N'informava aquesta setmana l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a xarxes socials, on assenyalava que la iniciativa la treballa el tinent d'alcalde de Territori, Antoni Sobirà. Dimarts passava per Premià Mèdia el cap operatiu d'aquesta entitat, Víctor Fernández, que sense donar detalls situava l'acord bastant proper en el temps i justificava la idea en la proximitat geogràfica i el fet que els dos municipis comparteixin tantes coses.
5: Hem parlat de lo que s'està cuinant, que al final som veïns, som una DF molt operativa. Al final, no, Premià de Mar puja a passejar també a Sant Mateu, a muntanya, també Premià de Dalt baixa a la platja, no? Som veïns, i a la sort d'aquesta de tenir aquesta DF molt operativa, no només en tema forestal, sinó també especialitzada en inundacions, catàstrofes. Si hi ha alguna emergència, estem aquí al cantó.
3: Val a dir que ja durant la nit de Sant Joan passada, segons ens deia Fernández, l'ADF ja va col·laborar en tasques de vigilància i prevenció a Premià de Mar. El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament, avui dijous es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos, la primera fase del qual s'espera que estigui acabada a finals d'aquest any. El Parc Circular és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat. Control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs energies renovables, i des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. La primera gran cita de la Festa Major d'enguany la tenim aquest diumenge. Manel Ferrer.
6: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 1:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs. La recuperació d'aquest acte és una de les novetats d'enguany, tal com explica Guillem Martín, membre de la Comissió de Pirates i Premianencs.
7: Tots els premianencs, premianenques, que tingueu ganes de saber les novetats, saber els actes, saber els DJs i els concerts que hi haurà, veniu, perquè serà una presentació que fa anys que no fèiem, des d'abans de la pandèmia que no es fa. La recuperem en aquest especial dels 30 anys. Esteu totes convidades a entrada gratuïta i, a més, ens podrem trobar una mica abans de la Festa Major per començar a escalfar motors.
6: A banda de presentar el programa complet de la Festa Major, durant l'acte també es donarà a conèixer el nom guanyador del concurs per batejar el vaixell dels pirates i s'explicarà la nova dinàmica de bàndols, una de les novetats que s'estrenarà en aquesta edició. L'entrada és gratuïta i oberta a tota la ciutadania fins a completar l'aforament.
3: Pel que fa al temps, pocs canvis en el capítol meteorològic, sol estricte i temperatures que continuen entre els 22 de mínima i els 27 de màxima.
8: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
10: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
11: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
12: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
13: Agafes els espaguetis.
14: Manel,
13: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
11: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
14: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
11: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
15: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
11: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
15: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo, per fer la gracieta, doncs veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
11: Molt bé, Dani, tot teu, va.
10: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
16: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
17: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dilluns 15 de juny començava oficialment la campanya de platges 2026 a Premià de Mar, un dispositiu que combina els serveis de socorrisme i infraestructures diverses, com ara dutxes, i també el reforç en el servei de platja i que per primera vegada s'acompanya de la prohibició de fumar a tots els efectes. Segons la informació que donava l'Ajuntament, el servei de vigilància que assumeix novament l'empresa MarSafe es reforça significativament. Els punts de vigilància passen de 4 a 6, 2 a la platja de Llevant i Bellamar i un a l'Ona i Pla de l'Os. I el nombre de socorristes passa de 9 a 13. Així mateix, el servei es dota per primer cop d'una moto aquàtica. Més enllà d'això, i com ja s'havia anunciat, tornen a funcionar algunes dutxes després que l'any passat quedessin tancades per la sequera i algunes d'elles ja ho han fet aquest cap de setmana passat perquè s'havien començat a provar. Ens indiquen que n'hi ha que pateixen fuites i s'estan reparant. També funcionaran novament els rentapeus. Finalment, pel que fa a la neteja, de nou s'incrementen hores de servei i personal durant els matins i cap de setmana i s'han instal·lat punts verds amb les fraccions d'orgànica, envasos i rebuig. A tot plegat, s'hi han d'afegir altres prestacions que es mantenen o es reforcen. S'amplia el servei de bany adaptat amb una segona cadira amfíbia que cal sol·licitar al telèfon 685-080-181 i s'habiliten fins a 8 línies de vida des de Llevant fins al Pla de l'Os i es crea un nou espai d'ombra al Bellamar que s'assuma al de l'Ona. I com diem, a tot aquest desplegament de serveis i equipament s'hi ha d'afegir una altra novetat per una cosa que no s'incorpora, sinó que desapareix, o d'això es tractaria, el fum. Després que l'any passat es convidés als banyistes a estar-se de fumar, enguany ja queda totalment prohibit i en virtut de la nova ordenança que ho estableix, fins i tot es podran interposar sancions que poden arribar a 750 euros, però només si després d'una advertència l'infractor persisteix.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Temps avui pel bàsquet i per l'agrupació Bàsquet Premià de Mar, que tanca temporada amb un bon any pels primers equips, també per la base. Avui en farem repàs, en farem balanç amb la seva presidenta, amb la Montse Girona, que ha vingut avui a Premià Mèdia. Montse, benvinguda a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser-hi. A la que va ser casa teva, també.
1: Sí.
0: Aquesta ràdio que ha fet grans professionals.
1: El planter.
0: Com esteu, Montse? Acaba la temporada. Avui és una entrevista d'aquelles de fer balanç, de mirar enrere, de veure com ha anat aquest any 2025-2026. Que si comencem a fer llista, a fer repàs, tinc la sensació que s'han acomplert molts objectius, no?
1: Sí, s'han complert, diguéssim, objectius esportius, però també socials i humans, que és el que volem, no? No buscar sempre el curt termini, el resultadisme més immediat, sinó una miqueta anar establint les bases del projecte. Ja són 3 anys que portem al capdavant del club, l'actual junta directiva, i el que volem precisament és anar assentant tota aquesta base per anar recollint els fruits en els propers anys. En portem 3, cada vegada ho anem fent millor, i es tracta precisament d'això, no? D'anar-ho consolidant i d'anar treballant sempre mirant endavant.
0: Noteu també aquesta evolució? S'aprèn a passes de gegant?
1: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló i m'agrada i veure els partits, els entrenaments, i generes sinergies, no?, entre tots plegats.
0: Que bo. Es pot explicar el secret? Com s'aconsegueix això, Montse?
1: Doncs no ho sé, jo crec que es tracta de que els jugadors i les famílies sentin que formen part d'alguna cosa, que no només és apunto els meus fills com qui paga la quota d'un gimnàs, sinó que pago, evidentment, unes quotes perquè practiquin un esport, però em noto que sé qui hi ha al darrere, que tinc una via de comunicació si necessito parlar a nivell esportiu, a nivell de qualsevol cosa dels nanos, i que hi ha algú al darrere d'aquest club i que es veu que, bueno, som com formiguetes treballant, no?

0: que feia, que començava el primer dia de pic de calor de l'onada de calor d'aquests dies, doncs la gent i tots volíem ser-hi allà i volíem passar una estona agradable amb els companys del club. I es tracta d'això, no? Vam fer guardons divertits, com cada any, i acompanyament amb una pantalla gegant de veure imatges dels partits de la temporada. I es tracta d'això.
1: Doncs una cançó, fer. També?
0: No? Una cançó, sí, sí, un videoclip que vam fer amb to de conya, també de, doncs, arran de les goteres del pavelló, que aquest any hem hagut de passar molts cops la mopa, les tovalloles, està a punt de suspendre partits, etc etc. Doncs agafar-nos un to d'humor i treure'n una estona divertida.
1: Serveix de benzina tot això, Montse, per les properes temporades? Algú sí. Podria veure aquests anys que queden i pensar, mare meva, se'n fa cap amunt, no?
0: Aquests tres primers anys, a mi personalment, m'han passat volant, perquè suposo que quan tens feina no t'avorreixes i llavors això és un no parar. És a dir, tu et penses, la temporada comença al setembre. Error. La temporada comença a l'abril anterior i estem planificant des de l'abril, abans i tot, però a l'abril poses més fil a l'agulla de la planificació esportiva de la temporada que ve. Et plantes al mes de maig fent les reunions amb totes les famílies dels nous equips que ja s'estan formant per l'any que ve. Al juny dius, ostres, què passa? Doncs mira, comences a entrenar ja amb els equips de la temporada que ve, hi ha el sopar de cloenda, els tornejos de final de temporada, arrencar el campus, que ja el tenim en marxa des d'aquesta mateixa setmana.
1: El 3x3,
0: que ara en parlarem. El 3x3, sobretot, el 3x3, que el tornem a fer a la plaça de Sardana el dissabte 25 de juliol, al mig del poble. Per tant, volem també que l'entitat estigui vinculada a tots els ciutadans, que qui no faci bàsquet pugui passar una estona per allà i digui, ostres, aquests que bé que s'ho passen, no? Uh-huh. I és això, estàs planificant la temporada que ve, els entrenaments que comencen a l'agost als equips més grans del club, i ja és un no parar. O sigui, si us t'avorreixes, no, perquè cada dia de l'any, cada mes de l'any, sempre estàs actiu fent alguna cosa o altra, preparant l'estaix del setembre, etcètera, etcètera.
1: I també has de buscar els teus moments per tenir noves idees, no? I per donar aquell punt creatiu de dir, tampoc no podem anar repetint la mateixa fórmula perquè tampoc serveix, perquè evoluciona Clar. Molt ràpid, avança molt ràpid. Sí, com sí, us sí. ho feu, Montse, per estar sempre
0: doncs,
1: al
0: mira,
1: dia?
0: Doncs mira, noves idees. La setmana que ve, tot el mes de juliol, comencem també una nova cosa. O sigui, s'ha de provar. Tu t'has de tirar a la piscina i provar coses per veure què t'engresca, què no engresca, a veure si toques la tecla adequada i funciona o si has d'anar corregint. Aquesta setmana que ve, per exemple, començarem a fer tecnificacions al juliol, perquè potser el campus s'ha quedat petit a nanos que l'han fet tots els anys anteriors, no? I que dius, ostres, ara amb 15 anys, amb 16 anys, amb 17 anys, tinc ganes de bàsquet a l'estiu, no vull desconnectar dos mesos, vull tocar pilota, vull tocar-la amb qualitat, però el campus, doncs, igual al matí em ve de gust anar a la platja amb els amics, perquè ja tinc edat per fer-ho, o vull treballar. I llavors el que farem a partir de la setmana que ve són tecnificacions de treball específic d'una hora per grups d'edat, per no perdre tampoc el contacte.
1: Molt bé, anar ampliant el ventall d'opcions.
0: Sí, sí, no? Sí, sí.
1: I sempre. Posar el bàsquet al centre, no?
0: Ah, exacte.
1: Molt bé. Si parlem dels dos primers equips, que són la referència, tant competitiva com, evidentment, també a l'hora de la pràctica del bàsquet, no? Per molts nens i nenes de la base, segurament sigui el mirall on emmirallar-se. Els objectius, diríem que han estat bé, estaven a les primeres posicions, tant el sènior femení a la màxima categoria del bàsquet en català buscava les primeres posicions, però enguany no hi havia final a 4, les opcions eren molt limitades. I amb un Castelldefels que feia molt bona feina, no?, i ho guanyava pràcticament tot, era difícil lluitar per la segona plaça.
0: Sí, era complicat, però també, vull dir, nosaltres a qualsevol dels nostres equips sempre els hi diem, no s'han de marcar un objectiu sine qua non, perquè si no hi ha una gran decepció al darrere, sinó ostres, per exemple, en el cas del sènior femení a Supercopa, jo crec que està superconsolidat en a la categoria, ho està fent molt bé, és una categoria nova de fa 3 temporades i hem estat totes 3. Aquest any hem estat sempre al grup capdavanter, hem acabat en tercera posició, però el bloc és espectacular, i el joc i l'entrega, i sobretot el que no es veu, que és més enllà dels partits. És a dir, el sacrifici i la professionalitat que tenen aquest grup de jugadores de venir a fer el físic el dia que els hi pertoca abans dels entrenaments, de la manera en què entrenen, però alhora de la manera en què s'ho passen bé, que han generat colla, és, bueno, intachable, no? Llavors, més enllà de que quedin terceres o quedin primeres o quedin dissetenes, tant és a dir, allò ja hi és allà i el referent hi és per tots els que formen part del club i van al darrere.
1: També hi havia...

0: que canvia el cos tècnic, justament.
1: Sí, Xavi Expósito ha fet la seva primera temporada, continuarà la temporada que ve al capdavant de l'equip, i la seva feina és impecable. Per tant, vull dir, que més que... O sigui, que menys que donar-li la continuïtat, si sent a gust i vol continuar al capdavant de l'equip.
0: Molt bé. El primer equip masculí, Montse, un pas també de poder lluitar per l'ascens, es van quedar a molt poquet en un any també de molts canvis.
1: I que continuaran havent-hi canvis, és a dir, aquesta darrera temporada ha estat Adrià Muñoz al capdavant de l'equip, un equip completament nou pràcticament, tret dels dos capitans, Albert Penal i Samu Baixeres, que continuaran també la temporada que ve, amb un equip molt jove, que ha hagut d'anar-se conjuntant, i que aquest any ens tocarà fer altre cop el mateix, perquè hi ha hagut doncs, la marxa de molts d'aquests jugadors que l'any passat van arribar, i el que estem treballant aquests dies precisament és acabar de tancar una plantilla també jove, amb algun punt de veterania, per consolidar la categoria de segona catalana i mirar en perspectiva els propers anys si podem també anar escalant en altres categories com tenim el sènior femení.
0: Fantàstic. T'hem de preguntar avui també, Montse, per la base, que evidentment també és indispensable per aquesta formació que dèiem, no? Més enllà de la competició, però evidentment també cada cap de setmana hi ha partits i hi ha equips que ho han fet molt bé enguany. Els minis blau, no? Tant el masculí com el femení, com també el premini blau i l'infantil masculí han fet molt bona feina.
1: Sí, a banda d'aquests resultats que són bueno, satisfactoris, ens donen alegria, veus com els jugadors i jugadores doncs, ho celebren i tens un record per tota la vida, no? Perquè si et proclames campió quan ets premini, quan ets mini, quan ets infantil, això t'acompanya tota la vida i és evident doncs, que tots aquests equips, el mini blau femení i el masculí, el premini blau masculí i l'infantil masculí, s'han proclamat campions dels seus grups i ha estat molt xulo. Però jo la riquesa del club és tota la base. Sí que és veritat que mirem els equips de dalt, la categoria on són, però a mi el que m'omple de satisfacció i diguéssim, és la nostra idea de posar-nos al capdavant del club, és la riquesa de la base. Veure que el club el formem gairebé 280, jo crec que l'any que ve arribarem als 300 jugadors. Per tant, la riquesa és aquesta, has de treballar per tota aquesta base, perquè sense base, ara tens uns sèniors, però d'aquí 5 o 6 anys què tindràs, no? Si no hi ha aquest acompanyament. I veure doncs, que tots aquests equips tenen un mirall a dalt amb la il·lusió de dir, ostres, jo d'aquí 8, 9 anys, 10, vull ser-hi, no? I sentir-te el club com a teu.
0: Que bé. També es demostra que Premià és una ciutat, un municipi, on el bàsquet també és protagonista, no? I també esteu aconseguint consolidar aquesta imatge on també hi ha una sensació de molts esports, molta oferta, molt puc provar moltes coses, no? I fomentar també aquest bàsquet i que la gent se'l quedi deu ser positiu per vosaltres, no?
1: Jo crec que és aquella cosa que estem fent bé coses, segur, perquè si no, el que és molt difícil és consolidar-te. És a dir, tu pots dir, ho estan fent molt bé, ho fas bé 2 mesos, treus el peu de l'accelerador i allò es desmorona, no? Doncs el que està ben fet és que això està sent sostingut en el temps. Llavors, això és el que et dona valor. I sobretot jo crec que hem revertit la imatge del club i l'hem consolidat de portes en fora. És a dir, el nom de Premià de cara en fora, la Federació Catalana de Bàsquet o els clubs del voltant, doncs jo crec que té una imatge molt més positiva i més d'impacte que anys enrere.
0: I de l'escoleta?
1: Estic superorgullosa. Si haguéssiu vingut a veure aquest mes de juny els 20-25 nens de la nova fornada d'escoleta, que és la de l'any que ve, és espectacular, nens de 4, 5, 6 anyets, que amb aquella il·lusió agafen la pilota, no saben votar, i te'ls mires i dius, si vosaltres us veieu d'aquí 4 mesos, flipareu, perquè per Nadal sabreu fer unes coses que ara mateix és impensable. I això és molt d'esforç, i aquí també vull fer un crit de felicitació cap a tots els entrenadors que té l'escoleta, perquè és el més difícil, entrenar algú petit que potser al cap de mitja hora diu em sec a terra, m'assec i és que no tinc ganes de fer res, no? I motivar-los, engrescar-los i ensenyar-los i educar-los en una pràctica esportiva és una cosa molt gratificant.
0: Que bo. Passar l'escoleta, passar també la resta d'equips, evidentment, no? Has de confiar molt en els teus formadors i formadores perquè més enllà de com fer un bon vot o una bona tècnica, també s'expliquen i evidentment es treballa en moltes altres coses, no, Montse? Uns sí. valors que també són fonamentals, no? I una sí. humanitat que és fonamental.
1: I en aquesta aposta, el que dèiem d'anar fent un pas endavant i cada vegada més, ara farà cosa de 4 mesos, hem incorporat a Marcos Gumiel com a director esportiu del club. Era una figura que no teníem, però absolutament necessària precisament per la grandària que està agafant el club, i és una persona que és clau pel seu tarannà, pel seu ordre, per marcar la línia de cap a on volem anar amb els equips, no? Perquè ara la propera temporada tindrem 28 equips i l'escoleta. Clar, si tu jugues amb un infantil i jo jugo amb un cadet i al cap de setmana el meu equip té baixes per lesió, per malaltia, i et diuen, vine Marc, aquest cap de setmana aniràs amb el cadet i juguem completament diferent, aquí hi ha alguna cosa que falla, no? Clar. Doncs la idea és establir una línia de treball amb les idees molt clares, molt marcades, i que alhora això sigui una formació molt important cap als nostres entrenadors, perquè nosaltres no només tenim un planter de jugadors, sinó que també tenim un planter molt jove d'entrenadors, tots ells amb titulació, però que se'ls ha de formar. I en aquesta formació, i pel seu creixement, és importantíssima la figura de tant dels dos coordinadors, la Maria i l'Adrià, com sobretot del Marcos Gumiel.
0: I aconseguir un ADN AB Premier.
1: Exacte. ADN totalment de blau.
0: Molt bé, fantàstic. Montse, del 3x3, que dèiem, hi ha inscripcions encara disponibles per totes les categories.
1: Exacte, de fet, diguéssim, com passa cada any, ara que estem a un mes vista, pràcticament, o sigui, es dispararan les inscripcions, i jo, diguéssim, el que faig és una crida de no espereu a l'últim dia a apuntar-vos, en breu difondrem la samarreta del 3x3, que és un disseny exclusiu que fem cada any, molt xula, molt diferent de les samarretes de joc, de les samarretes dels campus, una cosa molt diferent, i que serà ja la 21a edició. Per tant, vull dir, tots els que tingueu ganes de jugar a bàsquet, de fer-ho al carrer, de veure el 3x3, aquest esperit streetball, no? Que, perquè seria molt fàcil fer-ho al pavelló. Menys mals de cap, ja hi ha les cistelles, ja, diguéssim, tots els serveis, els vestidors, les grades, però creiem que el 3x3 a l'estiu ha d'estar al carrer. 25 de juliol farà calor, evidentment. Ja sabeu que això de les dates també ha de ser una miqueta en consonància amb la disponibilitat de la plaça de Sardana, actes de festa major, etc etc. Però jo crec que està molt bé, que és un dia en què ens ho passem molt bé, acabem esgotats, però escolta, em val molt la pena.
0: Molt bé, quants equips?
1: L'any passat érem 77 equips inscrits. Per tant, a veure si arribem a aquesta mateixa xifra que, doncs, hauríem voltat també els 300 jugadors al llarg del dia.
0: Que bé que us ho passeu, Montse.
1: Això sí.
0: I nosaltres encantats de la vida d'explicar-ho aquí a la ràdio. Avui xerrant una estona amb la Montse Girona, la presidenta de l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. Ens deies, Montse, que a partir de l'abril ja es comença a pensar en la temporada següent. Per tant, avui ja et podem preguntar què hem d'esperar pel proper curs esportiu 2026-2027, on poseu el focus, quins objectius us marqueu, seguirà creixent l'entitat?
1: Home, seguirà creixent segur. I com dius que sempre ens hem d'anar reinventant, la temporada que ve apostem per una cosa nova i que ens fa especial il·lusió, i que possiblement no sortirà en les estadístiques ni en el calendari d'equips que avui estan a la part alta, però és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió, que és que tindrem el primer equip de bàsquet inclusiu,
0: Cabo,
1: amb discapacitat intel·lectual, amb la vista posada als Special Olympics que jugaran a Tarragona a la propera tardor, amb la qual volem fer un pas també més endavant, en les nostres mans està poder ajudar una miqueta a nivell, doncs, humà i esportiu en aquest sentit, i que no tot han de ser resultats esportius de primer nivell, i dins d'aquests 28 equips amb l'escoleta hi haurà aquest equip inclusiu del qual estem superorgullosos de poder-hi col·laborar i de que portin el nostre escut i la nostra samarreta.
0: Fonamental també aquest paper i aquesta inclusió, no?, perquè tothom pugui gaudir de l'esport.
1: Exacte, i que els valors del bàsquet van molt més enllà d'això, dels resultats, perquè el que et queda quan generes aquest grup, aquesta capacitat de sacrifici, d'esforç, de pensar en el bé comú, no?, perquè és un esport d'equip, doncs això sempre et queda de per vida, són lliçons de vida moltes vegades.
0: Es nota que la Montse és una gran professional de la comunicació, perquè avui ens ha donat molts titulars i estem molt contents que l'agrupació Bàsquet Premià de Mar estigui en tan bones mans, fent tan bona feina i apostant per aquest esport, ja no només competitiu, sinó també com a valor i com a eina fonamental per al desenvolupament social i cultural també, i de sentiment de pertinença a Premià de Mar. Montse, ha sigut un plaer, com sempre, xerrar una estoneta amb vosaltres. Esperem que vagi molt bé aquest aquesta nova temporada i que descanseu també una mica, que deixeu descansar el
1: intentarem
0: cap
1: una també
0: estona.
1: Intentarem també fer-ho, esclar que sí. Que ja tens a
0: bé.
1: Tot. Moltes gràcies.
0: Molt bé, Montse, gràcies.
1: Adéu, bon dia.
2: Antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La plataforma Millora en Bus Baix Maresme informava que s'ha rebut resposta per escrit de la Generalitat a diversos requeriments i que el Departament de Territori s'ha compromès per escrit a traslladar a aquest col·lectiu les propostes de millora incloses en el pla de xoc anunciat recentment, a més de fer-ho als ajuntaments afectats. Millora en Bus considera que amb aquest compromís la Generalitat reconeix els usuaris dels busos com a interlocutors vàlids i ho celebra com una petita victòria en la seva campanya. En el seu escrit, el Departament de Territori informa també que les marquesines demanades per Millora en Bus en el seu moment s'han incorporat a la llista de peticions globals de tot el territori per la seva validació, diuen, i finalment comuniquen que s'està treballant en el sistema que permeti fer pagament amb targeta bancària a través de la T-Mobilitat, sense donar més detalls, però. Segons ens diuen Millora en Bus, l'escrit que els envia Territori no respon a una instància en particular, sinó un conjunt de demandes que se'ls han fet els últims temps, entre les quals hi ha el pagament amb datàfons als autobusos, rètols electrònics a les parades o les noves marquesines.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: I ara el que farem és convidar-vos a una festa, a la Festa del Comerç. Atenció, perquè aquest divendres i dissabte, botigues al carrer, nit de compres i moltes sorpreses. Tindreu també, doncs, com dèiem, molta opció gastronòmica, actuacions musicals, activitats familiars, moltes sorpreses. Per exemple, també la nit de Premià Mèdia, que enguany ens fa molt feliços també participar i prendre part. Avui en parlem amb el regidor de Comerç i Promoció Econòmica, amb en Xavier Gatius. Benvingut a la ràdio, Xavier.
1: Moltes gràcies, bon dia, Marc.
0: Quantes coses, quina festassa, podríem dir, no? Des d'aquest divendres i dissabte omplim els carrers.
1: Doncs sí, i estem molt contents perquè, doncs, enguany hi ha novetats, passen coses que precisament, doncs, que s'han treballat per tal de que passessin, no? Sobretot, jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany, doncs, i torno a dir que aquest era un dels objectius, no? Enguany estarà, doncs, només hi haurà comerços o restauració del poble, que és precisament el que preteníem, i per tant estem molt contents. Passen moltes més coses, però jo destacaria això.
0: De seguida les comentem. També hem convidat avui a la ràdio a l'Aran Encesa del Gastrobar de Cibels i membre de la Junta de Comerç Premià. Aran, benvinguda a la ràdio.
2: Bon dia, què tal?
0: Com s'encara una festa així? Perquè, evidentment, tothom la vol gaudir, però preparar-la i anar fent llistes de coses és un tema,
2: Té teca. I hem estat dirigint i intentant ajudar tots els comerços, perquè aquest any participen un total de 9 comerços i estem super... 9 comerços d'hostaleria, que estem supercontents, que és el que deia el Xavi. Premià de Mar s'està intentant fer, així que contents.
0: En aquesta part gastronòmica, evidentment, hi haurà diferent oferta, no? Cadascun dels seus comerços el que fa és treure pit d'allò que fa, no? I posar-ho directament al carrer, no? No espera que vinguin a buscar-me, sinó que
2: totalment.
0: Jo vaig al punt neuràlgic de la festa, no?
2: I a més s'ha intentat coordinar perquè no es repeteixin les tapes, sinó que tinguin opció de tot tipus. La gent que vulgui venir tindran per elegir, vamos. I no només menjar, sinó que a més van amb beguda. Tenim mojitos, hi ha combinats, hi ha begudes de tot tipus, refrescos, que m'han dit coreans.
0: Refrescos coreans, molt
2: correcte.
0: Bé. No faltarà de res en aquesta festa. Dèiem, Xavier, aquest vespre de la nit de divendres, vaja, dia 26, dissabte 27 de juny, a la part del central de la Gran Via, ens ho hem d'imaginar això, també a Jacint Verdaguer, una de les novetats, perquè el carrer encara està en el tram final de les obres, no?
1: Sí, sí. És una de les novetats, precisament. Diem que hi ha dos grans punts, no?, on passaran moltes coses, o tres, si afegim al mercat, perquè també en parlarem. Un és Països Catalans, que ja és, doncs, ja va ser també dels anys anteriors, doncs, les edicions anteriors. A Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions a partir de les 6 de la tarda del divendres, que també ara, doncs, ho explicarem. I un altre, a Jacint Verdaguer, no? Que tots sabem que Jacint Verdaguer, doncs, és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, que volem doncs, recuperar, no?, aquesta importància del comerç que històricament, doncs, sempre havia tingut a Premià, que encara hi és, però que volem, doncs, potenciar. I hi haurà un altre escenari a l'alçada del mercat. Per tant, hi ha dos grans punts. A més, torno a dir del mercat. Això és una novetat. I en aquests dos punts començaran a passar coses a partir de les 6 de la tarda. Sí, amb actuacions familiars, amb temes de màgia i més per la canalla. I després, evidentment, doncs, hi ha més cara al vespre, doncs, actuacions musicals, però dos grans punts, el mercat també que fa la seva, que ara ho explicarem, i per tant, doncs, la festa ha crescut tant geogràficament, no?, doncs, com a oferta d'esdeveniments, i jo crec que d'alguna manera el que estem fent és precisament, doncs, consolidar aquesta festa i que compleixi el seu objectiu. El seu objectiu és que tothom surti al carrer, que coneguem aquell comerç, no?, doncs, que tot i que vivim a Premià, doncs, doncs potser no voltem prou i no el coneixem, i a partir d'aquí, doncs, sabem més de l'oferta comercial de Premià, però també i sobretot, que jo això insisteixo, que siguem capaços de que veïns i veïnes de les poblacions del costat, no?, de Vilassar, de Premià i tal, doncs baixin, gaudeixin de la jornada a la vegada que descobreixen el comerç. Doncs aquesta festa té aquest objectiu. No? I jo crec que amb l'oferta que presentem aquest any i amb la zona gastronòmica, que la veritat haig d'agrair a l'Aran, que s'ho ha currat moltíssim, doncs... ho he fet amb moltes ganes. Torno a dir que era un dels objectius que passés això, i estic supercontent perquè ho hem aconseguit, i estic segur que complirem aquest objectiu de mobilitzar veïns i veïnes i fer que, doncs, ens vinguin veïns veïns i veïnes també d'altres poblacions a fora.
0: Que bo. Hem parlat de la vessant gastronòmica. Ara tu també ets membre de la Junta de Comerç Premià. També és el dia en què els comerços i les diferents botigues, establiments, surten al carrer també, amb diferents propostes, a més, cadascuna d'elles. No?
2: Totalment. De fet, ja no és només que el dissabte surtin al carrer, sinó que hi ha algunes d'elles que fan activitats pròpies, com per exemple tenim Monta la Fiesta, que fa tallers pels nens petits, i Saneta, que ha ficat begudes per als seus clients, entre molts d'altres, que ofereixen begudetes, i Tot Fils, que fa descomptes, pinta cares, globus... S'intenta arribar inclús a nens com a adults.
0: Uh-huh. Molt bé, fantàstic. Totes aquestes propostes, totes aquestes ofertes per aquest divendres i dissabte, Premià de Mar. Dèiem també, Xavier, que el mercat fa la seva nit pròpia, podríem dir, perquè la majoria d'activitats són outdoor, no? Fora, al carrer.
1: Correcte.
0: Però el mercat també serà un punt neuràlgic.
1: El mercat, que no podia ser d'una altra manera, perquè el mercat forma part del nostre comerç. De fet, és un dinamitzador natural del nostre comerç i, per tant, també ha de ser protagonista aquesta nit, no? I així ho serà. Doncs a partir de les 8 del dissabte ja comença amb les atabalades i a 8:45 fan un quinto i tot això mentre hi haurà platets, música dins del mercat, etc. S'han sumat, estan fent una aposta, fan una aposta important, jo crec, per la festa, com torna a dir, que no podia ser d'una altra manera, perquè formen part del comerç de Premià, o són un agent molt important pel comerç de Premià, i jo crec que això encara li està sumant més atractiu a la festa del comerç.
0: Clar, aquí el tema és que heu fet tantes propostes que al final m'imagino a la gent amb una llibreta i un bolígraf, no?, dient activitats familiars, després passarem pel mercat, acabarem a Països Catalans...
1: Que surtin i que voltin. Que això és el que és l'objectiu, no?
2: Vull dir, no cal saber... Falti de res.
1: Exacte, vull dir, no cal anar amb l'agenda, vull dir, surtir i saber que passaran coses, que divendres i dissabte passaran coses a Premià, passaran coses amb un protagonista que és el comerç, i la nit de Premià Mèdia, que ho hem d'afegir, evidentment, doncs que també estem molt contents d'haver afegit aquesta oferta, que s'hi sumi, que coincideix amb la festa del comerç i la nit de compres, que també recordem que el dissabte hi ha la nit de compres, que abans en deien Shopping Night, i ara doncs ho hem catalanitzat, nit de compres, i que també, evidentment, forma part, és un esdeveniment doncs, amb substantivitat pròpia i prou important. De fet, és d'origen de la festa del comerç. Uh-huh. Vull dir, el que hem fet és fer coincidir aquesta festa del comerç amb quelcom que ja passava, que ja era xulo, no? Vull dir, aquests comerços oberts fins a tard, i aquest ambient de prestiu, que tots, a més, tenim ganes de festa major, no? I jo crec que això també ja és com tradicionalment s'està com posicionant com un passet, no? Vull dir, és una prèvia, no? Vull dir que no ni molt menys és, evidentment, no és de festa major, però bueno, vull dir, ja és allò que dius, ostres...
0: Ja s'alvira, no? Ja
1: sí, exacte, ja fem un tastet, no? Vull dir que... I, bueno, doncs el mercat torna a dir, ostres, fa una aposta xula i estic convençut de que ens ho passarem molt bé.
0: Fantàstic, com deia també el Xavier Gatius, el regidor de Comerç i Promoció Econòmica, molta música també, dos escenaris, el de Jacint Verdaguer, el de la plaça Països Catalans. Em parlaves també, Aran, d'unes boles Bubble?
2: Correcte.
0: Què passarà? Què vol dir això?
2: Des de Comerç de Premià han volgut ficar aquestes boles Bubble, que són unes boletes en les quals la gent podrà entrar i fer-se fotos ben xules, amb uns globus que hi ha per allà voltant, i la proposta que nosaltres hem fet és donar tiquets a tots els associats del Comerç de Premià per promoure així una mica la compra cap als locals d'aquí, que és el que intentem potenciar, diguem-ne, amb aquesta festa. Per tant, animar tothom a demanar aquests tiquets, que poden demanar-los a tot arreu i poder fer les seves fotos allà, ben xules.
0: Molt bé, perfecte. Qui compri podrà fer-se
2: Correcte.
0: La seva
2: Inclús
0: fotografia.
2: Inclús si alguna persona està per allà perduda i veu que està buida, que intentin acostar-se, que si no hi ha gent a dins, els deixaran passar també.
0: Molt bé. Al final, l'Aran es tracta de ser creatius, no?, de fer una volta més i més enllà de totes aquestes propostes, per si fossin poques, cadascú a més proposa les seves pròpies activitats.
2: Correcte.
0: I més enllà, no?
2: Totalment.
0: Com us ho feu per tenir aquestes pensades? Perquè a més tot això, Aran, és mentre el dia a dia va passant, no?
2: Sí,
0: i teniu
2: sí.
0: Les vostres botigues, els vostres gastrobars, vull dir, tota aquesta... D'on traieu el temps?
2: El temps no ho sé, però les ganes estan. Aleshores, amb les ganes ja es tira endavant, la veritat. Ha sigut entre tots coordinades, som un munt de persones allà la Junta, que treballem dia a dia al final per intentar potenciar. Uh-huh. És el nostre interès principal, el comerç de Premià en si. Uh-huh.
0: Xavier, com ho vius tu? Perquè al final també hi ha una coordinació molt, molt bèstia entre els comerços implicats, la gent que té ganes que surti bé, la gent del mercat, la gent que també s'implica, la gent que hi posa música. Hi ha molta gent implicada per fer possible aquesta... evidentment, tant Festa del Comerç com la nit de compres, com tota la vessant cultural, però sí que hi ha molts actors, moltes actrius, no? I no sé si un punt d'orgull, fins i tot.
1: Hi ha Molt. I, de fet, t'haig de dir una cosa. En tots aquests agents, no?, que estàs dient, hi ha un equip darrere que fa que això passi, que són els tècnics. Vull dir, jo vull aprofitar que dius això per dir bueno, que han fet una feina magnífica, que han coordinat, no?, doncs, tots aquests comerços que volen que també, doncs, fer coses i tal. I, per tant, en aquest sentit, jo haig de posar en valor la feina del meu equip, que som motivats i que ho han fet superbé i que realment són uns protagonistes que no són molt visibles, no?, perquè evidentment, doncs, no es veuen, no surten a les fotos, però són els que fan que les coses passin conjuntament amb els comerços i conjuntament, doncs, amb l'Aran també, que és una motivada també.
0: Cada comerç o cada establiment és un món, no? I clar, m'imagino posar d'acord tothom, i el que tinc la sensació des de fora és que hi ha qui potser respon, uf, no ho sé, no? I hi ha qui respon, sí, fem-ho, no? I és una mica aquesta opció B, no?
2: Va ser el repte.
0: Jo m'hi tiro i a partir d'aquí veure què surt,
2: totalment, no? Va ser el repte d'intentar convèncer, sobretot a la part d'hostaleria, de dir, endavant, animeu-vos i fem poble.
0: Clar, és la primera vegada, com deia el Xavier, que tindrem locals
2: fins
0: i menjar preparat.
2: Fins ara hi ha 3 o 4 gats que sortíem al carrer. Ara anem amb una bona banda de gent.
0: Com t'ho has fet per convèncer els ara?
2: Porta a porta, i anar parlant i anar explicant al final el que és la festa i les possibilitats que tenen. Jo, per exemple, estic molt apartada del centre i m'ha servit totes les fires de les que he participat perquè la gent em conegués i m'arribés al local. Ja és com una inversió de dir, vinga, pot ser que no faci els calés que hauria de fer en el local, escolta, però et pot venir molta gent, et pot conèixer molta gent. Mm-hmm. Totalment.
0: El que fa respecte és això, no?, és canviar la barra del teu bar, no?, i portar-te-la directament cap a fora, no?, perquè implica, clar, molta logística.
2: Totalment, això sí, 100% cert. Però, al final, per por no ens mouríem, tu. S'ha de tirar endavant. I la il·lusió que fa, al final, que la gent et conegui. Tinc tantíssima gent que ens ha arribat al local dient-nos, hosti, us vaig conèixer aquest iogui? Superbé. Què tens, aquell producte que vaig provant allà? O sigui, que al final els animem així a tots. I no s'han fet tan difícils de convèncer, eh? També t'haig de dir que...
0: Que bo. Posem en valor també aquesta festa del comerç, amb aquesta possibilitat també de poder sortir al carrer, no? Tant de bo ho féssim més, també, no?
2: Totalment.
0: Que, diguem-li al Xavier, a la regidoria econòmica, no?, que es poden fer més festes, no?
2: Ui, tant. Prenem
1: nota.
2: Gastronòmiques.
1: Prenem nota.
0: No, ara feia broma,
1: no,
0: Xavier,
1: és,
0: però...
1: No, és correcte, vull dir, si...
0: Però, evidentment, no, que, vull dir, si funciona, també és la manera de seguir evolucionant, no? Quan ja consolides i te n'adones que la gent té moltes coses de trepitjar carrer, també, no?, i de tocar, de veure, de compartir, de passar una bona estona, de xerrar amb el veí o la veïna, no?
1: De fet, és una de la part, o és, diríem, una... És un pilar del que podem fer nosaltres com a ajuntament per tal de dinamitzar el comerç. Vull dir, precisament fer això, fer que la gent, doncs, surti al carrer i doncs, gaudeixin de l'oferta de productes i serveis que tenim des del nostre comerç, no? Vull dir, l'altre són totes les actuacions urbanístiques i tal que estem fent també, doncs, amb aquesta actuació tan important de Jacint Verdaguer, que d'alguna manera, doncs, també és protagonista, no?, de la festa del comerç d'enguany, i l'altra és aquesta, és fer que les persones i que els veïns i les veïnes, doncs, surtin al carrer i descobreixin el nostre comerç. Per això ho fem i estem molt contents, torno a dir, de la col·laboració també per part de comerç associats, doncs, que s'hi han abocat, doncs, a fer coses, i en aquest sentit, doncs, seguirem fent activitats aquestes, i si a més, doncs, ara en parlem, no? Vull dir que estem tan contents i contentes que les hauríem de fer més sovint, doncs parlem-ne i bé, si podem fem-ho, vull dir, cap problema.
0: No ho diem només nosaltres, Xavier, tot això ve perquè també ens consta que costa molt trobar una taula on sopar, perquè la gent omple molt la plaça Països Catalans, la gent vol tastar, la gent segurament vulgui veure, provar. És a dir, també hi ha aquella part de dir, podem tenir molta gent, no? No sé com gestioneu també aquesta pressió ara de dir, ha de sortir bé. Això segur, no?
2: Això sempre. I el gestionar-ho, mira, jo el que he estat fent realment és intentar ajudar a tots els associats que participen aquest any a que no es compliquin, perquè és millor barcar poquet que abarca molt. Intentem anar amb 3-4 etapes com a màxim cada local, per això, per poder donar la millor qualitat i el millor producte sense que es creïn cues d'espera.
0: Totalment,
2: una organització.
0: Tens clares les teves?
2: Sí, totalment.
0: Què hi haurà?
2: Anem amb un rol de vedella trufada, tenim les catxapites veneçolanes, que són és un plat estrella en el local, bàsicament, i també les nostres braves, que són un clàssic que no poden faltar. Els mojitos, la cervesa, però això... tots anem amb begudes, també. Després tenim el kebo, que el kebo fan mandús. Són unes gyozas típiques coreanes, és de cuina coreana aquest local. Uh-huh. Les croquetes, que també són espectaculars. Tenim camp formatger, amb croquetes, amanida russa. Tota l'oferta que ells fan es caracteritzen també per això. Capibara, retuqui, el carpi... Hi ha mil opcions, com comentàvem abans, que no defraudaran.
0: Ara meva, se'm fa la boca aigua, ja tinc ganes que arribi, eh?
1: Jo crec que haurem de deixar l'operació en biquini per després de...
2: Totalment.
0: La festa
2: d'en Comès,
0: eh?
2: Totalment.
0: Vale, vale. Molt bé. I que tot això, com dèiem també, i a la nit de Premi Amèdia, que ens fa moltíssima il·lusió participar i poder-hi posar música, també una mica amb aquesta filosofia de quilòmetre zero, amb músics de Premi de Mar, amb els guanyadors també del Delightens, el concurs de bandes d'aquí de Premià, i poder-hi posar música i poder contribuir també per celebrar aquesta nit de la ràdio i els 40 anys també de l'emissora, ens fa molt feliços i tant de bo vingui per quedar-se. Així que ho compartirem plegats, que també ens fa molt feliços formar part d'aquesta festa, podent aportar el nostre granet de sorra, no?
1: Molt bé.
0: Que és molt, molt important.
1: I nosaltres agraïts també, de seguida que es va sorgir, ens vau proposar la idea, nosaltres vam estar molt contents, creiem que suma, doncs que al final jo d'alguna manera crec que estem afegint més doncs, a la festa, no?, del que ja hi era, no? Vull dir que vosaltres també doncs, evidentment sou un protagonista del poble, no?, i per tant, doncs, i que teniu molt a veure amb el comerç, i que és, d'alguna manera és molt positiu que s'hi sumeu i que tant de bo sigui, com dius, que tant de bo sigui per quedar-se.
0: Ja veuràs tu que voraran aquestes tapes, aran. Hauràs de penjar el cartell de s'han acabat les braves.
2: Això.
0: Tant de bo, eh? Que vagi molt bé, que sigui un èxit i ho celebrem aquest divendres i aquest dissabte.
1: Vinga,
0: gràcies, Marc. Xavier. Vinga, gràcies, Aran.
1: Gràcies a tu. Molt bé. Vagi bé. Adéu-siau.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 164 morts i més de 1.000 ferits, segons les darreres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas lluny de l'epicentre d'aquests sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà o ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir precisament durant la Revetlla al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
0: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 1113 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important important tenir un pla B, com ho és ara en el cas d'una escola bressol.
4: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no ho sapigueu. Potser tampoc calia un pla B. Una instal·lació com aquesta de l'escola bressol potser sí que hauríem de pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, que no arribéssim.
3: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places.
5: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 1:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Tant anys connectant veus, emocions i comunitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
8: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
9: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
10: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
11: Tu agafes els espaguetis.
12: Manel, Manel.
11: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
9: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
12: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
9: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
13: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
9: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
13: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
9: Molt bé, Dani, tot teu, va.
8: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
14: Diruza karrak bihotzik ez du lotuko duteko gorota ez du azen.
15: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
16: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Hem superat Sant Joan, dijous 25 de juny del 2026. A aquesta hora, amb aquesta sintonia, obrim l'espai d'opinió habitual de cada dia dels grups municipals, perquè ens expliquin com estan veient ells la situació municipal, evidentment, l'actualitat i les diferents qüestions d'interès que també preocupen a la ciutadania i interessen, que és el més important. Avui parlem amb Esquerra Republicana de Catalunya. Pep Ripollès, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hem superat Sant Joan. Ha anat bé aquesta revetlla?
1: Hem superat Sant Joan, hem superat la revetlla i aquí a Premià sense gaires incidències, però bé, bé.
0: Molt bé, fantàstic. Hem tingut festa i pluja d'idees amb la implicació de la ciutadania del Pla de Barris. Com ha anat això?
1: Bé, doncs estem força satisfets. Potser ens va fallar una mica de participació més en l'última jornada que es va fer a la plaça Maresme, però l'aportació d'idees i d'una visió global del barri la tenim molt més que consensuada tant amb els barris com amb els altres grups polítics i ara és a fer un bon dossier i a participar-hi i que sigui el que Déu vulgui.
0: Mm-hmm. Molt bé, a veure què surt i quines propostes acaben guanyant protagonisme en aquest pla de barris, amb aquesta proposta i amb aquests 25 milions d'euros també al capdavant per poder invertir. Hem tingut taula d'habitatge, Pep, on ha destacat el cens de pisos buits. Sí. Hem tingut ja aquestes primeres referències i també el nou pla local d'habitatge. Què ens expliqueu des d'Esquerra? Com ha anat això?
1: Bé, és una taula en la qual hi participo jo directament com a conseller comarcal també d'habitatge i també està bé perquè fas una visió molt més global de tot el conjunt de la comarca i aquí el que s'està fent és un treball ambiciós sobretot amb la gestió dels habitatges buits, perquè ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits, que no resideix ningú. I després el que s'haurà de fer és una espècie d'ajuts o de veure com ho podem fer perquè aquests habitatges, en comptes estiguin buits, estiguin col·locats en el mercat immobiliari o en el mercat de lloguer assequible. És una tasca molt complicada, és una tasca molt difícil, una tasca que abans es feia des de la Diputació de Barcelona i ara ja no la fa per veure la dimensió, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques que puguin haver i que puguin esdevenir, i és un tema molt complicat i també és complexa la situació dels ajuntaments perquè no tenim gaire marge de maniobra, perquè no li podem ni exigir ni dir en un privat que posi els habitatges al mercat. Per tant, el que s'està fent és un cens. Aquest cens ens servirà per buscar les ordenances fiscals idònies i per realment incentivar d'alguna manera que aquests habitatges puguin passar a la xarxa d'habitatge lliure de Premià. I per la resta del pla local d'habitatge, sí que hi ha un pla aquí fet, el que passa que l'habitatge en aquests últims anys ha experimentat una evolució molt complicada, molt ràpida, i ens hem d'actualitzar i hem de posar els punts sobre les is i sobretot ser valents i veure cap a quina direcció pren l'habitatge aquí a Premià, perquè sabem que hi ha mancances, però també tenim mancances de sòl i tenim moltes situacions que hem d'afrontar en els propers dies.
0: Sobre el cens de pisos buits, pel que hem sabut, ens deia l'altre dia l'Enric Pons, és de Premià en Comú Podem, serien uns 140. La xifra s'ha de confirmar, com bé deies, i hem d'anar ara porta a porta confirmant, però 140. No sé si ha sorprès la xifra, si esperàveu més, menys.
1: No, nosaltres ja més o menys ja teníem aquesta idea referenciada perquè venim del tema del repartiment de les targetes de la Rebonica i més o menys ens sortien unes xifres una miqueta més altes, que no arribava als 200 habitatges, però és la xifra que nosaltres més o menys ja estaven jugant. Ara, falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem, i estàvem fent una sèrie d'especulacions i funcionàvem per dades estadístiques que ens enviava la Generalitat de Catalunya. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges que deia que la Generalitat, doncs, han sigut molts menys, cosa que realment posar una xifra sobre de la taula també està molt bé per saber realment, primer, per trencar el que és l'especulació, i segon, per veure que realment això ho tenim sobre la taula, i Premià és un dels primers municipis de la comarca que està fent un cens d'habitatges buits, i és una situació molt, molt complicada de poder veure perquè s'estudien diferents paràmetres, i aquesta és una tasca que s'ha fet aquí de manera decidida i valenta, i ara surten unes xifres en les quals nosaltres ja tenim adreces i cens per poder-ho acabar de perfilar tot.
0: Veurem com s'acaba gestionant aquesta informació. D'una taula feta, la taula d'habitatge, a una taula per fer, la taula de sostenibilitat. Sí. Quines notícies en tenim, Pep?
1: Doncs estem esperant d'haver rebre els resultats ja de l'auditoria, que ja queda molt, molt poquet. És veritat que nosaltres internament hem fet moviments a dins del departament, per tant, hi ha hagut canvis de persones que lideren el projecte, ara ha entrat una nova figura, s'està situant en el lloc, que està activant el que és tots els protocols i tota la gestió de tots els contractes, i penso que en breu, jo espero que després de la festa major, abans de marxar de l'estiu, ja puguem tenir una convocatòria de la taula, primer per presentar l'auditoria d'aquesta empresa externa i segona per presentar també tot el personal nou i totes les accions a funcionar, perquè s'han de fer canvis.
0: Vinga, esperem-ho, que així sigui, ja ho informarem també quan toqui. També és cert que ha acabat ja el curs escolar amb les obres a la vista a l'Escola Mar Nova.
1: Sí, sembla mentida que després de tants anys ara estiguem pendents de quan entren les màquines, després de tants entrebancs i de tants problemes, molts d'ells burocràtics. Però sí, és una grandíssima notícia pel poble, aquest inici de les obres, al igual que és, esperem, l'acabament de les obres de la Bressol. Per tant, en aquest estiu, a nivell d'educació i d'equipaments educatius, penso que és una gran notícia per a aquest poble tenir aquests dos equipaments nous, un acabant i l'altre començant.
0: Molt bé. També tenim en marxa una diagnosi, ens han explicat des de la Regidoria de Joventut, d'aquest pla local de joventut.
1: Bé, jo no el conec gaire perquè encara no l'he pogut veure, però està molt bé que comencem a treballar sobretot pel jovent. I pensa que el jovent necessita una sèrie d'actius, una sèrie de funcionaments, una sèrie de necessitats que fins ara no és que no els tinguéssim, però és que no han acabat de funcionar. I penso que amb aquest pla, i sobretot participat per part d'ells, que són els qui han d'elaborar aquest pla i participar-hi, doncs penso que és una gran notícia també a l'efecte participatiu de tots aquests plans i de totes aquestes necessitats, perquè quan es fa un pla es va orientat cap a ells directament, i sense la seva participació és un pla que servirà per escriure fulls, però no per desenvolupar-ho. I penso que aquest és un actiu important, el poder fer-ho tot molt participat.
0: Als joves i a tot tipus de públics se'ls convida aquest cap de setmana a la Festa del Comerç. Entre les diferents activitats hi ha la nit de compres també aquest dissabte, hi ha activitats pels més petits, activitats familiars, hi ha la nit del mercat, hi ha la nit de premia mèdia. Al final es tracta de fer bullir el carrer amb producte propi, amb establiments propis, col·laboradors propis i tot el que sigui propi. Pep, com valoreu aquesta nit de compres?
1: Bé, com sempre aquesta data la té tothom assenyalada, fins i tot es fa canvis a les curses d'estiu per poder no encaixar una cosa amb l'altra, perquè penso que amb aquestes fires el que es veu, amb el comerç local, es veu la varietat i la qualitat que tenim a Premià, que moltes vegades no ens n'adonem de tot el que tenim. I també per donar a conèixer allò que està arribant, allò que ens està entrant nou i que puguem veure-ho així al carrer. I a més és una nit, a més ara que fa molta calor, perquè fa molta calor, anirà molt bé sortir pel carrer i poder gaudir de tot el ventall de possibilitats que hi haurà al carrer i a la fresca i a gaudir-ne.
0: Molt bé, de seguida en parlarem també amb el regidor de Comerç i Promoció Econòmica i també amb Comerç Premià. De seguida parlem d'aquesta nit de compres a Premià Mèdia. També hem de fer una mica de prèvia, Pep, de Festa Major, perquè la tenim ja pràcticament a tocar, com esteu vivint aquests dies previs. Recordem, una Festa Major que enguany, a més, fa 30 anys, que serà especial i que molta gent té moltes ganes que arribi això.
1: Ja s'olora la festa, ja s'olora la Festa Major, i aquest any preveiem que serà una festa multitudinària, amb el qual s'han de fer molts reconeixements a moltes coses. 30 anys són molts anys i amb moltes ganes de gaudir-la. De fet, hi ha espais que ja han començat, perquè, per exemple, la cursa d'estiu ja la tenim, que és la que sempre dona el tret de sortida. Per tant, amb moltíssimes ganes de gaudir d'aquesta Festa Major i de trobar-nos de nou en els carrers, perquè si us hi fixes, anem, ara ja tenim els caps de setmana plens d'activitats i plens ple d'esdeveniments en el qual l'eix principal és la Festa Major i la prèvia de la Festa Major.
0: Tot ocupat, aquí ja llenceu l'agenda, és igual.

0: Molt bé. Doncs encara ens quedarà un espai d'opinió abans no tanquem la paradeta per estiu i gaudim d'aquesta festa major, així que també el proper dia tornem a parlar amb Esquerra Republicana de Catalunya. Pep, gràcies, que vagi bé el dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Noves propostes audiovisuals per a aquest proper cap de setmana a l'Espai L'Amistat, que també seran dies molt calorosos i així tindrem una excusa per trobar una mica de frescor i on millor que al cinema. I per això anem a conèixer les noves propostes que tenim a la cartellera de l'Espai L'Amistat. Molt bon dia, Toni. Com estàs?
3: Molt bé, bon dia.
2: Benvingut a la ràdio un cop més. Quines propostes ens vens a explicar per aquest cap de setmana?
3: Doncs per aquest cap de setmana tenim una proposta que jo crec que és interessantíssima, Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula basada en el llibre d'Osman, que és el protagonista, el que li va passar tot el drama, la tragèdia aquesta personal, on explica el seu viatge des de Ghana, quan tenia 12 anys, el seu viatge des de Ghana, va haver de passar tot el desert del Sàhara, van començar 46, van acabar 6, va arribar a Líbia, es va trobar amb problemes per aconseguir els diners per poder viatjar amb una patera on la mort estava allà al costat, fins a arribar a Barcelona. I parla de tot aquest pericle que va fer Osman, que és un jove ghanès, en aquell moment tenia 12 anys, i el va acollir una família catalana, la Montse, que ell sempre explica que la primera nit que el va acollir li va fer un petó abans d'anar a dormir, es va passar tota la nit plorant i preguntant-se per què el seu millor amic, tota la gent havia mort i ell havia hagut de patir tant fins a arribar a aquest somni, no?, del País dels Blancs, que li despertava tanta curiositat i que va sentir tant rebuig. I després de plorar tota la nit va arribar a la conclusió que la pregunta no és per què el seu patiment, sinó el per a què, no? Aquest noi ha tret, té dos carreres, ha muntat una ONG, està enviant, està creant escoles a Ghana, està enviant a través de la seva fundació, ha creat una fundació, està enviant ordinadors per les escoles, està fent una tasca brutal, i és una pel·lícula tan necessària en els moments que estem vivint, no?, amb l'alçament de l'ultradreta, amb aquest rebuig brutal, no?, i aquesta prioritat nacional que sembla que a la resta de la gent no importi, doncs és necessari conèixer històries tan boniques, tan humanes i tan empàtiques que et fan reconciliar-te amb l'ésser humà, com és Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula protagonitzada per Emma Vilaresau, i també la seva parella a la vida real, el Jordi Bosch. És a dir, parella a la ficció i parella a la vida real. Una pel·lícula preciosa que tothom hauria de veure i que la recomanem per aquest cap de setmana a l'Amistat, que, com molt bé deies, amb aire condicionat, que s'està molt fresquet.
2: Sí, creus que és una pel·lícula que pot obrir els ulls a molta gent?
3: Jo crec que és una pel·lícula que et fa pensar, i jo sempre penso que si el bon cinema et fa reflexionar sobre el món en el que vivim i les injustícies, crec que et obre la teva ment i et fa pensar en discursos d'odi que, malauradament, hi ha masses en aquest moment, i crec que sempre és interessant veure, no?, i pensar en l'altre, no només en nosaltres, que això ja és una cosa que a la civilització occidental, malauradament, és el pa de cada dia. Està molt bé empatitzar amb l'altre, veure el seu patiment i jutjar d'una altra manera.
2: Sí, que tens raó, que cada cop més mirem d'una manera més individualista, ens mirem més al nostre melic i mirem menys més enllà. Sí que segur que aquesta pel·lícula serveix per enviar un missatge molt maco. I has comentat que l'Osman té una ONG.

0: volia preguntar si aquesta pel·lícula la farà servir les seves recaptacions de diners per portar-les a l'ONG.
1: Tot el que està fent, a banda de les donacions que fa la gent, perquè molta gent a través d'això doncs, s'ha informat, mira, en aquest moment no tinc la web exacta, però segur que es pot buscar i a la pel·lícula surt la web per poder fer donacions i ajudar a una mica a omplir de coneixement, no?, a aquests nanos que no tenen res en aquell país i que estan abandonats per la mà de Déu, no? I jo crec que és una tasca tan necessària. Ja sé que no tothom pot donar ni fer donacions, però a vegades 5 euros no implica un esforç, ni que sigui 5 euros un cop, saps? Qualsevol ajuda és bona i sí que és important, no?, preocupar-se pels altres, i és una de les coses boniques, no?, com aquesta parella de catalans, no?, de cop el van acollir i van crear una nova família, no?, on té, ell ho diu, no?, tinc germans blancs i tinc germans negres, no?, és a dir que... Però realment és emocionant aquesta història, és d'aquelles que se't salta la llagrimeta, però... de veritat que dona gust veure cine compromès i cine català, que això també és molt important. La versió que veurem aquí serà la original, és a dir, la versió catalana. Ousmane va arribar aquí amb 12 anys, parla català perfectament i és una de les pel·lícules que jo crec que de les catalanes que s'estrenaran aquest any, de les més comercials, jo crec, i de les més necessàries, també.
0: Sí, segur que sí. A més, jo ja n'havia escoltat molt d'aquesta pel·lícula, havia escoltat ja publicitat i, bueno, moltes històries sobre ella. I comentaves també que bueno, l'Ousmane ha format part de la pel·lícula, òbviament, ha explicat la seva història, però el veiem a la pel·lícula o simplement ha estat fent costat colze amb colze amb els guionistes?
1: No, també surt quan és gran, també surt a la pel·lícula.
0: També el veiem, sí. com a actor?
1: Sí. Vull dir, està basat més en la pel·lícula quan ell va arribar, i tot el pericle que va passar.
0: Clar.
1: Però sí que és una pel·lícula, vaja, molt necessària i que recomano a tothom, perquè realment és una pel·lícula útil, que dic jo, no?
0: Sí, segur que sí. El que comentàvem d'ajudar els altres, si no podem monetàriament, també fent també compartint i que arribi a la gent i per donar més visualització, perdona, també és una gran manera d'ajudar.
1: Sí, absolutament.
0: I que, bueno, al final també és el que feu vosaltres.
1: Sí,
0: també ajudeu d'aquesta manera.
1: És una manera de veure i de portar el nostre petit gra de sorra portant pel·lícules d'aquest estil, no? La línia de l'amistat sempre és una línia, jo sempre ho dic, més Verdi, Florida Blanca, no?, que de pel·lícules grans i comercials, tot i que aquesta jo crec que ho és, de comercial, però per la història que explica, pel ressò que va tenir la pel·lícula, pel fet que està basada en una història real... Vull dir, té molts punts perquè sigui una gran producció que tingui un ressò dins de la cartellera. Però sí que és cert que nosaltres anem més cap a aquest cine compromès que cap a explicar històries de superherois, que la gent se'n va a altres cinemes més grans on poden menjar crispetes i begudes i frankfurts, que últimament també es mengen frankfurts en aquests cines.
0: També. Doncs moltíssimes gràcies, Toni. Em sembla una proposta molt interessant. Segur que agrada moltíssim a tot el públic. I ja ho sabeu, la teniu del dissabte 27, diumenge 28 i dilluns 29 al cinema L'Amistat. Moltíssimes gràcies per venir i per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
0: Bona tarda.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

Dijous 25 de juny ja tenim definits els tres primers grups de la primera fase del Mundial Masculí de Futbol. Ara repassem com han quedat en un dia en què també hem de seguir parlant de finals. La de bàsquet de la Lliga CB va acabar ahir amb la derrota del Barça al Palau contra el València de Pedro Martínez, que s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga CB, la segona Lliga per al València i la segona per a Pedro Martínez. Les dues, com dèiem, amb el València després d'aconseguir la primera el 2017. L'enhorabona per a Pedro Martínez, també amb els catalans Ian Cuba Sima i Jack Nogués a la plantilla, i el Barça que haurà de mirar de reconstruir el nou projecte de cara a la temporada vinent. I en futbol sala, avui mateix també, el Barça pot ser campió de Lliga si guanya el Pozo de Múrcia, la pista del Pozo, després de perdre dimarts el tercer partit en aquest cas. Avui toca el quart, com dèiem, una nova oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez per convertir-se en campió d'aquesta Lliga. En parlarem d'això i molt més avui a l'Enjoc, mitjo d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota la clotet esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit, aquesta passada matinada, la primera fase en 3 dels 12 grups del Mundial masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar per 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: Sud-àfrica, que és una de les primeres sorpreses d'aquesta primera fase del Mundial. El grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra el Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segons amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament tots dos amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols després d'haver tancat la primera fase amb una victòria per 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina. L'agarenc Ismael Saibari marquen el seu tercer gol del Mundial.
0: De fet, ha marcat Saibari en els 3 partits que ha disputat el seu equip. Ha estat golejador en els 3 partits. Per cert, el Brasil, Rafinha, no va jugar. Recordem que s'ha lesionat i veurem si arriba a les eliminatòries el jugador del Barça. Avui es decidiran, Carme, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F.
1: Amb un Japó-Suècia i un Tunísia-Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, per acabar de repassar l'agenda, a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que estan ja classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió, en partit oficial, el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, el Girona i el Sabadell. Avui mateix, de fet, ha fet balanç, n'està fent encara, el president del club ballesà, Pau Morilla Giner.
1: El centre d'esport Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta, després dels incidents en el partit definitiu del play-off d'ascens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de Lliga CB ahir després de tornar a superar clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues, amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més que formen part de la plantilla valencianista, Iancu Bacima i Isaac Nogués.
0: I el Barça, que tanca una nova temporada, ja és la tercera en blanc, sense cap títol, i com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del comiat de l'entrenador Xavi Pasqual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla, un d'ells també ja ho va comunicat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: Va ser nit de comiats ahir al Palau Blaugrana, amb molt emotiva, molts d'ells. N'estarem pendents d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2017 i, evidentment, de qui serà el seu nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El club verd i negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà a l'equip el curs vinent, després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB, caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València, després de 7 anys i de convertir-se en la capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb la jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, al Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Iana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyorec, Madison Conner i Marta García.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Espart Girona aquest últim curs, Mariam Koulibaly, ja té nou destí, es parlava de la València, finalment jugarà a la Lliga Italiana, a l'Esquio. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça, en aquest cas a la final de Lliga, a la primera masculina, i aconsegueix ja avui mateix el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui de nou a Murcia buscaran un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el cinquè i definitiu, que jugaria diumenge al migdia al Palau Blaurana. I en hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de Lliga de l'hoquei Lliga masculina, aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei Lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el cinquè partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
0: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
1: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Sant Mianigó en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir que Blasi competeixi en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
0: I un últim punt en tennis, Marina Bassol juga avui la segona ronda prèvia, la fase prèvia de Wimbledon.
1: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del Gran Slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: és dijous, últim dijous de temporada, i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives en la final de, temporada a la xarxa. Seran, Carme, diumenge, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podran seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure i en les categories en júnior i sènior, al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 10 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, com sempre, amb el repàs del Mundial masculí de la jornada d'ahir i també per l'agenda d'avui. Després que s'hagi completat ja, de fet, aquesta passada matinada, la primera fase per a 3 grups dels 12. El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar ahir 3-0 a la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Escoltem el seleccionador mexicà, vell conegut de la Lliga Espanyola, que ha passat, per exemple, per equips com l'Espanyol, Javier Aguirre.
1: Vas aprendiendo de tus errores. Si no lo haces, pues eres bastante inepto. Yo me he equivocado mucho, lo seguiré haciendo seguramente, porque en este fútbol nunca dejas de aprender. Entonces, estoy muy tranquilo, muy aplomado, maduro, diría. Tengo un grupo de jóvenes solidarios, dejaron de lado ese egoísmo que se genera de repente con esa individualidad del fútbol y trabajan para el equipo. No es un dato menor que el equipo haya jugado 25 de los 26 jugadores. Yo diría que sí, fue una noche buena. La despedida de Memo, bueno, por lo menos no sabemos si va a despedir o no, pero fue un buen homenaje para él, en pleno mundial, 6 mundiales, una leyenda. ¿Qué más podemos pedir, no? Creo que la gente se va contenta hoy a casa.
0: Aguirre, que parlava del Memo Ochoa, que el porter de Mèxic, que va disputar ahir minuts i, per tant, ha jugat ja, com per exemple Messi i Cristiano Ronaldo, en 6 mundials diferents. Sud-àfrica, que s'ha classificat com a segon, després de guanyar 1-0 a Corea del Sud i una Corea que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers. El grup B, victòries ahir de Bòsnia 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons amb 4, una altra de les anfitriones. Bòsnia també ha sumat 4 punts, però cada tercera, i això sí té molt els números de classificar-se també com un dels millors tercers. I el grup C, Brasil i Marroc, es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna, amb els sud-americans primers com a per diferència de gols. Aquesta matinada el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts, 3-0. El Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'ha acomiadat del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismaïl Saibari, marcant el seu tercer gol del Mundial. De fet, ha marcat en els 3 partits Saibari. Avui es decidiran els grups D, E i F. Els primers en obrir foc seran al grup E, a les 10 de la nit, hora catalana, Ecuador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori en té 3 i Ecuador i Curaçao un cadascun. I a partir de la 1 es defineix el grup F, amb el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos. El comiat neerlandès amb el Lorena Frenkie de Jong és primer amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat. I finalment, a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitrion, els Estats Units, que ja estan classificats, tenen 6 punts, líders del grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que tampoc no ha puntuat i en principi també està eliminada. A l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i jugaran, per tant, la segona plaça. Més futbol, més enllà del Mundial, anem a la segona federació masculina, el Casa Nostra, on competirà aquest curs vinent, el grup 3 del grup català, després d'aconseguir l'ascens al Centre d'Esports Manresa, que ha anunciat en les últimes hores els dos primers fitxatges d'aquest estiu, Santi Guzmán i Ivan Tovar. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Guzmán arriba de la Unió Esportiva Cornellà, equip que va lluitar per l'ascens amb el Manresa aquesta passada temporada. Un mitja punta amb capacitat per jugar entre línies i amb molta arribada a l'àrea. El director esportiu del Centre d'Esports Manresa, Sergi Benavides, explicava que és un perfil de jugador que li faltava a l'equip actual.
3: Llavors, bueno, nosaltres molt il·lusionats perquè creiem que és un jugador que ens donarà algo que no teníem, que és aquest jugador 10 que potser ens faltava per dintre, sí que tenim molt de talent, però ens faltava aquest jugador diferencial a tres quarts i la veritat que amb ell estem molt contents i amb moltes ganes de tenir-lo ja amb nosaltres perquè creiem que ens pot donar moltes coses i sobretot ser un jugador diferencial també d'aquesta categoria.
2: Ivan Tovar és un lateral esquerre que arriba procedent del Centre d'Esport Sabadell, ha alternat les dues darreres temporades amb la dinàmica del primer equip i del filial. Aquesta passada temporada, una lesió, el lligament encreuat anterior i el menisc l'han mantingut apartat del terreny de joc durant bona part del curs, on només ha disputat 4 partits. Un fitxatge que es veu com una oportunitat de captar un jugador de talent amb experiència a la categoria i que busca recuperar la seva millor versió després d'una llarga lesió.
0: Gràcies, Jordi. I a la tercera federació masculina també treballa en la confecció de la plantilla el Futbol Club L'Escala. Després de la sortida del tècnic Raúl Page, que serà el nou entrenador de l'Hospitalet, el nou capità, per cert, serà el porter, en aquest cas, el porter de l'equip, Ràdio L'Escala i Miquel Pagès.
4: El porter Jonathan Morilla passarà a ser el primer capità del Futbol Club L'Escala amb les baixes de Josu Prieto i Marc Gelmà. Morilla complirà la seva tercera temporada al nou Miramar i agafa el repte amb il·lusió.
5: Yo siempre he sido un capitán más a la sombra, más de vestuario, obviamente porque estaba en Josu y el Ma. Y bueno, si el míster cuenta que yo sea el capitán, yo lo estaré y lo seré con orgullo.
4: Prieto i Gelmà no seguiran al Futbol Club L'Escala perquè han penjat les botes, però tampoc ho faran jugadors com Adrián Expósito, Elian Guillén, Antonio Bioque, Hugo García, Iker Nova i Iker Candón. Pel que fa a les renovacions, un total de 8. La primera pel porter Jonathan Morilla, però també seguiran el nou Miramarc, Marc Bec, Omari Travalli, Hagi Cesai, Guillem Falgueres, Eric Saavedra, Joan Mainau i Robert Mitrea. 5 jugadors s'han incorporat a la família escalenca, com són Gil Bertrana, Jordi Manzano, Iker Bermúdez, Etienne Chamaco i Aniol Feliu. El retorn dels entrenaments està programat pel 20 de juliol.
0: En bàsquet, ahir es va acabar la Lliga CB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pasqual i de més de la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va guanyar ahir al Palau la seva segona CB, les dues amb el València, la primera el 2017, recordem, i que és molt superior en físic i en fons armari a aquest Barça. La primera part, l'equip de Xavi Pasqual va competir prou bé, no es va desenganxar del marcador, tot i no anar per davant mai. A partir del tercer període, però, la màquina taronja va començar a funcionar encara més amb un Jan Montero, MVP de la competició estel·lar, i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent de manera contundent 84-108. Escoltem Xavi Pasqual.
6: He portat l'equip al límit de les seves possibilitats, pensant que sempre hi ha una manera de guanyar. I desafortunadament, el guió de la temporada comença i acaba molt malament, però podria haver estat pitjor si no haguéssim jugat aquesta final. Per tant, d'alguna manera ens hem de sentir contents d'haver jugat aquesta final, tristos de no haver-la guanyat, però reconeixent que el rival és molt, molt superior a nosaltres, en verticalitat, en atleticisme, en plantilla, de llarga. Bueno, han fet tot el que passava per les seves mans per guanyar. I això ha sigut, i nosaltres no hem estat a aquest nivell en cap de les facetes que es necessita per guanyar una final de la Lliga TV.
0: Un Xavi Pasqual que ja va anunciar abans dels playoffs que no continuaria el curs vinent, després d'una segona etapa molt curta, de només 7 mesos, i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal. Això sí, feia aquest balanç del curs.
6: Bueno, sens dubte volíem acabar millor, però també s'ha de mirar que hem arribat a jugar una final que ningú esperava, una temporada que comença molt complicada, que quan arribem estem en una situació molt delicada a la Lliga CB, que aconseguim entrar a la Copa del Rei, que tenim bastanta mala sort amb les lesions per la Copa del Rei. Després a Eurolliga lluitem al play-in, no entrem a play-off, i ara una recta final on hem tornat a competir, està al límit de les nostres possibilitats. Sens dubte tots volem guanyar, però la nostra realitat era una i s'ha demostrat.
0: El Barça, que tanca una nova temporada, la tercera ja en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent, després del comiat de Xavi Pasqual i de gran part de la plantilla. Un d'ells, per exemple, també ho havia anunciat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional. Estarem pendents d'aquesta reconstrucció del nou Barça de bàsquet 26-27. L'enhorabona va, evidentment, al València, campió de Lliga amb 3 catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Jan Kubasima i Isaac Nogués. I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de Caral Casas, la jugadora de Bescanó, que signa per una temporada procedent del València, després de 7 cursos i de convertir-se en capitana de l'equip valencianista, guanyant 11 títols. En aquest cas, escoltem el balanç del fitxatge del director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
7: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares, com a, quan havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Eurolliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
0: L'única suma experiència a la seva nova plantilla, amb una jugadora que, com sentíem, va coincidir amb Roberto Díñez, amb l'actual tècnic del conjunt gironí, és la 6a incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Iana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyorec, Madison Conner i Marta García.

0: I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers passals al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que els donaria ja el títol que no guanyen des de 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
1: Es una cosa normal que te puede pasar, dado que estamos jugando una final, los dos mejores equipos de la liga regular, al final estamos jugando en su campo, quieras o no, ese momento de bajón que tuvimos nosotros en la primera parte de ayer, pues es el bajón que tuvieron ellos en la segunda parte, en el primer partido, y le dimos la vuelta. Tristemente, el deporte no son matemáticas, y dos no son cuatro. La clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos y saber que queremos ser campeones.
0: Avui a 7:45 del vespre, aquest quart partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol, en aquest cas en el cinquè definitiu, aquest cap de setmana, diumenge al migdia, i en aquest cas, evidentment, a casa, al Palau Blaugrana. I en hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir l'històric títol de l'hoquei lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya. De fet, aquesta tarda ho fa una rua a partir de les 7 de la tarda pels carrers de la capital de l'Anoia. 29 anys feia que l'Igualada no guanyava una hoquei lliga, en aquest cas masculina. En categoria femenina també vam tenir campió català, en aquest cas el Vilassana, que feia balanç d'una molt bona temporada. Rei Ponent Mollerus, Junior Andrés.
2: La temporada no començava de la millor manera possible, amb jugadores lesionades i perdent el primer partit de Lliga als despatxos per alineació indeguda. I al final va arribar un altre cop dur, l'eliminació a les semifinals de la Champions davant del Fraga i als penals. Però just una setmana després arribava la Copa de la Reina per segon any consecutiu i després, firmant un play-off perfecte sense perdre cap partit, la Lliga. En parla el president Ramon Porta.
3: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important.
2: I és que equips de la base han aconseguit campionats i subcampionats d'Espanya per un club d'un poble de 700 habitants que per l'any vinent té un gran objectiu, la Champions, ser campiones d'Europa. A tot això, aquesta ha estat l'última temporada de la capitana, la Maria Porta.
0: Gràcies, Julen. I en handbol, un apunt. Dimarts ja parlàvem aquí l'enjoc de la Granollers Cup, el torneig més important del sud d'Europa en handbol base, que es va inaugurar ahir i que avui tindrà ja els seus primers partits. Diumenge, per cert, es podran seguir en directe a les finals de la categoria júnior a la xarxa Més. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
4: Quan queden menys de 15 dies per viure la sortida de la tercera etapa del Tour de França, la capital vallesana rep vora 6.000 esportistes de tot el món per participar en una nova edició de la Granollers Cup. La competició ha caigut lleugerament en participants. Ara bé, ha pujat en diversitat de nacionalitats. Enguany, el torneig incorpora la Mini G Cup, un espai perquè els més petits de tots puguin disputar partits entre ells i d'aquesta manera recuperar espais de jocs emblemàtics, com és la plaça de la Porxada. A banda de la gran festa de l'handbol, també és una festa social. La Granollers Cup ha omplert ja els carrers de Granollers amb una inauguració espectacular, on també s'han conegut els padrins d'aquesta edició. Nicole Wiggins, exportera del CAC 7 Balonmano Granollers, i Pau Paniti, porter del Fracking Balonmano Granollers, han estat els escollits per representar la competició. Una Granollers Cup que, recordem, ha caigut en participants, però manté la mateixa festivitat.
0: I abans d'acabar en atletisme, gràcies Arnau, aquesta tarda tindrà lloc el cinquè míting de Lleida, Unió Atlètica, en el qual hi participen més de 70 clubs d'arreu d'Espanya i uns 240 atletes, amb més de 3.000 euros de premis. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sense cap mena de dubte, la cita que organitza Lleida Unió Atlètica ja s'ha consolidat dins el calendari d'esdeveniments d'aquest calibre, el que va començar com un esdeveniment perquè en el seu moment l'atleta lleidatana Berta Segura pogués seguir optant a participar al Campionat d'Europa de llavors, s'ha convertit en un míting que se celebra aquest dijous amb la seva cinquena edició i ho fa, ens ho deia el president de Lleida Unió Atlètica, Sebas Vidal, amb rècord de participació.
6: Portem per la quinta edició. En cada mes, aquest any és l'any que tindrem màxima participació. 240-250 atletes. A més, venen d'arreu d'Espanya, perquè tenim més de 70 clubs inscrits, i però, bueno, pues, amb ganes de que surti cada vegada un any més i cada vegada millor, i que donin bons resultats.
5: Un esdeveniment pensat d'inici per atletes de velocitat, però que enguany inclourà també les proves de llançament de pes, javelina i salt de llargada. He preguntat pel nivell dels participants d'enguany. Vidal en responia això.
6: A veure, no hi ha cap crac com a tal, que alguna vegada ha vingut algun campió d'Espanya, com el Porra Tamal, que va vindre algun any, però bueno, hi ha proves que el nivell és bastant alt. Els 100 metres llisos és una prova on hi ha, a millor, 8-10 atletes que baixen dels 11 segons. El 400 també hi ha usat atletes de 47 segons. Vull dir, hi ha el 800 femení. Hi ha 3 o 4 proves on el nivell mig és molt alt, per la qual cosa podem veure curses molt, molt, molt interessants i segur que es faran bones marques.
5: El cinquè míting començarà a les 6 de la tarda en proves pels més petits i a partir de les 7 entraran en joc la resta d'atletes.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà amb l'últim programa de la temporada a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 1113 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i hi resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B, com ho és ara en el cas d'una escola bressol.
3: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no ho sapigueu. Potser tampoc calia un pla B. Una instal·lació com aquesta de l'escola bressol potser sí que hauríem de pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, que no arribéssim.
2: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places.
4: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 2:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Bon dia, són les dues.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
7: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
5: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
8: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
9: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no, s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
5: Detinguts quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
8: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
5: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a un miler.
8: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
5: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
8: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
5: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
10: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
5: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37-38-39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
5: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
12: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
5: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
13: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre, que això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
5: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
15: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud, a vegades, d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
14: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
5: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80ena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80ena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
17: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
16: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
5: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
18: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
19: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
1: Notícies en xarxa.
5: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
20: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
5: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
18: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
21: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
5: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
18: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
22: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
24: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita, i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
23: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
25: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
23: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
5: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
18: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als fons monetari internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
26: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
18: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
18: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
25: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
18: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país Llatinoamèrica a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
22: Notícies en xarxa.
0: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
18: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no,

0: Transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
1: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
0: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
2: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
4: Jo els he dit que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
3: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
2: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
6: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
5: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
2: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
8: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
7: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
9: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin tacadoli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
7: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
2: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB.
10: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts.

0: Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Satoranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
1: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
0: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
2: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
0: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta Hockey Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
3: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta.
6: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
7: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 1113 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i hi resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important important tenir un pla B, com ho és ara en el cas d'una escola bressol.
5: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no ho sapigueu. Potser tampoc calia un pla B. Una instal·lació com aquesta de l'escola bressol potser sí que hauríem de pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, que no arribéssim.
7: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places.
8: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 2:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs.
6: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
3: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
9: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
3: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
10: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
11: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no, s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
3: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
10: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
3: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1.000.
10: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
3: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
10: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
3: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
0: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
3: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Pol, bon dia.
13: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
9: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
13: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Civic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
3: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
14: Hola, Marta. Bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per l'AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
15: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
14: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
3: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
16: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
17: Objectiu ambiciós, només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a lo que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
16: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
3: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
18: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
19: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça a la xarxa local de refugis climàtics municipals.
3: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
21: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de vidafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
20: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
22: Notícies en xarxa.
3: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
23: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
24: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita, i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
23: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
25: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
23: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
3: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
1: La Clínica Dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
3: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
10: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
2: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
3: I detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
10: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
10: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
5: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
10: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
10: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
25: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
3: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
10: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país, Llatinoamèrica, a la capital catalana, diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
10: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
7: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos
0: Una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
10: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
3: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
7: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, tret del nom i el cognom del difunt.
8: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdics QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
6: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
10: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
3: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
10: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
3: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
10: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
3: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
22: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix, l'ha impactat.
11: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
3: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
26: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
27: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
26: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
3: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
9: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
12: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
9: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
13: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents, doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
9: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
14: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
15: Bueno, pues la clave es no desconectarnos. No desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
9: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
3: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
16: La xarxa de comunicació local. Gràcies per voler estar sempre.
17: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
18: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 11-13 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i hi resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B, com ho és ara en el cas d'una escola bressol.
1: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no ho sapigueu. Potser tampoc calia un pla B. Una instal·lació com aquesta de l'escola bressol potser sí que hauríem de pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, que no arribéssim.
18: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places.
2: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 1:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una festa major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs.
17: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueres, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa Fons del grup, han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
19: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
5: I la primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya. Segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat, es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor d'enguany.
20: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
5: I són pendents a Veneçuela. Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats i els ferits arriben a 1 miler. Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Tot i això, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7, 4 de 7.
21: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
23: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda.
21: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 25 de juny de 2026. La 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Marc Tres Serres. Un altre titular que tenim, l'ADF al Maresme ha fet balanç de les actuacions realitzades durant la revetlla de Sant Joan, amb un total de 9 serveis. Sergi Ferrer.
1: Per cobrir la revetlla a l'Alt Maresme es van mobilitzar 4 vehicles d'extinció equipats amb kit d'aigua, un vehicle de coordinació i una vintena de voluntaris que van treballar des de les 3 de la tarda del 23 de juny fins a les 4 de la matinada del 24 de juny.
0: Un bloc de pisos a Premià de Mar està literalment envaït de paneroles des de fa un mes i mig, segons denuncien els veïns. Jordi Prats de Valls.
2: Segons ens ha explicat, els veïns afectats amb les primeres calors ja es van observar alguns exemplars de paneroles a l'immoble, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga perquè ja n'apareixen a tots els habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs.
0: Canet presenta el full de ruta 2026-2030 de turisme. Dani Grau. El document parteix d'una idea clara, definir quin model turístic vol Canet de Mar i com vol projectar-se cap al futur. Malgrat commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca, Ona Malgrat.
3: La vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge.

0: El Parc Circular Mataró-Maresme, entre els edificis de referència al Congrés Mundial d'Arquitectura d'enguany. Martí Capçada.
1: Així és, el Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran, perdoneu, els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. Un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Segons explica Maresme Circular abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament avui, dijous, es visita entre d'altres l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus, la primera fase del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs a energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus. Juntament amb el Parc Circular, les visites guiades que es fan aquests dies passaran també per llocs com la presó panòptica de Mataró, el centre d'enoturisme Alta Alella o la biblioteca Enric Miralles de Palafolls.
0: I l'ADF al Maresme ha fet balanç de les actuacions realitzades durant la revetlla de Sant Joan amb un total de 9 serveis. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Per cobrir la revetlla, l'Alt Maresme es van mobilitzar 4 vehicles d'extinció equipats amb kit d'aigua, un vehicle de coordinació i una vintena de voluntaris que van treballar des de les 3 de la tarda del 23 de juny fins a les 4 de la matinada del 24 de juny. A Calella, els voluntaris van intervenir en 2 incidents, un foc de matolls a la zona de la Roca Grossa i un foc de canyes al carrer Joan Coromines. L'entitat també va actuar a Santa Susana per 2 fogueres no autoritzades i un incendi de vegetació forestal en zona urbana, a més de 2 focs en papereres. En el conjunt del Maresme, el dispositiu va comptar amb 71 voluntaris i 29 vehicles, 25 vehicles lleugers d'aigua, 3 vehicles de coordinació i un tractor amb cua. Com és habitual, l'ADF al Maresme va treballar de manera coordinada amb els parcs de bombers de Pineda de Mar, Malgrat i Tordera i amb les policies locals de Calella, Pineda de Mar, Santa Susana, Malgrat de Mar i Palafolls.
0: Gràcies. I un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït de paneroles des de fa un mes i mig, segons denuncien els veïns. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs es tracta del bloc que hi ha al número 11-13 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial propietat de la Generalitat. Segons ens han explicat els veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar alguns exemplars de paneroles a l'immoble, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga perquè ja n'apareixen a tots els habitatges del bloc, 18 pisos en 3 plantes, i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Tan aviat com la proliferació dels insectes es van considerar greu, els veïns doncs, van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar 2 vegades i el dia 21 s'ha programat una altra fumigació de tot l'edifici. Les 2 accions anteriors, però, no han donat resultat i a data d'avui, segons els veïns, el problema persisteix i no dona signes de remetre. Val a dir que un dels pisos que s'ha fumigat seria el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència, sempre segons els veïns amb qui ha parlat Premià Mèdia. A banda d'aquestes fumigacions, de moment infructuoses, tots els veïns del bloc han provat tota mena de mètodes casolans contra les paneroles, trampes diverses, repel·lents, verins, etc. I també han precintat tant com han pogut totes les vies possibles d'entrada de les paneroles als habitatges, però continuen sense trobar cap solució definitiva seva i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. Ara, tal com ens indica en Juanjo Rossell, un dels veïns de l'edifici, s'estan organitzant per tal de reclamar i obtenir atenció de les instàncies competents perquè no hi troben algun remei. Hem preguntat avui tant a l'Agència de l'Habitatge com a l'Ajuntament si tenen prevista alguna gestió, però de moment no han obtingut resposta.
0: I la 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Marc Tres Serres.
4: Així és que torna del 29 al 3 de juliol amb una edició centrada en la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que influeixen a les decisions de compra i les relacions professionals. La tècnica del servei d'emprenedoria, Natàlia Montoya, ha explicat que el programa pretén ser atractiu i sobretot útil per a emprenedors en fase de creació del seu negoci o per a empreses que vulguin reciclar els seus coneixements.
5: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
4: Organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, l'esdeveniment ofereix eines pràctiques, coneixement aplicat i espais de connexió per a emprenedors autònoms i petites empreses de la comarca. Cada dia s'articularà al voltant d'un eix temàtic. Com pensem, com ens relacionem, com connectem i com decidim. Entre els ponents destaquen professionals en comunicació, vendes, comportament del consumidor i neuromàrqueting, com Sílvia Guinart, Marta Soto i Jordi Retxe, especialista en llenguatge no verbal amb més de 800.000 seguidors a Instagram. Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia ja disponible a través de la web www.ccmaresme.cat.
0: Gràcies, Marc. I el grup Fades anuncia un atac homòfob en un concert a Vilassar de Mar. Martí Capçada.
1: El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va fer empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els hauria llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas Fades ha agraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar.
0: Seguim avançant. Canet presenta el full de ruta 2026-2030 de turisme. El document parteix d'una idea clara de definir quin model turístic vol Canet de Mar i com vol projectar-se cap al futur. L'objectiu és avançar cap a una activitat turística ordenada, sostenible, respectuosa amb l'entorn i capaç de generar un retorn positiu pel municipi. Durant la presentació s'ha posat l'accent en la necessitat que les persones visitants no només passin per Canet, sinó que hi visquin una experiència de qualitat, coneguin el seu patrimoni i contribueixin també al comerç, la restauració i els productes locals. En aquest sentit, el full de ruta aposta per un model en què el turisme deixi una petjada positiva al municipi. La diagnosi turística identifica diversos elements diferencials que configuren la personalitat de Canet com a destinació. Entre aquests destaca especialment el modernisme singular i el llegat de Lluís Domènech i Montaner, un patrimoni de gran valor que situa el municipi en un espai propi dins el relat cultural del país. Aquest actiu s'hi suma a la integració entre mar, muntanya i patrimoni, que permet oferir una experiència diversa i completa. També s'han destacat la tranquil·litat, el ritme pausat de descoberta, l'excursionisme de qualitat i una comunitat local amb un fort sentiment de pertinença. El full de ruta s'articula al voltant de tres grans eixos: la governança i la sostenibilitat, la creació i consolidació de productes turístics i la promoció cultural. També incorpora la digitalització com una eina clau per conèixer millor els interessos dels visitants, millorar la seva experiència i adaptar l'oferta turística a les necessitats actuals. Un altre dels aspectes destacats ha estat la importància de continuar treballant l'espai públic i l'entorn perquè siguin més accessibles, amables i preparats per acollir tant la ciutadania com les persones que visiten el municipi. I malgrat commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca, on a Malgrat.
6: Així és, la vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge. Enguany, la programació estarà dedicada a la figura de Federico García Lorca. La programació arrencarà divendres amb una taula rodona al Centre Cultural, coordinada pel programa Fem el Toc d'Ona Malgrat, a partir de 5:45 de la tarda. El mateix equipament acollirà tot seguit una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records. Les activitats continuaran dissabte amb la creació d'un mural participatiu a l'Espai Jove i més endavant. La colla de Diables Ratpenats Infernals protagonitzarà una tabalada que sortirà del carrer Ramon Turró fins a la plaça de l'Àncora, on també se celebrarà el concert del grup de versions d'Ivan. La jornada central arribarà diumenge coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. A la tarda, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà la lectura del manifest i una acció poètica amb José Gutiérrez, Montse Pallissé i Francisco Cazorla. Finalment, es representarà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, interpretat per Bru Ferri.
0: I Sant Andreu de Llavaneres celebra la revetlla de Sant Pere amb una sardinada solidària i també un ball popular, Martí.
1: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres viurà aquest diumenge, com tu bé dius, una nova revetlla de Sant Pere, una de les celebracions més arrelades del barri marítim del municipi. La jornada combinarà els actes tradicionals vinculats al patró dels pescadors amb propostes festives i solidàries obertes a tota la ciutadania. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb la repicada de campanes, la missa solemne a l'església de Sant Pere i el cant dels goigs. Tot seguit es farà la tradicional l'ofrena floral al monòlit dels pescadors, un acte d'homenatge a les persones que han estat vinculades històricament a l'activitat pesquera del municipi. En acabar, els assistents podran gaudir d'un refresc. A partir de les 9 del vespre, el protagonisme es traslladarà al Parc de Sant Pere, on tindrà lloc la ja tradicional sardinada solidària organitzada a benefici de Llavaneres contra el Càncer. Els participants podran optar per portar el seu propi sopar o bé adquirir un tiquet per degustar la sardinada. El preu és de 10 euros i la recaptació es destinarà íntegrament a l'entitat solidària. Per participar-hi cal fer reserva prèvia i formalitzar el pagament dels tiquets de manera presencial. El cobrament es farà demà divendres de 6 de la tarda a 9 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament i anirà a càrrec de les persones voluntàries de Llavaneres contra el Càncer. La festa culminarà a 11:15 de la nit amb el tradicional ball popular, que aquest any anirà a càrrec de la Banda del Drac. D'aquesta manera, Llavaneres tornarà a unir veïns i visitants en una vetllada que combina patrimoni, convivència i solidaritat al voltant de la festivitat de Sant Pere.
0: I s'exhaureixen les entrades anticipades per al Forestocs al Fem Palafolls 2026. Jordi.
3: Sí, exacte. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM Palafolls ha superat totes les previsions. L'activitat Forestocs del Molí, organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd, ha exhaurit oficialment totes les entrades de reserva anticipades per a la jornada d'aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 del matí i 8:15 del vespre han penjat el cartell de complert. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba nova, des de samarreta

0: Passarà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà el Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Forestalks, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, de comoditat, doncs, també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors vam dir, ostres, si hi ha una possibilitat, anem a explorar-la.
1: Més enllà de l'aspecte comercial, el Forestalks destaca pel seu fort impacte social. Els 2 euros de cada reserva anticipada es destinen íntegrament a les AFA de Palafolls per financiar les seves activitats extraescolars d'infants en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar també oportunitats laborals per a persones amb necessitats de suport, posant en valor el treball que la Fundació realitza durant tot l'any. Tot i l'èxit de venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions per participar-hi. L'accés per a persones sense reserva es permetrà de forma presencial sempre que l'aforament del teatre ho permeti i respectant el flux dels qui tenen accés preferent. A més, es garanteix també que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estocs específics per cada franja horària i realitza reposicions de producte constants entre sessió i sessió. Aquesta activitat s'inscriu dins la 6a edició del Fem Palafolls, que arrenca aquest divendres, demà, amb la tradicional desfilada de moda a la gespa del Casal d'Avis enguany, inspirada en el musical Mamma Mia i l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes.
2: Gràcies, i la piscina municipal de Malgrat obre les seves portes aquest dissabte a Ona Malgrat.
3: Sí, la piscina municipal de Malgrat donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu aquest dissabte i es mantindrà oberta fins al 6 de setembre. L'equipament funcionarà cada dia i oferirà diferents horaris. Fins al 7 d'agost la piscina obrirà de dilluns a divendres de 10 a 7 de la tarda. Durant els caps de setmana, així com del 8 d'agost al 6 de setembre, l'horari s'ampliarà fins a les 8 del vespre. L'entrada diària tindrà un cost de 5 euros per als adults i 3 euros per als infants d'entre 3 i 14 anys. Pel que fa als abonaments de temporada, el preu serà de 48 euros per a les persones adultes, de 38,45 per als menors de 14 anys i de 28,60 euros per membre en el cas dels abonaments familiars. Les persones interessades a obtenir un abonament hauran de presentar una fotocòpia del DNI, una fotografia del carnet i, en el cas dels abonaments familiars, el llibre de família o un volant d'empadronament. D'altra banda, les persones majors de 65 anys i aquelles que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% tindran accés gratuït a la piscina. Els menors de 14 anys, a més, hauran d'accedir-hi acompanyats d'una persona adulta.
2: I la piscina municipal de Caldes Estrac també obre la temporada aquest cap de setmana, Martí.
4: Correcte, la piscina municipal de Caldes d'Estrac obre portes aquest cap de setmana també coincidint amb la previsió de la primera onada de calor de l'estiu. Per celebrar l'inici de temporada, l'accés serà gratuït per totes les persones empadronades al municipi. L'equipament estarà obert cada dia de 10 del matí a 7 de la tarda i mantindrà l'activitat fins al pròxim 13 de setembre. A partir de dilluns, els usuaris podran adquirir els abonaments de temporada i les entrades puntuals a través del portal compres.caldetes.cat amb tarifes reduïdes per als residents. L'Ajuntament recorda que les reserves s'han de fer amb un mínim de 24 hores d'antelació. Un cop validada la compra per l'Oficina d'Atenció Ciutadana, els codis rebran un codi QR que els permetrà accedir a les instal·lacions. També s'oferirà assistència per tramitar les compres tant a l'OH com a la mateixa piscina.
2: I 1.700 visitants a la piscina municipal de Palafolls en només 10 dies. Jordi, sí que hi ha vingut gent, aquests dies?
1: Sí, de fet, és així, perquè a diferència del que explicaven els companys, avui ja fa 2 setmanes que ha arrencat l'activitat a la piscina municipal de Palafolls. I ja tenim les primeres dades d'assistència a l'equipament. Als primers 10 dies hi han entrat 1.700 persones, a raó de 170 persones per dia. La majoria, doncs, ha pagat la seva entrada de dia, però, com és lògic, s'ha notat molt la compra d'abonaments. En aquests primers dies s'han venut 230 abonaments familiars, una 50ena d'abonaments de temporada i uns 90 abonaments de 10 passis a la piscina. També s'han formalitzat algunes inscripcions als cursets de natació, però encara hi ha disponibilitat, ja sigui en la modalitat mensual com també la quinzenal. Amb aquestes dades

0: a la mà es valora com a positiu l'inici de la temporada, doncs una setmana abans del que era habitual. És la primera vegada que la piscina obre tan aviat abans d'acabar el curs escolar. També tancarà un xic abans, coincidint amb la festa major a principis de setembre.
1: I en Cultura us expliquem que Tordera organitza la nit de Ratapinyades. Martre Serres.
2: Exacte. Aquest dissabte, dia 27, el municipi de Tordera acollirà una activitat singular per posar en valor el patrimoni natural local, la nit de Ratapinyades. Aquesta proposta forma part del cicle de passejades guiades d'aquest estiu al Parc del Montnegre i al Corredor. La jornada començarà a 7:45 davant l'Hospital de Pobres, punt de trobada establert per als participants, i aquesta activitat tindrà una durada de 3 hores, dividint-se en dues parts principals. De 7:45 a 8:45, xerrada i taller educatiu, i a partir de 9:15, passejada nocturna amb un recorregut curt i suau, apte per a tots els públics. L'organització, que compta amb el suport de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental, recorda que és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Les persones que hi estiguin interessades es podran apuntar a través del correu electrònic enc@pangea.org o trucant al telèfon 93 795 5405. El preu per adults serà de 4 euros. Els infants de 6 a 12 anys, famílies nombroses, monoparentals i majors de 65 anys, el preu és de 3 euros. I pels menors de 6 anys serà d'accés gratuït.
1: I la Festa Major de Canet inclou espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Canet de Mar continua treballant per fer de la Festa Major una celebració més accessible i inclusiva per a tothom. Amb aquest objectiu, enguany s'han habilitat espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda en alguns dels actes amb major afluència de públic. Aquests espais permeten que les persones amb mobilitat reduïda puguin seguir els espectacles amb més comoditat i visibilitat, garantint unes condicions adequades per gaudir de la programació festiva. Els espais reservats estaran disponibles als actes següents: pregó de festa major i concert tribut a Sopa de Cabra el 26 de juny, actuacions programades el 27 de juny, concert de la Rosaleda el 29 de juny, i les zones reservades estaran degudament senyalitzades i comptaran amb espai per a la persona usuària i un acompanyant, amb l'objectiu de facilitar l'accés i la participació en els actes festius. Aquesta iniciativa s'enmarca en el compromís de l'Ajuntament per avançar cap a unes festes més accessibles i inclusives. I en esports, Calella acollirà el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol Platja. Sergi Ferrer.
3: Sí, la platja de Calella es convertirà del 29 de juny a l'1 de juliol en l'epicentre de l'handbol platja estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines, i preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i aficionats. Calella s'estrena enguany com a seu d'aquest esdeveniment esportiu de primer nivell, que compta amb l'organització de la Federació Espanyola d'Handbol, la Federació Catalana d'Handbol i la col·laboració de l'Ajuntament de Calella, entre altres institucions. Durant 3 dies, les pistes instal·lades a la platja acolliran els partits que decidiran els campions estatals de les diferents categories formatives. El president de la Unió Esportiva Handbol Calella, Andrés García, ha destacat la importància que té per al municipi poder acollir una competició d'aquestes dimensions.
4: Estem molt il·lusionats amb aquest projecte i portar-ho a Calella, perquè és un esdeveniment que aportarà a moltes persones. Potser estem parlant d'una mobilitat de més de 2.000 persones i es farà aquí a la platja de Calella. I estem com a club molt orgullosos de poder portar-ho aquí. És un torneig que, de fet, organitza la Federació Espanyola juntament amb la Federació Catalana, i l'Ajuntament de Calella aquí ha posat molts de recursos i moltes per poder tirar endavant tot això.
3: L'arribada del campionat reforça, a més, la vinculació de Calella amb l'handbol català, tot i que García assenyala que el torneig no està directament relacionat amb la distinció de la ciutat com a ciutat de l'handbol català. Considera que aquest reconeixement ha contribuït a posicionar el municipi com a una seu atractiva per a grans esdeveniments esportius. La competició reunirà alguns dels millors talents joves de l'handbol platja estatal. Les diferents seleccions autonòmiques es buscaran repetir o millorar els resultats obtinguts a l'edició de l'any passat, celebrada a la Manga del Mar Menor, a Múrcia, on Andalusia va ser una de les grans protagonistes del torneig.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel amb la previsió meteorològica. Avui dijous es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen, de fet, precipitacions. Mar arrissada amb àrees de marejol. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran i aniran dels 34 als 38 graus. De cara a demà divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el protagonista de la situació meteorològica, tot i que amb alguns núvols alts i mitjans poc importants. De fet, tampoc s'esperen precipitacions. Vents fluixos, força 2 a 3, de component sud-oest. Mar en estat de marejol a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 33 i els 36 graus de temperatura. Això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem, com sempre, us espera el repàs diari a les xarxes socials i diferents seccions que avui tindrem a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Molt bé, doncs ja estem de tornada, passant 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de repassar les xarxes socials i veure què es diu avui dijous al Maresme. Sergi Ferrer, bona tarda. Què s'explica?
2: Doncs mira, del Maresme, que es tornarà a convertir a la comarca aquest juliol en un escenari de poesia viva amb la 21a edició del Festival Poesia i Més, que se celebrarà de l'1 al 12 de juliol en 8 municipis de la comarca: Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Impulsat per la Fundació Palau, el festival proposa una experiència híbrida que va molt més enllà del recital tradicional: lectures, música, performance i propostes escèniques que barregen disciplines i llenguatges artístics en espais singulars a tocar del mar i de l'interior. Amb una 50ena d'artistes com Albert Serra, Júlia Colom o Maria Arnal, el certamen aposta per unir generacions i mirades creatives sota un mateix fil conductor: la recerca de bellesa i sentit en un temps incert, consolidant el Maresme com un espai cultural de referència a l'estiu.
1: Molt bé, i en clau internacional, què expliquem avui?
2: Doncs males notícies, perquè parlem de dos potents terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala Richter, que han sacsejat al nord de Venezuela amb només 39 segons de diferència, provocant almenys 164 morts i prop d'un miler de ferits. Les autoritats adverteixen que el balanç podria augmentar considerablement perquè encara hi ha moltes persones atrapades sota la runa. La zona més afectada és l'estat costaner de La Guaira, on s'han ensorrat desenes d'edificis i milers de persones han passat la nit al carrer per por de noves rèpliques. També s'han registrat danys importants a Caracas i en altres estats del país, mentre els equips d'emergència continuen buscant supervivents. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència davant una situació que ha qualificat de veritable tragèdia. Les comunicacions estan afectades en diverses zones i moltes famílies continuen sense poder contactar amb els seus éssers estimats, fet que incrementa la preocupació pel nombre de desapareguts.
1: Uh-huh. I el tema curiós del dia, Sergi.
2: Doncs un tuit viral a la xarxa social X ha reobert el debat sobre els horaris laborals després que un usuari qüestionés que treballar de 7 a 3 de la tarda es consideri un bon horari. En el missatge assegurava que li sembla excessiu haver-se de llevar cap a les 5 o 6 del matí cada dia per anar a treballar. I això ha generat milers d'interaccions i respostes, doncs, en pocs dies. El debat s'ha polaritzat ràpidament. Una part dels usuaris defensa que la jornada intensiva del matí és la millor opció perquè permet acabar aviat i tenir tota la tarda lliure, cosa que facilita la conciliació i l'organització personal. En canvi, altres veus critiquen aquest model perquè consideren que començar tan d'hora també té un impacte negatiu en el descans i el rendiment, i apunten que els horaris de tarda o la jornada partida poden ser més suportables segons el tipus de persona i feina. La discussió ha derivat en un debat més ampli sobre la cultura laboral i la conciliació, especialment en països on els horaris són més rígids o es concentren moltes hores seguides de feina. Alguns usuaris també han comparat diferents models europeus, destacant que no existeix un horari ideal universal i que factors com el ritme de vida, el transport o les responsabilitats familiars influeixen molt en la percepció de cada jornada laboral.
1: Perfecte. Sergi, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui a l'Ona Maresme?
2: Doncs relacionat amb aquest tuit curiós, ja que hi ha hagut debat a X, també volem que hi hagi debat a l'Ona Maresme. Preguntem quin és, per vosaltres, el millor horari laboral, amb tres opcions: al matí, a la tarda i horari partit.
1: Molt bé, en el teu cas, Sergi, què consideres que és millor, que al matí, a la tarda, partit?
2: Jo els he experimentat tots, Gemma, t'ho he de dir, o sigui que sóc l'ideal per parlar. Jo crec que el millor horari per mi és el matí, així tens la tarda lliure.
1: Abans, en el tema curiós del dia, no?, explicaves que aquest usuari a X s'ha fet viral perquè deia que, clar, que quin sentit té, no?, llevar-se a les 5 del matí per anar a treballar a les 7, i que hi ha gent que està a favor d'aquest horari de matí intensiu perquè tens tota la tarda lliure. Depèn, perquè si no vas a dormir d'hora, estàs tota la tarda fent la migdiada.
2: Exacte, exacte. Bueno, i al revés, no? Si treballes a la tarda, tens tot el matí lliure si t'aixeques aviat, esclar.
1: Clar, clar, clar. Tot és, al final, organitzar-se, eh? Tenir uns bons hàbits i una bona rutina. I bé, doncs adaptar-se a l'horari que et toca, no?
2: Sí, en el teu cas, Gemma, no sé quina és la teva tria.
1: Doncs mira, ni matí ni tarda, et diria que migdia. De fet, l'horari que fem aquí, a l'Ona, per mi és un molt bon horari. De 11 a 12...
2: Pensava que anaves a dir partit, eh?
1: No, partit no. O sigui, entrar cap a les 10, 11 o 12 del migdia i sortir a les 5 o a les 6 de la tarda.
3: I, companys, perdoneu, hola.
2: Sí, digues.
3: Si ho puc interrompre, que també una altra opció d'horari és el nocturn, que no sé si la pregunta ho planteja, però l'horari nocturn també per a algunes persones és una opció. I a més, com a ningú li agrada l'horari nocturn, hi ha moltes feines que ofereixen aquest horari, per si algú està buscant feina, pues, pot treballar de nit, doncs és una opció.
1: I de fet es cobra
4: Ostres,
1: més,
4: costa,
1: no?
4: Costa molt, treballar de nit, sí. Adaptar-se a treballar de nit, uf, jo, és com cava contra el rellotge, no?
3: Jo ho he fet i és com una mica la vida d'un vampir, eh? Tot i que, bueno, t'acabes adaptant, però és veritat que jo crec que considero que és un horari que has de fer si vols guanyar molts calés en poc temps, rotllo una feina així temporal d'estiu o una feina així que no et suposi... que no duri gaire, doncs està bé per guanyar més calés, perquè t'agraden més.
1: Per exemple.
2: Sí. Mm.
1: Molt bé.
3: Sí, és una opció.
1: Doncs, companys, gràcies a tots. Aquí una estona farem el repàs a la pregunta i doncs seguirem parlant d'aquesta qüestió. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Com que s'acosta el cap de setmana, ara volem parlar i descobrir quines activitats podeu fer aquest cap de setmana al Maresme, i ho farem començant per Malgrat de Mar. Javi, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Explica'ns.
1: Ja us ho comentàvem al principi, i de fet ja aprofitem l'ona també perquè des de la nostra emissora, en Malgrat, puguem fer una mica d'autobombo, però si us interessa el debat i els actes reivindicatius, de fet us proposem participar en aquesta taula rodona que organitza l'Ajuntament i aquesta casa, on a Malgrat, de fet aquesta taula entra dins del programa d'actes de Malgrat amb l'Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. Serà a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural, i després hi haurà una acció teatral, per si us voleu quedar, també al Centre Cultural, a càrrec del Teatre dels Records, a partir de les 7 de la tarda. I bé, si us agrada, doncs bé, debatre sobre el tema de la igualtat, parlar una mica sobre els drets de les persones LGTBIQ, doncs mira, ja podeu, esteu tots convidats en el Centre Cultural i gaudir d'aquesta taula rodona.
0: Perfecte, doncs ens apuntem a aquesta proposta, en aquest cas a Malgrat de Mar. Anem, doncs, no gaire lluny, a Palafolls. Jordi Pratsavalls, què podem fer?
2: Doncs mira, Gemma, permetem que insisteixi, però és que aquí a Palafolls aquest cap de setmana és quan donem la benvinguda a l'estiu, fugim d'onades de calor, no ens espanta res, i gaudim de la festa, una de les primeres festes a l'estiu aquí al nostre municipi. Parlo, òbviament, també ho hem fet dins l'espai informatiu del FEM Palafolls, que entre el 26 i el 28 de juny unirà, doncs, espais de concerts, gastronomia i també de moda aquí al nostre municipi. Tot plegat començarà demà divendres, dia 26 de juny, al Parc de les Esplanes, on es centrarà sobretot el tema del village, és a dir, diferents casetes de restauradors locals que podran oferir sopars i també beguda, doncs, a partir d'aquesta hora, i on es centraran els concerts. Però abans, a partir de les 7 de la tarda, tindrem desfilada de moda a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. Això vol dir que tindrem música i també espectacles de dansa en directe mentre veiem aquesta desfilada que es farà a la gespa del Casal d'Avis. A la nit, tornem cap al Parc de les Esplanes, perquè hi haurà el primer dels concerts. Serà a les 10 del vespre el concert amb The Giz, aquest tribut a la música disco, i després, a partir de mitjanit, sessió de DJ amb el DJ local Mario Otero. El dissabte, entre les 10 del matí i 7:45 del vespre, és el torn del Fora Stocks, n'hem parlat, com dèiem, a l'informatiu, a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd, al Teatre de Palafolls. A 7:15 tornarà a obrir el Village al Parc de les Esplanes per deixar pas a les 10 del vespre al concert de The Covers, i a partir de mitjanit la sessió amb DJ Jolie. I el diumenge, per si no en teniu prou, encara hi ha més propostes. Tornarà a obrir el Village, sí, i a partir de les 8 del vespre, per això que aquest diumenge i molts hem de treballar el dilluns, hi haurà vesprets amb Ricky Fargas al Parc de les Esplanes.
0: Molt bé, Jordi, doncs una proposta ben interessant que tindrà lloc tot el cap de setmana a Palafolls. A Calella, què hi podem fer, Sergi Ferrer?
3: Doncs mira, de la mateixa manera que acaba de dir el nostre company Jordi, que donen la benvinguda des de Palafolls a l'estiu, a Calella també donem la benvinguda aquest dissabte, perquè el cel, doncs, de Calella, de la nostra ciutat, es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar, doncs, aquest solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit, pel dissabte, una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un xou de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera. Les activitats començaran a les 8 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants de fora.
0: Perfecte, i acabarem a Sant Vicenç de Montalt amb en Martí. Martí, què ens proposes des de Sant Vicenç, Llavaneres o Caldetes?
4: Doncs aquí des de Sant Vicenç tindrem el dissabte l'activitat anomenada Encén l'Estiu, una proposta lúdica i participativa que, a la línia del que diuen els meus companys, Sant Vicenç de Montalt també es vol sumar a la benvinguda a l'estiu i oferir espais de trobada i diversió per al jovent del municipi i per als no tan joves també, si volen animar. La jornada tindrà lloc, com he dit, el dissabte a la zona esportiva de l'avinguda Toni Sors, i inclourà diverses activitats distribuïdes al llarg del dia. Bàsicament, estaran distribuïdes en tres blocs. El primer de tot s'anomenarà Splash, que hi haurà activitats aquàtiques i atraccions relacionades amb l'aigua per refrescar-nos una miqueta, de 11:15 del matí a 14:45 del migdia. Després, a la tarda, de 7:15 a 9:15 del vespre, tindrem la festa Holi, que, per qui no sàpiga el que és aquestes festes que s'estan posant de moda, que la temàtica és els colors i hi ha com no sé molt bé com dir-ho, com fums de colors, com samarretes de colors, com, bueno, bàsicament aneu-hi i ho veureu en primera persona, que valdrà molt la pena. I després, per tancar el dia, tenim la Moon Party de 10:45 del vespre a 12:15 de la nit, que bàsicament és una festa on hi haurà DJ, música i bona companyia. Així que això és tot, Gemma. No sé què t'ha semblat.
0: M'ha semblat fantàstic. Diferents propostes aquest cap de setmana a diferents pobles de la comarca del Maresme que se centren en donar la benvinguda a l'estiu. Companys, gràcies. Ara hi tornem. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Adéu. Fins ara.

0: Vinga, som-hi. Moment de les efemèrides del tal dia com avui amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda de nou.
0: A veure, avui qui fa anys? Quines persones famoses fan anys i podem felicitar?
1: Doncs avui, Gemma, que recordem per aquells despistats, som a 25 de juny i és l'aniversari de l'actriu espanyola Imma Cuesta, coneguda pels seus papers a sèries com Àguila Roja, entre d'altres coses, ja que té una llarga trajectòria. També és l'aniversari de l'actriu Emma Suárez, de l'extenista professional català Albert Costa i d'una cantant que crec que a tu, Gemma, t'agrada molt, que és la Chenoa.
0: M'agrada alguna cançó, però t'haig de dir que... O sigui, la Chenoa m'agrada, però de fet el que em sorprèn és que fa 51 anys i està esplèndida.
1: Sí, molt, molt ben portats, la veritat. Ostres, doncs, quin bajón, pensava que t'agradava. Bé, ens hem vist avui al matí aquí a Sant Vicenç i de fet m'has dit, avui és l'aniversari de la Chenoa. I he pensat, bé, serà que és molt fan de la Chenoa?
0: No, és perquè com que he escoltat a la ràdio que era el seu aniversari, doncs he pensat, mira, per la secció que tenim després ens anirà bé tenir-ho en compte.
1: Ha anat bé, molt bé. Li enviem aquí una abraçada des de l'Ona Maresma, que segur que ens està escoltant.
0: Seguríssim. Què més? Avui és el Dia Mundial o Internacional de quins temes?
1: Doncs d'una cosa que jo no sabia el que era, i és el Dia Mundial del Vitiligen, que és una anomalia pigmentària de la pell de caràcter hereditari que provoca la pèrdua de la pigmentació.
0: De fet, això és el que li passava, segons el que es diu, a Michael Jackson, que tenia aquesta malaltia.
2: Correcte.
0: Sí, oi? Hi ha moltes imatges que circulen per xarxes que tenia com taques blanques, però el Carles Soler, que el tenim avui al control tècnic, em fa que no amb el cap, i no sé per què.
2: No, és correcte.
0: Sí? Bé, en qualsevol cas, avui és el Dia Mundial d'aquesta doncs, malaltia de la pell, que provoca doncs, aquestes taques blanques, no? I que al final... Doncs bé, en Michael Jackson el que va fer per fer via és fer-se blanc del tot. Més coses, tal dia com avui, què més passava?
1: Per fer via. Doncs Gemma, tal dia com avui, l'any 1852, va néixer el català Antoni Gaudí, l'arquitecte representant de l'estil modernista i autor de la Sagrada Família, la Pedrera o la Casa Batlló. Malauradament va morir atropellat per un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes l'any 1926, que de fet recentment es va celebrar el seu centenari amb la visita del Papa de Roma.
0: Molt bé, és que m'ha fet gràcia això que m'has dit de Michael Jackson, Martí. Més coses, avui també qui naixia?
1: Doncs avui naixia, però l'any 1963, George Michael, icona del pop britànic, tant en solitari com en el duo Wham. És conegut pels temes musicals com Careless Whisper o Last Christmas. Escoltarem justament Careless Whisper, ja que si una cosa fa reconeixible aquesta cançó des del primer segon és el seu famós solo de saxo, interpretat per Steve Gregory. George Michael era extremadament perfeccionista i es diu que va rebutjar fins a 10 saxofonistes diferents abans de trobar el so exacte i sensual que tenia al cap. La cançó parla d'un desamor provocat per la infidelitat i el penediment. Curiosament, George Michael va admetre anys més tard que la lletra es basava en una afer adolescent que va tenir quan sortia amb una noia anomenada Jane. Així que, Gemma, l'escoltem de fons, la cançó Careless Whisper.

0: Quina cançó que ens has portat avui, Martí, una cançó, doncs, molt xula. De fet, no sé, si escoltessis aquesta cançó, quin escenari et ve al cap?
1: Doncs mira, recordo que en un tal dia com avui anterior vaig dir que no m'agradava la música en cites o en quedades, però aquesta potser
0: Martí,
1: sí que seria bastant
0: ador. Martí, tenim a imaginar-te l'escena. Va, pugem música. Aquest recorda.
1: És que saps què passa? Que crec que és tan famosa aquesta, bueno, aquest saxofon que hem parlat ja precisament d'àmbit sensual, que crec que ho exageraria massa i es tornaria una situació incòmoda. Al final, no sé què opines.
0: Jo, a veure, Martí, volia que diguessis que et recorda un striptease.
1: Ah, home, no sé, jo no he estat jo a cap striptease.
0: Però és la típica música d'striptease, sí, aquesta, no?
1: Sí, una mica, una mica, sí, sí que la veritat és que enganxa bastant. Mira, Gemma, ara el nostre company de Calella, que sempre està al lloro, ens ha dit la curiositat de que avui, 25 de juny, també és el dia que va morir Michael Jackson. Que hem parlat de que tenia aquest problema, bueno, no sé si és un problema, com s'anomena, però parlem del vitiligen i es veu que va ser el dia de la seva mort també, que va ser un dia o una de les morts més famoses, et diria, de les últimes dècades, seguríssim.
0: Saps qui diu que encara es viu? Hi ha gent...
1: Qui?
0: No qui, o sigui, hi ha gent que diu que encara es viu amb aquell Jackson,
1: sí.
0: Que bé que no va morir, diuen que el dia de la seva mort i del seu enterrament hi havia dos vehicles i que un va anar a l'aeroport i que un altre va anar al cementiri, vaja. Hi ha moltes teories.
1: Sí, sempre aquestes morts sempre van acompanyades de teories conspiranoiques, També em sona que es diu d'Elvis Presley, de molts cantants. No sé si tenim el nostre company, en Sergi, i ens vol fer alguna aportació.
0: Que ens il·lumini.
2: Mira, de fet, els Beatles van publicar un àlbum que es diu Strawberry Fields Forever, que la portada és molt curiosa, segurament l'haureu vist tots, que surten amb moltes persones famoses i surten els quatre Beatles vestits d'una manera extravagant. De fet, era l'època de la Índia, de les drogues més psicodèlica dels Beatles, i es veu que en allà hi ha, diu la gent, que hi ha missatges subliminals de la mort, doncs, de John Lennon, també, i de Paul McCartney, fins i tot. Diuen que Paul McCartney en realitat està mort i el que està viu és un doble. Bueno, jo no hi crec, però el que la gent cregui, doncs, endavant.
1: Creieu que hi ha algun... Perquè, clar, d'això se'n diu de moltíssims personatges que ja estan vius. Jo tampoc hi crec, com en Sergi, crec que són teories, però creieu que n'hi ha un poder que sí que és veritat, que està viu? Ja no dic tots, perquè jo tampoc hi crec, però, no sé, algun així que sí que hagi fingit la seva mort o no? No hi creieu?
2: No.
0: Difícil saber-ho. És complicat.
1: Ser-ho patatero,
0: És que és difícil, és que, clar... Home, a mi no em sorprendria, Perquè com estan les coses... Possible pot ser, clar, que ho sàpigues, doncs és diferent, no? Però no ho sé, si algun dia ens enterem ja en farem una notícia.
1: Ah, sí, això segur.
0: Doncs companys, amb aquesta música, Martí, que sé que t'encanta, arribarem al punt de 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el cas Plus Ultra. Identificar els seus responsables donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per allotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera per cobrir el tram afectat. S'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
0: Notícies en xarxa.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Moment de remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs avui l'hemeroteca ve més cultural que mai. Ens situem a Arenys de Munt, però un 25 de juny de l'any 93. Aquest municipi organitzava la primera trobada de puntaires del Maresme, tradició que, de fet, s'ha anat mantenint. Aquell diumenge, 200 puntaires de diverses poblacions del Maresme participaven d'aquesta trobada comarcal que es va fer a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. Les participants van fer, durant més de 2 hores, una demostració de la seva habilitat i van confeccionar una àmplia diversitat de mostres de puntes de coixí. La trobada la va organitzar l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, que aquell 1993 estava integrada per 125 dones del poble, poca broma. Aquella primera trobada comarcal de puntaires del Maresme va començar a les 11 del matí i es va acabar 2 hores i mitja més tard. En total, segons fons de l'organització, l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, doncs hi van participar 200 puntaires de la majoria de municipis del Maresme, sobretot de Calella, de Malgrat de Mar, Argentona, Sant Andreu de Llavaneres i Arenys de Munt. Les puntaires es van col·locar en les cadires que hi havia al voltant de la plaça i van estar durant més de 2 hores confeccionant les diferents mostres de puntes. Un nombrós públic va anar desfilant durant tot el matí per veure doncs, com les elaboraven. Segons Xavier Uller, que era el president de l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, la concentració de diumenge servia d'experiència per aconseguir que l'any següent la Trobada Nacional de Puntaires de Catalunya es fes també a Arenys de Munt. Deia, ens feia molta il·lusió perquè Arenys de Munt és un dels pocs pobles que s'ha mantingut la tradició de les puntes, va dir Uller. A més, segons el president de l'associació, de cara a l'any 1996, es volia intentar muntar una exposició internacional de puntes Arenys de Munt, amb gent de l'estat espanyol i de l'estat també francès, entre d'altres. Per commemorar el 90è aniversari i de la celebració d'una mostra internacional de puntes de coixí que es va fer doncs, aquell mateix any, en aquell mateix municipi, a l'any 1906.
4: Perfecte, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.

0: Molt bé, doncs, com cada setmana, cada dijous, descobrim les últimes tendències, també aprenem a treure més partit del nostre armari i resolem diferents dubtes sobre estil. Ho fem de la mà de la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui, Judit, farem una secció una mica diferent. Jo et proposaré diferents escenaris, diferents situacions i et demanaré que em recreïs un look complet. Què et sembla? Crec que hem perdut a la Judit. De seguida intentem recuperar-la. Us expliquem una mica el funcionament de la secció d'avui. Parlarem de diferents escenaris, diferents situacions i, doncs bé, la nostra experta en moda, la Judit, serà la persona que recreï aquest look. Judit, bona tarda.
1: Hola, que no sé què ha passat, perdoneu, eh?
0: Tranquil·la, tranquil·la. Et comentava que avui farem una secció diferent, que et proposaré diferents escenaris, diferents situacions que ens podem trobar a la vida i et demanaré que em recreïs un look complet.
1: Vale.
0: Perfecte, no? Va, doncs mira,
1: sí.
0: Comencem amb la primera situació. Tenim una primera cita a la platja, però després tenim també un sopar amb aquella persona. Quin look ens proposes? Pots fer de noi o de noia, eh? Que el que tu et vingui de gust, pots anar canviant.
1: Bueno, faré primer de... Però, si anem a la platja, hem quedat a la platja, doncs anirem amb... Jo proposaria un look que sigui... o sigui, el podem canviar, el que sigui canviar-lo seria amb un... el biquini a sota. Estic pensant, perquè tinc dos looks diferents. Si ens quedem a sopar al xiri, doncs mira, un short texà amb el biquini... I llavors amb una camisola a sobre, així d'aquestes vaporoses, saps?
0: Uh-huh.
1: Que això tu pots posar amb el... O sigui, per anar cap a la platja pots anar així, després el pots seguir portant a la nit perquè te'l portes una miqueta més i et pentines una miqueta de maquillatge i ja queda bé amb algun complement.
0: Uh-huh.
1: Però també estava pensant en els vestits playeros, que són molt xulos. Aquests que hi ha que són tipus monos amples així, pots anar a la platja al matí vestida amb les xancletes i això, i després aquest mateix look, si te'n vas a un bar o un restaurant, fas un recollidet i et poses una sandàlia una miqueta més arreglada i un bolset de mà i ja vas arreglada també.
0: També, doncs sí. bona proposta.
1: Sí. Uh-huh. Mm.
0: Un altre escenari, som-hi. Casament a les 12 del migdia amb 38 graus, plena onada de calor.
1: Tothom en biquini. No. seria
0: casament nudista.
1: Ja. Vinga, fora complexes. Com és normalització de los cuerpos. Sí, no, la veritat és que és una vaina quan toca un... Mira, sobretot triar un color que no sigui molt fosc, perquè si suem... Un color que si suem no es marqui la suor ni rotllanes, evidentment. Jo optaria, si és a les 12 del migdia, que podem anar amb una roba a mitja cama, no cal que vagis llarga fins a baix. Doncs bé, un vestidet així de tirantets finet, que no sigui molt arrapat, que sigui evasé, així que havia agafat de dalt de pit, així com que caigui, tipus lencero, saps?
0: Mm.
1: Però que tingui caigudeta, que així és més fresquet, amb un gènere que no sigui molt, que no tingui molta elastina, que sigui més ben aviat vaporós, lli, o tipus algú que no ens agobi, perquè això serà horrible. I això sí, sobretot, mirar molt el tema dels complements, no posar-nos, doncs, algú ha agafat el coll molt agobiant, perquè, clar, fa molta calor, o sigui, cosetes molt fines.
0: Uh-huh.
1: Però un vestit, sí, i això, sobretot triar, mirar el color, un color doncs, que no marqui si et poses algú, classifiques un blau elèctric o així. Bé, un blau elèctric és un bon color, un blau plain d'aquesta azafata, un color teula...
0: Uh-huh.
1: Sí, perquè... El rosa, pel que ens deien l'altre dia, és molt xulo, però segons com sigui el vestit et marcarà tota la rotllana de la xella i tot això, sabeu?
0: Clar. Depèn del color, doncs es veu més si suem. Una entrevista de feina en una empresa molt moderna.
1: D'acord. Doncs llavors no has d'anar gens, o sigui, no has d'anar com s'espera que aniràs, que s'espera que aniràs modern ni molt conservador. Has de trobar un punt mig, que siguis com ets tu. En cas de noi, doncs mira, si és una empresa moderna, jo li posaria uns pantalons tipus xinos, d'aquests que van més curtets de turmell, amb la seva sabata que porti de treball, que normalment són tipus més desarreglades, que no són tipus sabata formal de pell, saps? O una sneaker així lligadeta que sigui més de vestir, saps? Tipus múnic o una cosa d'aquestes, o una esveja o una cosa d'aquestes. Poden anar o amb camisa així amb la màniga. Jo sempre la camisa sempre dic que... A mi les camises de màniga curta no m'agraden, eh? Llavors, sempre dic camisa, per exemple, d'allí, arremangadeta, una miqueta tres voltes a mitja màniga per baix, saps?
0: Sí.
1: Però ben fet, la màniga ben feta. i amb això vas amb un look bastant modernet sense passar-te, perquè tampoc aniràs amb una camiseta, saps?
0: Clar, clar.
1: Has d'anar una miqueta arregladet, però... I sempre fer servir els colors de la confiança, el color blau.
0: Molt bé.
1: Amb tons blaus. El blau dona molta confiança.
0: Perfecte. Una altra situació. Et truca una amiga i et diu que en una hora marxeu a Eivissa. Què et poses?
1: Toma, això mola molt, eh? I què et poses, no que t'emportes, eh?
0: Clar, que en aquell moment, per anar a Eivissa i doncs, justament a baixar de l'avió, ja per anar a fer de tot allà, què ens podem posar?
1: Buah, pues venga, a sota el biquini, això, per descomptat, perquè segur que acabarà en algun moment, o tornant de festa o el que sigui, acabarem banyant-nos. El biquini a sota, que sigui xulo ja, que sigui un d'aquests que pot semblar un bustier o que pot semblar una part de sostén maco, que es pugui veure, pues jo tiraria pels vestits, eh? Uh-huh. Un vestit així, o un vestit, o un pantaló curt que sigui molt xulo, estramadet, saps? Amb un top de tirants ben xulo i rotllo a dar-lo todo. És que clar, jo em dius això a Eivissa i ara, i que em truquen ara, i no, em quedaria com cortocircuitando, eh? Perquè hi ha molts estils que et pots posar. Pots anar més boho, que és el que a mi m'agrada molt, que és el rotllo així amb vestits llargs, vaporosos, tipus la roba de la Sara Carbonero, saps? De Slow Love, que és superxula, la col·lecció que tenen. Uh-huh. Doncs jo crec que així.
0: Molt bé.
1: O sigui, un vestidet tipus de crochet, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb el biquini a sota.
0: Perfecte. Una altra. Trobada amb l'ex després de 2 anys. Ah, important, eh? Aquesta situació. Perquè el vestit ha de ser el vestit aquell que diuen de venjança, no? Revenge.
1: El vestit. Ha de ser el vestit.
0: Clar.
1: Normalment, si has acabat bé amb aquesta persona, si és un ex d'aquells que dius merda, coincides amb un casament, doncs, anar algú que t'afavoreixi tant i que et sentis tan guapa...
0: Que s'arrepenteixi.
1: I tan empoderada que s'arrepenteixi ell. Tu ja estàs bé, saps? Clar. O sigui, és que jo penso que has d'anar amb el que tu et sentis millor en aquest cas. No, no perquè ensenyis més, li donarà més ràbia o li farà més... És que tu et sentis segura de tu mateixa perquè portes aquella roba. O sigui, el que cadascuna ens doni aquesta sensació, saps?
0: Clar. Mm-hmm. Mm. Un creuer pel Mediterrani, com seria doncs, el primer look doncs, per gaudir d'aquestes vacances?
1: Buah, tio, en plan, m'ho vull cantar a Baneres. No, és broma. Sí, rotllo així, rotllo molt... Rotllo, és que a mi el color per estiu, i més sempre quan veig barcos i veig creuers, m'imagino amb roba de lli blanc, saps? Uh-huh. Un vestidet de tirants o una camisola amb un pantaló curt i un top de tirantets amb el biquini sota, amb les xancletes, amb les sandàlies per allà per la terrassa del vaixell. I no sé, la coberta es diu, no? La coberta del vaixell, la coberta,
0: sí.
1: De la terrassa, no queda massa bé.
0: Clar.
1: I la veritat és que jo crec que és això, perquè després sí que allà hauríem de portar més looks, perquè allà sí que hi ha el look de la piscina, el look de la tarda, el look del cine i el look de la cena del capitán, no?
0: Sí, sí.
1: Hi ha moltes coses, vull dir que... Però així, còmode i que sigui bonic, saps? Que es vegi sofisticat.
0: Un altre, sopar amb els sogres per primera vegada.
1: Aquí sí que ens hem de posar molt recatadites, perquè si realment moltes de nosaltres fossin com som a la primera vegada, s'espanten tots. No, normalment buscar un punt mig, és com lo de l'entrevista de feina en una empresa moderna, no?
0: Clar.
1: No voler donar la impressió de ser la jove perfecta, o sigui, has de ser com ets tu, dintre els teus límits i ja està, i vestir-te còmode.
0: Per tant, ens hem de vestir, eh? Com en una entrevista de feina, també sí, pel sopar.
1: Jo, quan ara en aquest cas ja no m'ha passat perquè la meva sogra, pobreta, és molt gran, i ella em troba estupenda sempre que em veu, tot li agrada el que porto, pobra. Sempre em troba tan guapa, però perquè no és molt gran. Però sí, quan havia sigut més joveneta, allò que anaves a casa de la parella o el que sigui, supernerviosa.
0: Yeah.
1: Supernerviosa i arreglada com si anés en l'hora que te n'anaves de boda, quasi. No tant, però...
0: No, clar, al final, la primera imatge, no?, que algú s'emporta de nosaltres, ens agradi o no ens agradi, és el físic, la roba...
1: Malauradament, és això. La primera impressió és la que, quan et veuen, fum. Després tu la pots canviar, eh? Si veus... Clar, un dia pot conèixer, pobra, que estàs en un mal dia, que t'ha passat alguna cosa, t'ha passat un cotxe, t'has esquitxat un bassal d'aigua, t'han pringat de dalt a baix i et trobes a la dona, la mare del teu nòvio.
0: Clar, clar, clar.
1: Clar.
0: Molt bé.
1: No vas així per la vida, però és el que hi ha.
0: Doncs, Judit, aquestes eren les situacions que t'havíem preparat per avui.
1: He aprovat.
0: I tant. Ens has creat una de looks increïbles i amb una agilitat i una rapidesa que quedem, sí, quedem parats.
1: Molt bé.
0: Doncs Judit, guapa, gràcies per tot. Ens truquem la setmana que ve.
1: Molt bé, un petó, adéu.

0: Acabem de parlar amb la Judit Jiménez, la nostra experta en moda, i seguim amb més entrevistes. Blind Mice Space col·labora amb la Creu Roja de l'Alt Maresme per donar suport al sorteig d'or de l'entitat que se celebra el 23 de juliol a Granada i que repartirà un premi de 3 milions d'euros. En parlem amb més detall des de Malgrat amb en Lluís Ferrer i Toni Cardó, que són tècnic de la Creu Roja i també de Blind Mice Space.
1: Bé, l'empresa Blind Mice Escape, especialitzada en Escape Towns, ha posat en marxa una col·laboració amb la Creu Roja, que bé, una campanya ben curiosa sota el lema Escapa i guanya. Les persones que participin en algunes de les seves experiències optaran a un sorteig amb un premi milionari. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya un dels responsables de Blind Mice Escape, en Lluís Ferrer, i també el tècnic de la Creu Roja de l'Alt Maresme, en Toni Cardó. Benvinguts.
2: Merci.
3: Hola.
1: Bé, en primer lloc, com neix aquest projecte Escapa i guanya? Per què vau decidir des del Blind Mice Escape a participar amb la Creu Roja?
2: Bé, sempre hem fet coses amb Creu Roja, portem anys col·laborant, i bueno, tenim una part que va sortir. De fet, l'escape room original que vam fer va ser ja un escape intentant que fos el col·laborador amb Creu Roja, i per tant, porta part de la nostra essència, no? Sempre estan en temes solidaris i per tant, també, què menys que un cop més, unir-nos amb ells per tal de portar això endavant.
1: En què consisteix exactament la campanya?
2: La campanya és el sorteig a l'or, que ara Antoni us explicarà ben bé el que és i com funciona. En tot cas, la nostra proposta és que cada persona que vingui a jugar amb nosaltres podrà adquirir de manera gratuïta una butlleta de loteria de sorteig a l'or.
1: Mm-hmm. Val. Doncs, Toni, anem amb tu. Explica'ns una mica aquest sorteig, en què consisteix.
4: Bé, estem parlant del sorteig de l'or. Vale? És un sorteig que ja porta anys dintre de Creu Roja, és un sorteig a nivell estatal, que al cap i a la fi el que busca és la captació de fons. Totes les activitats que fa Creu Roja, lògicament, tenen un cost, i una de les grans fonts de finançament dins de Creu Roja és aquesta loteria, el sorteig de l'or, al igual que ho són els socis, els serveis privats.
1: Mm-hmm. O sigui, entenc que és una campanya, no? Un sorteig que, d'una banda, us serveix per recaptar fons, per costejar, diguéssim, el premi, i l'altra banda entenc que per, diguéssim, ajudar la Creu Roja.
4: Per fer totes les accions socials, des d'intervenció social, ocupació, activitats amb gent gran, amb infància, que fa Creu Roja.
1: Quants anys porta en marxa aquest sorteig d'or?
4: No t'ho sé dir, la veritat no t'ho sé dir.
1: Molts anys, ja està establert dins de...
4: Està establert, de sí, sí. Sempre és el juny, és a nivell estatal, el juliol, perdona, el sorteig, sempre el sorteig es fa des d'alguna ciutat diferent. Aquest any es fa el 23 de juliol a Granada i es poden consultar tots els premis a la web, com qualsevol loteria normalitzada.
1: Val, o sigui, el 23 de juliol podrem saber quins són els números guanyadors. Per obtenir els butllets o, diguéssim, per poder participar, podem fer-ho a través de Blind Mice Escape, però també qui vulgui pugui comprar-se un butllet o els que siguin.

0: acció i qui sap què poden guanyar.
1: Que de qui participi a cadascú, bueno, a les tres, que ja en parlarem, eh? A les tres experiències que oferiu des de Blind Mice Escape, cadascun dels participants obtindrà una butlleta.
2: Correcte, exacte. Potser reservar per anar, per exemple, a la Segona Blanes, i cada persona que vagi a jugar aquest joc doncs tindrà sí o sí una butlleta de loteria gratuïta a final de partida.
1: Molt bé. Parlem de que el premi és de fins a 3 milions d'euros. No sé si hi ha més premis o només hi ha aquest. És una mica com la loteria de Nadal o...
0: I no és tant com la loteria de Nadal, no hi ha pedrea, però sí que hi ha diferents premis. El primer premi és aquest que de 3 milions d'euros, sí que n'hi ha d'altres que realment ara mateix no et sé dir l'import.
1: Reintegra no hi ha, no?
0: En aquest cas no.
1: Molt bé. Bé, parlem dels Escape Towns, concretament, que són... Tenim Resacón en Blanes, el Holmes Escuela de Detectives i el rescat de l'avi Sisquet.
2: Correcte, sí.
1: Ens pots parlar una miqueta, per refrescar-nos a la memòria, de en què consisteixen cadascun d'aquests escape towns?
2: Els tres són escape towns, com bé dius, vol dir que són escape rooms a l'aire lliure. Per tant, combines aquí el caminar, fer esport, amb el jugar, no? Amb el jugar, en aquest cas, amb proves de lògica, obrint candaus... Jo sempre dic que és el mateix que un escape room, però molt més gran a nivell d'escenari. Per tant, doncs, també permet grups molt més grans, permet una dinàmica molt diferent a l'hora de com fer la partida, no? Uh-huh. Portem ja 3 anys tenint-los, que es van començar malgrat fa 3 anys, i s'han anat sumant al llarg de la nostra trajectòria aquests dos de Branis, també. Ara en tenim 3, estem construint un quart, aquest quart en principi de moment no participa en Forja d'Or, seria ja per estrenar-lo més octubre. Uh-huh. I de moment amb aquests 3, doncs, bueno, la gent està disfrutant moltíssim, m'està agradant molt, tenim cada setmana doncs, partides noves, i per tant, doncs, bueno, és una cosa que som molt contents de tenir-ho. Sí.
1: Podem desvelar alguna coseta per diferenciar aquests tres escape towns o és millor deixar-ho tot secret?
2: No, el Holmes és més de mi competitiu, eh? Estem parlant de grups per tant grans, pot ser grups de 12, no? Dividir-ho entre 6 i 6, per exemple, i és per Malgrat de Mar, eh? Per exemple, Malgrat de Mar. La idea és que hi ha unes vacants d'una escola de detectius i, per tant, doncs, el grup que vagi més ràpid serà el grup que podrà aconseguir entrar en aquesta escola. Uh-huh. Tenim Resacón en Blanes, que és molt a veure amb la pel·lícula de Resacón en Las Vegas.
1: Sí.
2: Òbviament, com el seu títol diu, i aquí és que un amic s'ha extraviat la nit de borratxera anterior, s'està a punt de casar i s'ha de trobar abans que hi hagi el casament. És potser el més còmic que tenim, el més humorístic i el que ara mateix té més èxit, no? I llavors tenim el Sisquet, que Sisquet és el mateix recorregut que Resacón, l'únic que òbviament, doncs, si és un grup més familiar, amb més petits, doncs no podíem fer un Resacón per la temàtica no era l'apropiada. Llavors hem fet que és un avi que se'n marxa d'una residència, s'ha de trobar l'avi abans que el jefe de residència vegi que un avi s'ha escapat d'aquest centre, no? I una mica també aquest caire també més humorístic, però orientat més a un públic més familiar i amb un final molt, molt emotiu, molt bonic, que jo crec que és el final més maco que he fet mai en un escape room.
1: Com veieu actualment el desenvolupament d'aquests escape towns, tenint en compte també que fa poc, bueno, us vau també unir amb l'empresa Virus?
2: Sí.
1: I ara com són les expectatives?
2: Bé, amb Virus el que va passar és que és aquell lema de que mucho barca poco hace, no? Llavors, doncs, el Virus ha decidit anar pel seu compte doncs, fent noves experiències a Pineda, per exemple, té un nou escape i nosaltres vam decidir doncs, anar més pel nostre compte. L'únic que sí que col·laborem de manera molt activa i tenim molt bon vincle amb ells. De fet, en Toni mateix és una part importantíssima de Virus ara mateix. I anem doncs, fent col·laboracions vàries. Tenim un escape en comú, això sí, que es diu Letàrgia, que és un escape més de vincle, més de treball socioemocional, de gestió emocional, en aquest cas, pensat per estudiants, que això és una cosa que Virus està movent moltíssim ara mateix, i nosaltres anem pel nostre compte amb Escape Towns.
1: Val. Una peculiaritat, com bé dius, de l'Escape Town és que es fa a l'aire lliure, per tant, hi ha un factor, no?, que és una mica... jo diria, l'aleatorietat, no? O el fet de que com estàs al mateix carrer poden passar coses que potser no estan contemplades, no? Us ha passat alguna vegada això en Escape Town?
2: Sí, clar, s'ha passat històries diferents. Sí, és prou hàbil i tens experiència fent escapes, com és el nostre cas, que al final ja portem 5 anys o 6 d'història com a productora.

0: no? Permets interveure-los dintre del joc, no? Si hi ha una persona que ve a preguntar, doncs pots ficar-te com un personatge més, si ve a policia, que algun cop... Doncs, jo recordo, per exemple, aquí a Malgrat, que va ser bastant, bastant curiós, no? Una prova que teníem, no sé, que comencem a part del castell, a dalt, i la gent havia de, amb l'ascensor, fer una prova ja mateix, que era deslligar dos maletins amb un candau en el temps que l'ascensor anava de part del castell que va baix. Clar, fos uns veïns, per exemple, van trucar dient, escolta, hi ha dos maletins lligats en un ascensor encadenat. Clar, doncs van mantenir la policia baix preguntant què està passant aquí, van tenir una mica de moguda, però bueno, fiques dintre del joc i fas aquest gir més divertit i ja està. Però ho passes bé, al final.
1: Val, és molt curiós. Aprofito que us tinc aquí només per preguntar si hi ha alguna novetat que ens vulgava adelantar de cara als propers mesos, a part d'avui a Tiro d'Or, també dels Escape Towns, si hi ha alguna coseta nova o...
0: Hi haurà sorpreses, com sempre a la capella, en dia a capella i tal, doncs farem alguna cosa. En tot cas, aquest any anem a fer més sabàtic, perquè acabo de ser pare jo fa 2 mesos, i per tant aquest any és més centrat en la criatura. Però l'any que ve sí que ja comencem a fer coses amb els embastats, com sempre, podem fer coses al Nadal, veurem com ho anem gestionant. En tot cas, això sí, afegir que la gent va fer la reserva, doncs us deixarem un link, no?, per ficar-ho aquí a la notícia, juntament amb que si la gent busca Google Escape Room Malgrat o Escape Room Branis, doncs ja els apareixerà també per fer la reserva del joc.
1: I per part de Creu Roja, alguna coseta?
2: De moment no.
1: Vale, molt bé. Doncs bé, Toni Cardó i també Lluís Ferré, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé el dia.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Gràcies, bon dia.
3: Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Molt bé, a punt d'arribar 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresme?
5: Doncs avui volíem saber si els oients de l'Ona Maresme, doncs, per ells i per elles, quin era el millor horari laboral, amb 3 opcions. Pel matí, així tinc la tarda lliure. Per la tarda, així tinc, doncs, el matí. I horari partit, tot i que sí que m'ha faltat una opció que, de fet, ens ho ha aclarat en Javi abans, que era l'horari nocturn, no?
4: I, de moment, com van aquestes votacions?
5: Doncs mira, sorprenentment, tenim un 100% pel matí, així tinc la tarda lliure. Sorprenentment dic perquè també hi ha gent que prefereix treballar per la tarda. Sí que el tema de l'horari partit és un tema més discutit, que molta gent no li agrada, però sí que doncs, un 100% pel matí, doncs, m'ha sorprès.
4: Companys de l'Ona Maresme, què preferiu vosaltres? Quin és el vostre horari preferit?
6: Jo he de dir l'horari de matí, eh? Jo em llenço a la piscina. Jo soc d'horari de matí, sens dubte. I així ja de tarda lliure, jo em sembla una proposta perfecta.
4: Molt bé. Javi o Martí?
1: Jo també prefereixo el matí. Em sap greu per l'Ona, però jo, si pogués, treballaria des de les 6 de la matinada fins a les 12 del migdia. O sigui, ja, i tindria tota la tarda lliure, eh? Però sí, també soc team matí.
4: I amb Martí?
7: No, anava a dir que jo també el matí, perquè abans de treballar aquí a l'Ona vaig estar treballant a la restauració i entràvem a les 4 de la tarda, i jo que sóc una mica manta, reconec que al principi pensava, mira, els matins aprofitaràs per anar al gimnàs, per apuntar-te algun curset i això, i al final els matins només ve de gust de dormir i anar fent, i no pot ser això, vas agafant una mala dinàmica, i en el meu cas ha de ser de matí el meu horari, està clar.
4: I tu creus que de matí el Martí aprofites la tarda?
7: Més, sí. Saps què passa, Gemma? Que a mi m'agrada molt dormir. O sigui, jo si m'he de llevar per una obligació laboral o extralaboral, però de forces majors, em llevo. Però si no, si és per anar al gimnàs o per coses així, a mi no, ningú m'aixeca del llit, eh? I és el que em passava abans i no anava malament.
6: Pares el despertador i fas mitja volta, no?
7: Correcte, en sí, Martí... perquè... Digues.
5: No, dic que has comentat que has treballat a la restauració, que és un fet important. Jo també hi he treballat i moltes vegades a restauració es parla d'horari partit. Llavors, els que hem viscut això, doncs entenem bé la duresa, no?, d'aquest tipus d'horari, que és el partit, sobretot si vius lluny de la feina.
7: Sí. Mira, jo tenia la sort, Sergi, que just anecdòticament el restaurant en el que treballava estava a sota de casa meva, però literalment al portal del costat. Però els meus pobres companys que venien de Badalona i de lluny, bueno, això que acabes de comentar els matava.
4: Clar, perquè, Sergi, si, això que comentes, no? Que si vius lluny d'aquesta feina, què fas? Donar voltes? O tornes
5: a
4: casa?
5: Si no, et quedes o dorms a la feina o et quedes, no sé, fas una volta per allà. Bueno, no ho sé.
6: Menjar de tàper, no?
5: Exacte.
4: Molt bé, doncs, companys, gràcies a tots. Recordem breument aquesta pregunta del dia que us estem formulant avui. Quin és el millor horari laboral? Teniu diferents opcions pel matí perquè així tens la tarda lliure, per la tarda perquè així tens el matí lliure, horari partit, o bé, doncs, si algú creu que l'horari d'un nocturn, doncs també teniu l'opció. Fins ara!
3: La xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I avui toca un programa especial. Tornem a parlar de llibres amb la Mar Arenaza, però també amb una convidada molt especial, l'Olga Cornellà, que ens porta quatre llibres molt interessants sobre Michael Jackson. Parlarem de la seva passió per l'artista, de com va néixer la seva admiració per ell i també d'algunes anècdotes de la seva trajectòria. Així que tot plegat acompanyat d'algunes de les seves cançons també més emblemàtiques. Així que, Sergi, endavant.
2: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més i avui és un dia molt especial ja amb la, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs?
3: Oli, bé.
2: I com ja havíem fet de portar una convidada, que va ser la Isabel en aquest cas, avui portem una altra convidada, que és l'Olga. Olga, què tal? Com estàs?
4: Hola, què tal?
2: Avui és un dia molt important, dijous, perquè, bueno, ja t'introdueixo, et dono pas perquè ens presentes una mica a qui ets i de què ens vens a parlar avui.
4: Hola, jo em dic Olga i sóc, bueno, em considero fan de Michael Jackson, i no només fan, sinó també col·leccionista. Petita escala, però col·leccionista. Cosa que veig, cosa que em compro, i bueno, per anar ampliant una mica aquest petit museu que tinc a casa. I doncs això, jo sóc fan des de fa, doncs, uns 40 anys. Va ser, bueno, com la majoria de fans de la meva quinta, vam veure el videotriller aquell Nadal del 2000...
2: Sí, tant.
4: Ai, no, del 1983. Oi. I, bueno, allò va ser a primera vista. I des de llavors, bueno, he anat seguint tot el que ha fet. Bueno, he anat seguint tot.
2: De fet, avui, com que és un episodi de llibres, precisament, ens portes quatre llibres. No sé per quin vols començar, perquè, clar, al final, bueno, la Maria els hem vist fora de micros i són un escàndol els quatre.
3: Sí. No, i no, només volia dir que avui és un dia molt especial pels fans de Michael.
2: Exacte, sí,
3: Michael,
2: sí.
3: Michael Jackson.
4: I... Sí, avui fa 17 anys de la seva mort, el 25 de juny del 2009. I, bé, de fet, al final us parlaré d'un projecte que s'està fent, que es vol fer avui a nivell de tot el món. Després en parlem.
2: Doncs mira, abans d'entrar a parlar del primer llibre, anem a escoltar una mica de Michael per ja entrar una mica, doncs, en situació.

0: Bé, doncs jo crec que aquesta és la millor manera de començar. Tindrem dos temes més endavant. Doncs vinga, va, comencem amb el primer llibre.
1: Ah, doncs mira, el primer llibre dels que us vull parlar és el Moonwalk, de biografies de Michael Jackson. N'hi ha 3 milions, però aquesta és especial perquè la va escriure ell, val? Uh-huh. Bé, realment no la va escriure ell, sinó que la va escriure, o sigui, l'editora de l'editora de Double Day, que és la que va editar el llibre, i el que va fer aquesta noia va estar durant anys anant a visitar Michael Jackson a la casa d'Encino, i a través d'aquestes converses, doncs ella va editar el llibre. Uh-huh. En principi, bueno, una anècdota sobre el llibre és que el llibre el va escriure una altra persona, un noi que es deia Robert Hilburn, però li van denegar el llibre perquè no hi havia prou xitxa, diguéssim. Llavors li van oferir a Michael Jackson escriure-la a ell, ell al principi s'hi va negar, però va dir, bueno, jo, si algú més me l'escriu, doncs jo no tinc cap problema en...
0: De fet, els que han vist el biopic, la pel·lícula que han tret fa recent poc, sé que no és una representació completa real, però sí que està ben aconseguida, jo crec. Michael escrivia molt, jo crec que es passava durant molta estona de la seva vida. Al final no hi entenc tant com tu, Olga, però jo crec que sí que doncs, es tancava, no?, en el seu món, escrivia, dibuixava, etcètera, etcètera, no?
1: No, el llibre està molt bé perquè, bueno, a part que està escrit en primera persona, ell abarca des dels inicis amb el Jackson 5 fins a acabar l'època del disbat. Uh-huh. I, bueno, el llibre parla una mica sobre el pes de la fama, els primers amors, bueno, una mica sobre sentiments, una mica aquestes coses que forma part de la seva vida. Per això trobo que és molt important, doncs, algú que vulgui saber més sobre Michael Jackson és llegir-se Moonwalk.
2: Uh-huh. Sí, que és un llibre que tenim a la llibreria. I que
0: més a més.
2: No? Que està disponible, no? Perquè l'Olga, el guai que té és que, clar, té moltes rareses i llibres com molt curiosos, sí. Que el que sí que ajuden és a veure Michael Jackson no només com el cantant supervendes a l'època, sinó... Saps,
1: sí, la persona humana que hi ha al darrere d'aquest artista.
0: Sí, de fet, hi ha algun llibre que m'has comentat que no està ni en català ni castellà, o sigui, que està en alemany, que ja hi entrarem sí. Més tard. Anem amb el següent llibre del que vulguis parlar.
1: Mira, el següent llibre, que a mi personalment m'encanta, es diu Dancing the Dream, i és un llibre de poemes, són 46 entre poemes i reflexions, n'hi ha 46. I per mi m'agrada molt aquest llibre perquè ell, és un llibre on ell es despulla l'ànima. Perquè són poemes en què ell parla sobre els infants, que un tema que li preocupava molt, mm. Sobre la natura, ecologia... també hi ha un llibre que dedica a la seva mare. Hi ha un poema que es diu... un poema que es diu Mother, i està dedicat a la mare. De fet, tot el llibre està dedicat a la mare. I un dels poemes que es diu Planet Earth, sí. El van editar amb àudio, en l'any 2001, crec, i està inclòs en l'LP de This Is It. Vull dir que uh-huh. Si us ve de gust escoltar-lo, a part que podeu trobar a YouTube, a l'àlbum This Is It està inclòs el poema aquest.
0: Mare, entenc mare materna, no? Perquè jo sé, també, com que m'agrada la música d'aquesta època, jo sé que hi ha una persona que va ser un referent per Michael, que és la Diana Ross,
2: sí.
0: Que va ser com una segona mare, no?, per ell, de fet.
1: Sí.
2: Era segona mare o amor platònic? O què?
0: No,
2: tenia una relació molt propera,
0: era
2: no?
0: Era una gran influència,
1: sí.
0: Jo crec.
1: Sí, va ser una amiga des del principi dels inicis del Jackson 5, vull dir, realment era un suport per ell, per Michael Jackson.
0: Però en aquest cas parlem de mare biogràfica.
1: Sí,
0: de
1: la Catherine, uh-huh. sí, de la mare biològica.
0: Que amb el pare poder no hi ha la mateixa relació que amb la mare, no?
1: No, que de fet, quan es va publicar el Moonwalk... suposo que ell se'l va llegir i va veure que el pare no quedava gaire ben parat. Llavors va trucant al seu pare i li va dir, escolta'm, que jo el llibre no l'he escrit, eh? Una mica com disculpant-se pel que sortia en el llibre. Sí, amb el pare no tenia... Bueno, de fet, si heu vist el biòpic, ja heu vist que sí. No tenia una gaire bona relació.
0: Correcte.
1: Amb el seu pare.
0: Anem pel segon tema, va, una mica de Michael.

0: Anem a pel següent llibre, vinga, que aquest és interessant.
1: Sí, és un llibre curiós perquè, bueno, no és cap biografia, que dic que n'hi ha 3 milions, sinó que és un llibre que va fer el Michael Bush, que va ser el modisto de Michael Jackson durant 20 anys. Es van conèixer l'any 85 i a partir de llavors es va convertir en el seu modisto. I aquest llibre, bueno, hi ha tot de fotografies dels trajes que ell li feia, inclús... com es diu, profetos de...
2: Els bossos dels
1: dibuixos que feien entre els dos, de com hauria de ser el traje, inclús surten les sabates que va dissenyar per fer el vídeo Smooth Criminal,
0: sí.
1: Com quan fa aquella pendent, doncs hi ha les sabates aquí. Bueno, el que explica Michael Bush és que per dissenyar els trajes el que feia és se n'anava a l'estudi amb Michael Jackson, se sentava en un racó i se'l quedava mirant 4 o 5 hores mentre ballava. I doncs ell podia imaginar-se com havia de ser el traje, pues, perquè no li molestés a l'obrir-se de cap, o saltar, o el que fos. Llavors, una altra cosa també molt, molt curiosa és que a Michael Jackson enviava a Michael Bush a... ara vés-te a Espanya, o ara vés-te a tal, per veure quin tipus de roba feien servir o quins colors. I, per exemple, en un viatge a Espanya, en Michael Bush es va donar compte, pues, que en Espanya fan servir molt el vermell, el groc i el taronja. I, bueno, de fet, el color vermell és el color preferit de Michael Jackson.
0: El thriller, de fer la jaqueta,
2: no? Ostres,
0: va
2: vermell, és veritat.
1: De fet, Michael Jackson sempre deia que el vermell era un color que dilatava la pupila i que entrava més en el cervell. Feia servir molt la psicologia dels colors a l'hora de fer...
0: Hosti, que guai.
1: Sí, és curiós, sí, sí.
0: I el guà suposo que el va fer amb Bush, també, no? O no?
2: Això és
0: el famós guà platejat.
1: Jo crec que no, que el va comprar en algun lloc. I se'l va posar i és com...
0: Bueno, pel tema de la... Ara no em sortirà el nom, que és aquesta enfermedad de la pell.
1: El vitiligo. No, sí. Simplement era per fer algo trencador. Uh-huh. És com lo de portar mascareta.
0: Sí, exacte.
1: Era per... Bueno, ell sempre era... Te passava per un pas endavant. I era, bueno, per fer algo diferent, perquè se'l recordés... Clar. Està molt bé, que el llibre m'encanta. Bueno, Michael Jackson feia servir molt estil militar...
0: Sí.
1: Ah, i té una altra anècdota del llibre, és que explicava Michael Bush, que de vegades es reunien els dos per dibuixar el que seria el traje, a Michael Bush dibuixava, Michael Jackson esborrava, Michael Bush pintava, Michael Jackson esborrava... Però, bueno, al final acabaven trobant el traje...
0: De fet, ara que has parlat de dibuixos, jo crec que el següent llibre ja fa de pont, no? No sé si voleu sentir cançó abans o l'escoltem després del llibre, com vosaltres vulgueu. Fem aquí un parón de música, si voleu, i deixem el llibre pel final, o...?
2: Sí.
0: Vinga, va, som-hi.

0: Doncs, no sé, jo el que m'estic adonant és que és tan complerta la figura de Michael Jackson, no?, que sempre ens quedem amb un trosset, però en realitat parlant amb l'Olga, que clar, coneix molt, no?, de tota la seva vida. No sé, hi ha moltes facetes que desconeixem i que per ell eren com molt importants, no?, com el cas dels dibuixos.
1: Clar, és normal, coneixem això, la faceta artística, però darrere doncs, hi havia una persona amb altres inquietuds i...
0: No, i que estava pendent dels seus, no?, de la seva roba, no?, de les seves
1: lletres... Sí, fins a l'últim detall, era molt perfeccionista.
0: Que...
1: Llavors, fins a l'últim detall...
2: Sí, sí. Tan perfeccionista, de fet, que va fer quan va fer Thriller, que és l'àlbum més venut de tots els temps. O sigui, l'àlbum Thriller és perfeccionisme pur. O sigui, al final, tant la banda que l'acompanyava... Mm. O sigui, tot, en general, que és Toto, per cert.
0: Ja li vaig comentar.
2: És Toto?
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí,
0: sí. No ho sabia.
2: Després de que Toto fes Àfrica 4, sí. Fes Toto 4, que és aquest disc vermell, doncs Michael va trucar i van fer aquest àlbum junts amb l'Eddie Van Halen, òbviament. Llavors va sortir un àlbum perfecte, sí, sí.
0: Ostres.
1: Sí, de fet, ara, l'any passat, va fer 40 anys de l'àlbum Thriller i van fer un documental, i sí, realment, doncs, del procés de creació, que és que et quedes bocabadat, que no simplement gravar en un estudi, gravar i quatre,
2: exacte.
1: O sigui, darrere hi ha setmanes i setmanes de retocs, sí, és una passada.
2: Doncs res, fem una petita pinzellada d'aquest últim llibre, pinzellada, mai millor dit, d'aquest llibre d'esbossos, de fet.
1: Sí, bueno, és un llibre que, sincerament, no sé qui s'ha dedicat a recopilar els dibuixos. És un llibre que està en alemany, jo no l'he trobat en cap més idioma, inclús l'he buscat en anglès, perquè en espanyol ja pensava que no hi seria, i no l'he trobat. I, bueno, quan a dins hi han dibuixos que ell va fer, li agradava molt dibuixar i pintar. De fet, ell trobava amb la pintura com el seu refugi per sortir de la pressió aquesta de la fama. I, bueno, i molts dibuixos estan supervisats per un artista australià que es diu Brett Livingstone, que, de fet, a dins del llibre hi ha una foto amb ell, i també hi ha un retrat fet per Michael Jackson, d'en Brett Livingstone. I, bueno, i el llibre hi ha retrats, no sé, de la Marilyn Monroe, de la Liz Taylor, de l'Andy Warhol, i, bueno, hi ha dibuixos... Aquest logo típic d'ell, dels peus, de puntetes, sí. Doncs dibuixos fet per ell d'això.
2: De Disney, no?, també.
1: Exacte, hi ha una foto de Disney, de Mickey Mouse, de figures geomètriques, de portes... I la veritat és que jo el vaig trobar per casualitat, aquest llibre, un dia buscant per internet, i em va sorprendre, No sabia que dibuixava, però... Realment,
2: és bastant exclusiu, en aquest cas, no?
1: Em va sorprendre. Es troba actualment, vull dir que si algú està interessat, encara es pot comprar per internet.
2: Doncs moltíssimes gràcies a les dues.
1: Per convidar.

0: Molt bé, doncs falten pràcticament poc més de 10 minuts per acabar el programa i avui, doncs, com bé ho hem explicat abans a l'inici del programa, les efemèrides, un 25 de juny, moria Michael Jackson, així que el que farem a continuació és descobrir algunes de les anècdotes més curioses del rei del pop. Totes estan recollides en una llista publicada per Telecinco, aquesta és la font que hem fet servir, l'any 2009. Així que, companys de l'Ona Maresma, qui tenim per aquí?
1: Hola,
0: què tal? Saludem. Doncs, companys, comencem amb aquesta llista de curiositats. Aquest mitjà recollia fins a 100 curiositats. Nosaltres n'hem recopilat només 10, perquè si no, no acabaríem mai. Encara estaríem demà a aquesta hora repassant curiositats de Michael Jackson. I comencem amb la primera. Va comprar, això ara m'ho dirà Sergi si et sona o no i si és verídic, va comprar els drets de les cançons dels Beatles. Michael Jackson va adquirir el catàleg de cançons dels Beatles fins al punt que, durant una gira, Paul McCartney va haver de pagar drets per interpretar algunes de les seves pròpies cançons. Això era un tema que jo absolutament desconeixia, Sergi.
2: Ja ho sabia. Sí,
0: i és
2: sí,
0: cert,
2: de fet,
0: eh?
2: Sí. De fet, en Michael i en Paul eren amics, però això, bueno, els hi va distanciar una miqueta. No sé si van ser 47 milions d'euros, eh? Ara ho dic, molta pasta, sí. Uh-huh.
1: M'encanta això de Michael i en Paul com si fossin coneguts de la casa,
2: sí.
1: Saps?
2: Sí,
1: passessin per aquí per l'Ona Maresma cada tarda.
0: Amb una confiança, és que clar, amb Sergi
3: sí.
0: Domina tant que és com els seus col·legues. Doncs més cosetes. Va patir un greu accident gravant un anunci de Pepsi l'any 1984. Durant el rodatge d'un anunci es va costar massa uns efectes pirotècnics i se li van incendiar els cabells i la jaqueta. Va patir cremades de segon grau i va haver de ser hospitalitzat. Si heu vist la pel·lícula, el biòpic, això surt. I és una cosa que jo, per exemple, tampoc ho sabia, eh? No sé vosaltres si coneixiu aquesta història.
4: No, jo no la coneixia, però molt curiós. No, però i Pepsi li va haver d'indemnitzar o alguna cosa? Sabem més informació o no?
0: No.
4: No t'ho va explicar, no t'ho va venir a explicar, eh?
0: No, jo pel que sé és que després de patir aquest accident va donar molts diners a l'hospital que el va tractar i també a la unitat de nens i nenes que havien patit cremades, doncs, d'aquest tipus. I que Déu-n'hi-do, eh? Que és que, clar, tu imagina't que se't crema el cap, o sigui, el cabell, que se't pot cremar el cervell. No ric, però no fa gràcia.
4: Sí, la veritat és que ha de ser una tragèdia, eh? O sigui, jo m'imagino que se'm crema el cabell i poques coses pitjors em poden
0: tupé,
4: passar, jo crec.
0: Se't crema el tupé.
4: Sí.
0: Què faries tu sense el teu característic tupé?
4: Ui, doncs res, poca cosa. Ja no valdria per res.
0: Va, més coses. Neverland era una casa molt peculiar. A la seva mansió hi havia una pantalla que projectava pel·lícules les 24 hores del dia, una habitació dedicada íntegrament a Elizabeth Taylor, més de 300 figures de lladró, diverses mòmies egípcies i jardins decorats amb personatges Disney i escenes bíbliques. Quina casa més curiosa, no?
1: I tenia un parc d'atraccions, també, no? Allà dins de Neverland, crec.
0: Sí, també. I també tenia molts animals. De fet, hi ha un mico molt famós que surt amb ell.
5: Amb Pebbles, no?
0: Sí.
2: Amb Pebbles.
0: Un ximpancé que l'acompanyava tot arreu.
5: Jo ho sé, això, perquè vaig veure una història d'en Michael que va intentar col·laborar amb un àlbum amb Freddie Mercury i es veu que va haver-hi problemes en el set precisament perquè en Michael portava els animals al set i en Freddie Mercury no ho suportava. I es deia que l'àlbum, bueno, ho hauria de patar, eh? Imagineu-vos Freddie Mercury, The Queen, amb Michael Jackson, però finalment no va cuajar la cosa i em sembla que va ser per la personalitat tan diferent a tots dos, no?
0: Uh-huh. Més coses. Michael Jackson era molt optimista i esperava viure 150 anys. Segons recull aquest llistat de curiositats, Michael confiava arribar als 150 anys i dormia en una cambra d'oxigen des del 1986, convençut que això l'ajudaria a allargar la vida. I mireu, doncs, si al final va morir jove, als 40 i pocs.
2: Correcte, sí.
0: No ho sabia.
1: Això forma part una miqueta de l'excentricitat del personatge, no? També totes aquestes notícies que ens estàs explicant, Gemma, al final també han contribuït a fer un personatge mític i que no n'hi haurà cap altre, sens dubte, com Michael Jackson.
0: Totalment, totalment. Doncs mira, parlant d'excentricitats, també hem de dir que va voler viatjar a l'espai a mitjans dels anys 80. Es va posar en contacte amb la NASA perquè li ensenyessin a utilitzar un vestit especial i poder cantar i ballar durant una sortida a l'espai. O sigui que Michael Jackson, just diria que més que excèntric, també era visionari. Perquè el que fa ell i el que va fer, no?
2: Hauria fet aquest videoclip, l'hauria fet a l'espai.
0: Segur,
2: i hauria sigut el vídeo més vist a la història, jo crec.
1: El Billie Jean?
2: No, no, si hagués volat a l'espai, hauria fet un videoclip allà dalt, segur.
1: Ah, val, és que estàvem escoltant de fons, pensava, dic, quina casualitat, no? Però, ostres, sí.
5: Jo m'imagino fent el Thriller disfressat amb l'escafandra, no?, de l'astronauta. I de fons, no sé, posem a gent alienígenes o gent disfressada, no sé. Interessant.
0: Més temes. Durant la seva... hem de dir que també això segurament que poca gent ho sap, a no ser que sigueu fans de Michael Jackson. A Espanya va comprar la Macarena. Durant la seva estada a Saragossa, el 1996 va sortir de l'hotel per comprar el disc de la Macarena del Rio perquè el volia adquirir al seu país d'origen.
1: Michael Jackson cantant la Macarena, imagineu-vos-ho,
0: Totalment. També era l'artista amb més obres benèfiques, segons el Guinness, el llibre Guinness dels rècords el reconeixia com l'artista que havia participat en més iniciatives benèfiques. Era una persona, doncs, que segons el que sembla li agradava molt ajudar.
4: Bueno, sempre hi ha hagut molta controvèrsia, no?, al costat de la figura de Michael Jackson, perquè tant se'l pinta com un gran benèfic com de lo pitjor.
0: Hi ha un debat, hi ha un debat molt interessant, Martí, ja que has estat el tema. De fet, hi ha un documental que es va treure fa molt de temps, no?, que parlava d'aquests suposats abusos a nens petits, però és que ara han tret un altre documental que sembla com que intenta netejar la imatge de Michael Jackson. Per tant, jo crec que al final la veritat no s'arribarà a saber, però vaja, és com que hi ha moltes versions contraposades i que s'arriben a fer fins i tot documentals que tenen versions que no tenen res a veure.
5: Però llavors què creieu, que és veritat o no, això? És que jo sempre he estat amb dubte i ja no sé ni què pensar.
4: Jo crec que el Michael Jackson era un tio raro, però que no feia aquestes coses que diuen. Però el que ve és que, precisament, ara que parlem d'aquestes excentricitats, doncs feia que la gent se'l mirés amb uns ulls estranys.
0: Mira,
4: però
0: de fet, una cosa molt heavy que vaig escoltar, no recordo on va ser, però sabeu el tema del cas Epstein? No? Que tenia una illa i que allà passava de tot. I, doncs diuen, segons es diu, tampoc ho puc aquí dir de forma 100% segura, però que els nens que ell portava a la seva casa, a la seva mansió de Neverland, eren nens que podien haver patit algun tipus d'abús per part d'Epstein i que els salvava d'acabar en aquella illa. No sé.
2: És correcte, això, eh?
0: Sí, no?
2: Sí, m'ho va comentar l'Olga, la que hem escoltat abans, que és superfan, i entenc que, bueno, si m'ho va dir ella, que és superfan, doncs deu ser cert, sí.
0: Déu-n'hi-do, companys, doncs acabem amb l'última curiositat. El videoclip de Bat el va dirigir Martin Scorsese. El famós videoclip està inspirat en una història real sobre un jove que havia de demostrar la seva valentia davant la seva banda. I bé, i amb això doncs acabarem el programa d'avui escoltant a Michael Jackson. Companys i companyes, gràcies per acompanyar-nos. I bé, nosaltres acabem, tornem demà divendres. Adéu, fins demà.
4: Adéu.
1: Adéu.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 1113 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i hi resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B, com ho és ara en el cas d'una escola bressol.
2: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no sapigueu, doncs no sé, amb totes aquestes actuacions que et deia ara, potser tampoc calia un pla B, però amb una instal·lació com aquesta de l'escola bressol potser sí que hauríem de pensar, com a mínim pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que podria ser que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, que no arribéssim.
1: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places. L'Associació de Defensa Forestal de Premià de Dalt podria aviat assumir labors d'emergències per casos d'incendi, però també en casos com accidents o rierades a Premià de Mar. N'informava aquesta setmana l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a xarxes socials, on assenyalava que la iniciativa la treballa el tinent d'alcalde de Territori, Antoni Sobirà. Dimarts passava per Premià Mèdia el cap operatiu d'aquesta entitat, Víctor Fernández, que, sense donar detalls, situava l'acord bastant proper en el temps i justificava la idea en la proximitat geogràfica i el fet que els dos municipis comparteixin tantes coses.
3: Vam parlar de lo que s'està cuinant, que al final som veïns, som una ADF molt operativa. Al final, no, Premià de Mar puja a passejar també a Sant Mateu, a muntanya, també Premià de Dalt baixa a la platja, no? Som veïns, i a la sort d'aquesta de tenir aquesta ADF molt operativa, no només en tema forestal, sinó també especialitzada en inundacions, catàstrofes. Si hi ha alguna emergència, estem aquí al cantó.
1: Val a dir que ja durant la nit de Sant Joan passada, segons ens deia Fernández, l'ADF ja va col·laborar en tasques de vigilància i prevenció a Premià de Mar. El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. Un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament, avui dijous es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos, la primera fase del qual s'espera que estigui acabada a finals d'aquest any. El Parc Circular és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs energies renovables, i des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. La primera gran cita de la Festa Major d'enguany la tenim aquest diumenge. Manel Ferrer.
4: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 1:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs. La recuperació d'aquest acte és una de les novetats d'enguany, tal com explica Guillem Martín, membre de la Comissió de Pirates i Premianencs.
5: Tots els premianencs, premianenques, que tingueu ganes de saber les novetats, saber els actes, saber els DJs i els concerts que hi haurà, veniu, perquè serà una presentació que fa anys que no fèiem, des d'abans de la pandèmia que no es fa. La recuperem en aquest especial dels 30 anys. Esteu totes convidades a entrada gratuïta i, a més, ens podrem trobar una mica abans de la Festa Major per començar a escalfar motors.
4: A banda de presentar el programa complet de la Festa Major, durant l'acte també es donarà a conèixer el nom guanyador del concurs per batejar el vaixell dels pirates i s'explicarà la nova dinàmica de bàndols, una de les novetats que s'estrenarà en aquesta edició. L'entrada és gratuïta i oberta a tota la ciutadania fins a completar l'aforament.
1: Pel que fa al temps, pocs canvis en el capítol meteorològic, sol estricte i temperatures que continuen entre els 22 de mínima i els 27 de màxima.
6: Estàs escoltant?
7: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
8: Funky Tracks Radio.
9: Elegido producto del año por los consumidores.
10: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
11: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa tanquem la 17a temporada. Qui ho havia de dir? 17a temporada a la veu de Sant Joan amb el Mixtures. I doncs ho fem, com sempre, resumint o anant a buscar aquells discos que més ens han tocat al llarg de tota la temporada. Que començàvem, com sempre, a la tardor, i ho fèiem, doncs, bueno, amb una sèrie de programes, però és que de seguida, al principis de novembre, Glitterbeat va publicar aquest disc de la Griot cantant poeta de Mauritània, Noura Min Seymali. Aquest disc, que es diu Yembet, doncs es va convertir de seguida, perquè així ho diuen les llistes de millors discos de músiques del món, això, en un d'ells de l'any 2025, novembre del 25, a inicis d'aquesta temporada del Mixtures. El mateix novembre, una altra dona que admirem molt aquí al programa i que alguns ja diran és Mavis Staples, evidentment, va publicar un nou disc. El segell Anti li publica el disc Sad and Beautiful World, amb un tema com aquest, Chicago.

La gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira en els seus, amb els seus 86 anys. I aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita, amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare, amb aquells Staples Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però han mantingut una carrera que en els últims anys s'ha disparat. I l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment és impressionant. I veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carminho. Carminho i el seu fado, el seu disc es diu Eu vou morrer d'amor o resistir. I, de fet, doncs està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això, doncs, és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carminho, Eu vou morrer d'amor.

Carminho i el fado en la seva millor expressió. Un altre, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada ja ha tingut lloc el debut en solitari del disc, el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso que vam escoltar aquí al programa i que, això, amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc

de Bumpy, i Bumpy és, doncs, actualment una de les puntes de la música cubana, està omplint estadis arreu del món, i aquí en el seu disc El rei de la Habana, doncs, s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Bumpy i Cima Funk.

Irresistible, Vampy i Cimafunk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones. Hey. Get down inside the tingongo. Get down inside the tingongo. Easy. Talk about the passage of time. Life. How it flows. Nobody knows where it comes and where it goes. Just dig it. Be in the moment. Be right here, right now. That's what we want you to be. Be right here.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè, doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa, doncs, presentant aquest disc que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara, aquest 2026, ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però, de fet, segur que estarà entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana. I, doncs, en aquest sentit, doncs, més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és, a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds, a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

Fatoumata Diawara, aquest 2026 i el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler. I ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs en diversos concerts, per exemple, al Festival Pirineu Sur. Això és el divendres 24 de juliol, allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està allà. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.

Jorge Drexler i el seu disc Taraka d'aquest 2026. Però sí, hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu, qui són? Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol. I es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és impressiona. Impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important, i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa-continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja. I ens explica històries que no entenem, però que, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Yedubei Ambole.
1: Yeah. This is Yedubei Ambole and K. Talking about Africa. Africa's a motherland. And that's where everything originated from. What do we have to do? Go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: That's right. It's all about the kind of crisis.
1: Kay Slice amb la veu emblemàtica de Guia Doble amb Volei. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del high life. Bé, se'ns acaba el temps. Hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona. Per tant, doncs, no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir, de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món, perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del balafon. Gràcies per escoltar el Mixtures durant tants mesos.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran equips de rescat, alguns dels quals comptaran amb gossos de rescat. A Veneçuela, pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 de magnitud d'aquesta matinada. La Comissió Europea s'encarregarà de coordinar la resposta internacional d'un desastre natural que ha deixat almenys 168 víctimes mortals i gairebé 1.000 ferits. Veneçuela havia sol·licitat activar el Mecanisme Europeu de Protecció Civil. Els tres estats membres han ofert assistència immediatament, un acte que ha definit com a solidaritat europea. I el creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de Cambres de Comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Una de les responsables de la memòria és Carme Poveda.
4: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
3: Poveda ha apuntat la problemàtica de l'accés a l'habitatge perquè diu que té afectacions a l'activitat econòmica. Ha concretat que entre 2021 i 2025 s'han creat 200.000 llars i s'han construït 61.000 pisos, cosa que ha generat un dèficit, fent comptes, de 140.000 habitatges. Precisament avui hem sabut que l'economia espanyola va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l'any respecte als tres mesos anteriors, dues dècimes menys que el tancament de 2025. Així ho confirmen les dades definitives publicades avui dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'ells falsos dentistes, que operaven en clíniques odontològiques d'Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabat. Des de l'Ajuntament es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell. I el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de Lliga ACB amb una derrota contra el València, la tercera i definitiva per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebra una rua pel títol de l'Hockey Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo Múrcia.
2: Notícies en xarxa.
5: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
6: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 1113 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca, qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B, com ho és ara en el cas d'una escola bressol.
7: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no sapigueu, doncs no sé, amb totes aquestes actuacions que et deia ara, potser tampoc calia un pla B, però amb una instal·lació com aquesta de l'escola bressol potser sí que hauríem de pensar, com a mínim pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que podria ser que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, que no arribéssim.
6: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places. L'Associació de Defensa Forestal de Premià de Dalt podria aviat assumir labors d'emergències per casos d'incendi, però també en casos com accidents o rierades a Premià de Mar. N'informava aquesta setmana l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a xarxes socials, on assenyalava que la iniciativa la treballa el tinent d'alcalde de Territori, Antoni Sobirà. Dimarts passava per Premià Mèdia el cap operatiu d'aquesta entitat, Víctor Fernández, que, sense donar detalls, situava l'acord bastant proper en el temps i justificava la idea en la proximitat geogràfica i el fet que els dos municipis comparteixin tantes coses.
8: Vam parlar de lo que s'està cuinant, que al final som veïns, som una DF molt operativa. Al final, no, Premià de Mar puja a passejar també a Sant Mateu, a muntanya, també Premià de Dalt baixa a la platja, no? Som veïns, i a la sort d'aquesta de tenir aquesta DF molt operativa, no només amb tema forestal, sinó també especialitzada en inundacions, catàstrofes. Si hi ha alguna emergència, estem aquí al cantó.
6: Val a dir que ja durant la nit de Sant Joan passada, segons ens deia Fernández, l'ADF ja va col·laborar en tasques de vigilància i prevenció a Premià de Mar. El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. Un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament, avui dijous es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos, la primera fase del qual s'espera que estigui acabada a finals d'aquest any. El Parc Circular és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs energies renovables, i des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. La primera gran cita de la Festa Major d'enguany la tenim aquest diumenge. Manel Ferrer.
9: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 1:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs. La recuperació d'aquest acte és una de les novetats d'enguany, tal com explica Guillem Martín, membre de la Comissió de Pirates i Premianencs.
10: tots els premiarencs, premiarenques, que tingueu ganes de saber les novetats, saber els actes, saber els DJs i els concerts que hi haurà. Veniu, perquè serà una presentació que fa anys que no fèiem, des d'abans de la pandèmia que no es fa. La recuperem en aquest especial dels 30 anys. Esteu totes convidades a entrada gratuïta i, a més, ens podrem trobar una mica abans de la Festa Major per començar a escalfar motors.
9: A banda de presentar el programa complet de la Festa Major, durant l'acte també es donarà a conèixer el nom guanyador del concurs per batejar el vaixell dels pirates i s'explicarà la nova dinàmica de bàndols, una de les novetats que s'estrenarà en aquesta edició. L'entrada és gratuïta i oberta a tota la ciutadania fins a completar l'aforament.
6: Pel que fa al temps, pocs canvis en el capítol meteorològic, sol estricte i temperatures que continuen entre els 22 de mínima i els 27 de màxima.
11: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
9: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
13: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
14: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
13: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
15: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
16: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
17: Avui Cultura Viva marxa cap a Montbrió. Parlarem amb la Imma Boquera. Ella és la cap de colla d'uns dels gegants, perquè n'hi ha més d'un a Montbrió. Ella ens explica una miqueta la història, com està dividida, perquè està dividida Montbrió en barris i cada barri doncs té els seus capgrossos o els seus gegants. Res més. Aquesta és la primera part dels gegants de Montbrió. Hola, Imma, què tal? Com estàs?
18: Hola, bé.
17: Bé, sí.
18: I tu?
17: Doncs genial, aquí esperant que ens donis doncs, tots els detalls i conèixer una miqueta més els gegants de Montbrió, que ens explicaràs una mica perquè Montbrió va per barris, no? Explica'ns una mica aquest sistema que teniu de gegants. No és que tingueu uns gegants per tots, sinó que va per barris, no?
18: Sí, així és. Mira, jo sóc la Imma i sóc la cap de colla dels gegants del barri de Vall de Montbrió del Camp. A Montbrió del Camp som un poble que tenim una renta per càpita bastant alta de gegants pel poble que érem o que som, perquè disposem de 5 colles de gegants i una de nans, que es veu que això de la cultura popular aquí al nostre poble ens agrada moltíssim. Uh-huh. Llavors, jo soc del barri de Vall. Al barri de Vall tenim uns gegants que ara han sigut... són més que bicentenaris, han fet enguany fan 270 anys. I som uns dels més antics que hi ha per tot Catalunya. Nosaltres vam començar, els gegants van arribar al poble, perquè al poble hi havia una rivalitat amb un altre barri, que són els gegants del barri de del barri de la Closa, no? Llavors, al barri de la Cosa, antigament, cap allà al segle XIX o així, doncs hi havia molta tradició de fer festes de barri. I llavors tot el petit nucli de Montbrió d'aquell moment es va dividir en petits barris i quan era Corpus, pels voltants de Corpus, cada barri feia les seves festes de barri. I llavors, clar, els més potents de l'època, digue-li com vulguis, doncs aquests eren els del barri de la Closa. Era el primer nucli més antic que hi havia hagut a Montbrió. I llavors aquests doncs, van començar a fer festes de barri, bueno, i el que comença amb una anècdota, al final van acabar doncs, tenint una parella de gegants. Llavors, què va passar? Pues que els del barri de Vall, doncs això de que en aquell barri fessin unes festes de barri més xules i més guais que les de la, que aquí, que aquest altre barri, pues no podia ser. I llavors, doncs, bueno, amb les seves trifulgues, pues van aconseguir tindre una parella de gegants. I llavors ja va començar aquesta rivalitat de l'època que, doncs, bueno, si tu tens uns gegants, jo també, si tu, els tens macos, nosaltres més. I així, doncs, bueno, van anar passant el temps, fins que llavors també es van afegir els del barri de Sant Antoni, però aquests ja són més nous, diguéssim. Aquests gegants de Sant Antoni ja tenen al voltant d'uns 75 anys. Sí. I llavors ja van vindre els gegants de Colònies, que aquests no deuen tindre cap allà uns 40, una cosa així. I llavors ja van vindre també una parella de manotes que són del grup de Diables, d'aquí del poble, que bueno, es ballen ells, que és un Gargamel i una Bruixa Roberta, que la Bruixa Roberta la van fer el seu dia a l'escola arrel d'una setmana cultural. I llavors el Gargamel, perquè no anava, per no anar la Bruixa Roberta sola, doncs llavors van fer el Gargamel. I llavors, antigament, al barri de que és el carrer de la Riera d'aquí del poble, el carrer del Rec, perdona, el carrer del Rec, tenien uns nanos. I llavors aquests nanos també es van restaurar i ara potser deu fer cap allà uns 10 anys i així que ja no surten, perquè doncs, bueno, es van restaurar, van sortir i, clar, la gent que els ballava es van fer grans i no hi ha hagut
19: continuïtat
18: generacional, sí. I doncs hi tornen a estar guardats per, bueno, per quan hi hagi algú que vulgui sortir. Bueno, ha fet aquesta introducció de com està el món cultural i de festa a Montbrió, doncs ara anem a centrar-nos en el que és la colla gegantera del barri de Vall. Com us he dit, aquests gegants, ara hem descobert que eren una parella de gegants que estaven en desús a Reus, que eren uns gegants més vells. Quan els de Reus van tindre els gegants nous que coneixem ara, sí, clar, aquests, com que eren més vells, aquests van quedar arremblats, arraconats, diguem-ne, en un magatzem, no? I llavors, doncs, clar, van quedar en desús. Uh-huh. Llavors, aquí a Montbrió, al barri de Vall, hi havia un senyor que tenia un parent que estava dins de l'Ajuntament de Reus. I llavors, clar, degut a la rivalitat que ja us he explicat al començament,
19: sí,
18: doncs aquest doncs, va veure, va contactant amb aquest parent seu i a veure si hi hauria disponibilitat, i bueno, allò que passa entre que xerres i que expliques, i aquell diu, sí, aquí n'hi ha uns que no els fan anar, si voleu, doncs us preneu. I bueno, i així van fer cap doncs, a Montbrió aquesta parella de gegants. Bueno, van arribar a Montbrió i llavors doncs, els van haver d'arreglar perquè, clar, estaven en un magatzem en desús i llavors doncs, bueno, els van posar i els van empolistrar i els van fer els vestits nous i els van posar tots en condicions. I pels voltants de Corpus de l'any, d'aquell any, doncs, llavors doncs, van sortir doncs, la parella de gegants per les festes de barri. I llavors, doncs, bueno, llavors va començar aquesta rivalitat que us he explicat doncs, entre un barri i un altre barri, que pràcticament ara ja és una rivalitat més sana, però doncs, entre aquests dos barris hi ha estat. I llavors, doncs, digues.
19: En aquell moment, quan estaven restaurant aquests gegants, va ser quan us vau donar compte dels anys que tenia?
18: No. Això és més cap aquí, això és més cap aquí.
19: Ah, vale.
18: Això és més cap aquí. Bueno, els gegants doncs, sí, van arribar al barri i llavors les veïnes del moment doncs, bueno, es van cuidar de posar-los els vestits correctes, que estiguessin bé, que fossin guapos i xerits i tot això. I el 1956, si no me n'en recordo, va ser la primera sortida que van fer, va ser a Tarragona, a la plaça de Toros, a la plaça de Braus, que va haver una trobada de colles geganteres. I van anar tant els gegants de la Cosa com els gegants del barri de Vall. Però, així com ara agafem els gegants i anem per aquí i per allà, en aquell moment se va haver de demanar permís a tot el veïnat, perquè els gegants de Montbrió són particulars, diguéssim. Els gegants del barri són del barri, no ho són de l'Ajuntament.
19: Sí.
18: I llavors van haver de demanar permís a tot el veïnat per a poder anar a Tarragona. I aquella és considerada la primera sortida que van fer. Després d'aquella sortida, doncs, ne van fer moltes més i, bueno, en aquella època només aquella. Llavors, clar, amb el pas del temps, això dels gegants va tindre una eufòria, diguéssim, i llavors ja se n'anem cap allà al 80, cap allà als anys 80, que és quan hi ha la revifalla de totes les coses culturals, i llavors el 1981 van participar a la pel·lícula La plaça del Diamant, que va ser arrel d'aquesta participació a la pel·lícula La plaça del Diamant, doncs que els van ser batejats com a nom de Pinxo i Pinxa, perquè, clar, en aquells moments doncs, eren considerats els més guapos que hi havia de tot plegat. També en aquella època també van participar a la inauguració del Mundial del 1982, també, i també van participar a les festes que hi havia tant a Matadepera com a Barcelona, com a Girona també van anar, també van fer una sortida a París, també van anar a Brussel·les. Vull dir que en aquella època la colla que hi havia de balladors doncs era molt animada i doncs vinga, hi havia gresca i festa. I també es feien festes de barri aquí al carrer i doncs, bueno, i en comparació doncs, amb altres no és per penjar-se una medalla, doncs, eren unes festes doncs, que agradaven moltíssim i doncs, la gent s'ho passava superbé. Llavors, bueno, passat tot aquest temps, no? Llavors, bueno, hi ha el relleu generacional. I llavors, l'any 2011,
19: sí.
18: Llavors, van fer un primer canvi de look, no? Com si diguéssim, van fer un primer canvi de look, que van canviar els vestits perquè aquells ja estaven molt vellets, i llavors, arrel d'això, doncs, les figures, pues, els hi convenia una miqueta de repàs. Perquè, doncs, bueno, amb el pas del temps, doncs, ja hi havia hagut coses puntuals que s'havien anat arreglant, però doncs, així més a l'engròs. I més a l'engròs doncs, va vindre ara fa un parell o tres d'anys, crec que...

0: i parleu. Dic, doncs, vale. Va passar el telèfon del taller avall de Reus i l'Aleix doncs va vindre i va mirar els gegants. Això érem a l'agost del 24.
1: Sí.
0: I llavors va vindre un dia, se va mirar els gegants i llavors es diu, ep, a la millor potser són molt antics aquests gegants. Dic, no ho sé. I llavors arrel d'això, llavors el gener següent ja els van portar al seu taller, llavors ja van passar per un procés de ratllics i doncs, bueno, i van treure tota la pintura que sobrava i tot, fins a arribar a la pintura original i diu, sí, noia, aquests gegants són molt vells, eh? Són molt antics. Jo diria que tenen més de 200 anys. Oh. Jo com a dic, escolta'm, dic que nosaltres que nosaltres som poqueta cosa, per aportar uns gegants així de tanta antiguitat.
1: Sí.
0: I diu, no, diu, bueno, diu, anirem fent més proves, i fins que ho sapiguem del cert. I llavors, al cap de poc temps, ja mos va dir, sí, aquests gegants són molt antics, però clar, la història que hi havia hagut sempre al barri no concordava amb la història en general, no?
1: Sí.
0: I llavors diu, bueno, passarem amb un procés de veure quina història hi havia darrere d'aquests gegants, perquè clar, al barri sempre s'havia dit que eren uns gegants que havien sigut comprats en una subhasta a Poblet a finals del segle XIX, i clar, a l'hora de l'historiador mirar la història, va dir que això no s'agafava per cap puesto. I llavors, doncs, bueno, l'Aleix Álvarez Vall i l'historiador Lluís Ardèvol doncs, van entrar dins el món de la història per a veure aquests gegants d'on podien provindre bueno, quin era l'origen, a veure si el trobàvem. I, bueno, doncs el van trobar.
1: Van trobar la història en el següent capítol, doncs descobrirem una miqueta més algunes curiositats d'aquests gegants.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.

0: Something like it hot.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
2: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
3: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
0: Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
2: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
4: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
2: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
5: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
2: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
6: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de Futbol Sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
7: D'aquí a menys de mitja hora, els de Javi Rodríguez disputaran el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Si guanyen, els seran el títol, i si perden, encara tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, la xafogor, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però, sobretot, vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C32, i retencions a Mataró en sentit nord, en sentit Tordera, per un accident que talla un carril, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32. A l'autopista AP7 hi ha lentitud a Barrera del Vallès en sentit sud i retencions entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. L'A2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C32 hi ha lentitud entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal Nus a Trinitat en sentit Besòs, i a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Nus a Trinitat en sentit Besòs, i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
4: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fons del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes ni els ferits.
0: Aquestes són dades provisionals, però pel que fa a la comunitat veneçolana a Barcelona, viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Les entitats veneçolanes a Barcelona s'organitzen per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. Aquí a Barcelona s'han reunit a l'Ateneu al Poblet. En aquests moments estan reunits 14 entitats. Hem de dir que en aquests moments la situació està complicada a Venezuela, i és que l'aeroport de Mariquetía, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys els vols comercials, tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. José Luis Acuña, president a Sacobén.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
5: Pel que fa a casa nostra, el president Illa ha explicat que el govern ha activat els dispositius de cooperació per enviar l'ajuda que sigui necessària. A hores d'ara, per tant, continua aquesta reunió i veurem a quina conclusió s'arriba i com es pot treballar entre totes les entitats per ajudar el seu país.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ho deies ara, mentrestant també el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
8: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
9: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Civic, amb B baixa.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
0: Anna Ruiz.
10: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna, doncs és important, no?
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política o judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes el 2020.
4: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
0: Mentrestant, el jutge Calama ordena investigar les filtracions de la trama Plus Ultra.
4: El magistrat pren la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
0: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
4: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts, i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
0: Doncs tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez.
4: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat francès Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
12: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març de 2027.
0: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
0: En la plana policial, els Mossos han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
15: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: 9 detinguts també a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
0: I en clau judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a una família de la mina que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia.
4: El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per reallotjar les famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents al cas, però, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè res fa pensar que el reallotjament de Venus hagi de ser imminent i, per tant, es descarten els motius d'urgència. I, segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, ja que la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs no li ha ofert una alternativa raonable.
0: I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica vol impulsar la primera agrupació d'oficines de justícia a l'Aran, Lleida, Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
16: El conseller Ramon Espadaler s'ha apropat a la Val d'Aran, com ja havien fet la resta de consellers del govern de la Generalitat, per oferir millores a aquest territori, així com potenciar les relacions entre màxims representants catalans i aranesos. En aquesta trobada ha parlat de la intenció d'impulsar una agrupació d'oficines de justícia al territori. La proposta planteja agrupar les oficines de justícia al municipi de Naut Aran, que gestiona Garòs, Arties, Gessa, Bagergue, Salardú, Unya, Tredòs, Baqueira i Montgarri, juntament amb Bussós, Les, Esbordes, Vilamós, Canejan, Bausen i Arres. En conjunt, l'agrupació donaria servei a prop de 5.000 habitants en matèria de justícia, de pau i de proximitat. Ho explica el conseller Ramon Espadaler.
17: Perquè els hi posem assistència tècnica, perquè permet mantenir la figura del jutge i jutges de pau in situ en el seu municipi i té un suport tècnic que d'altra manera doncs, se'ls hi dona des dels ajuntaments moltes vegades, però els ajuntaments també s'alliberarien d'aquesta part, d'aquestes hores de tècnic que se'ls ha de dedicar a la justícia de pau.
16: Entre d'altres actuacions, permetran facilitar l'accés a tràmits del registre civil, l'obtenció de certificats oficials, la connexió amb els tribunals mitjançant videoconferència o l'accés a serveis complementaris com l'assistència jurídica gratuïta, els mitjans adequats de solució de controvèrsies i l'atenció a les víctimes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino.
18: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
19: L'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
18: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
20: Crec que anem a la mateixa direcció, que més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen.
18: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: En cultura, Àngel...

0: M'agraden cançons, músiques, històries. Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
1: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per emportar-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts va forçar el quart partit després de superar els Blaugrana per 5-4. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1 i en cas de derrota encara tindrien un cinquè definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. L'entrenador del Barça admet que l'equip té ganes de refer-se i aixecar el títol aquesta nit.
3: Tenemos ganas de quitar nuestra espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
4: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
2: I ara mateix a Igualada s'està celebrant el títol de l'Hockey Lliga assolit pel conjunt arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de la Noia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu en el cinquè i definitiu partit abans d'ahir. En bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de l'escorta de Bescanó.
5: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben a Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: D'altra banda, la sisa joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al club badaloní. Una penya que també ha confirmat que el curs vinent tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Quitzenals Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un aler pivot de 2,09 metres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que a la quarta divisió, Reus, Terrassa, Barça Atlètic, Olot, Manresa, Girona B i Espanyol B, entre d'altres, se les veuran contra els conjunts de la Rioja, Navarra i Aragó. Precisament, un d'aquests equips, el Reus, ha anunciat que Edu Albàcar és el nou entrenador roginegre.
6: Reus dins el camp té que ser un equip reconeixible, amb un ADN i molt competitiu. Quan vegin el Reus han de sentir orgull i un equip que se'l deixa tot el camp. Agafar el relleu del Marc Carrasco és un repte personal. Sé que ha fet molt bé les coses i la intenció és donar-li continuïtat i ajudar a millorar aquest equip i aquest club.
2: I a la tercera federació, el Badalona ha fet oficial el fitxatge de Genís Sampietro com a nou entrenador. Fins ara havia dirigit el Vilanova, equip amb qui havia disputat el play-off d'ascens a la segona federació. I un darrer apunt en waterpolo, Lali, perquè l'Astralpool Sabadell ha incorporat Martina Terrer, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt vallesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
2: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents de comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
3: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
0: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
2: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències a Salut Pública.
4: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
2: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
5: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
2: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
6: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix, l'ha impactat.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de futbol sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
7: Acaba de començar el quart partit d'aquesta final del play-off entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez, si guanyen aquest partit, es proclamaran campions de Lliga i, en canvi, si perden, tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, l'aixafogor, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però, sobretot, vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat que ocupa el voral, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha retencions a Montcada i Reixac, al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. La 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona, i a la C32 a l'autopista del Garraf i a l'antitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions entre Diagonal i Sarrià i entre la Vall d'Hebron i Horta, tot plat en sentit Besòs, i la ronda litoral hi ha retencions des de Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
4: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment, hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fonts del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes i els ferits, però hi ha 68 espanyols dels que encara no se sap res. Des del Ministeri es demana que tots els espanyols a Veneçuela es posin en contacte amb l'ambaixada.
0: I pel que fa a la comunitat veneçolana a Barcelona, viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda. Un total de 14 entitats veneçolanes s'han reunit aquí per emergència a l'Ateneu, al Poblet, a Barcelona, per treballar plegades i per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. En aquests moments la situació està complicada tant per la comunicació com perquè l'aeroport de Mariquetia, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys als vols comercials, tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. Ens ho explicava José Luis Acuña, president d'Asocovent.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
5: Per tant, la reunió continua. Es veurà com poden treballar per fer possible arribar tota aquesta ajuda, i hem de dir, però, que fa 10 minuts ha vingut aquí per reunir-se amb les entitats l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat també un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya atribuïbles a les temperatures. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
8: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
9: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Per cert que ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
0: Ana Ruiz.
10: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de columna doncs és important, no?
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: En clau judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes el 2020.
4: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor Daldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
0: Mentrestant, el jutge del cas Plus Ultra clama ordena investigar les filtracions de la trama.
4: El magistrat ha pres la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
0: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
4: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
0: I tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president.
4: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat francès Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
12: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions, facilitades per un testimoni, van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: També els Mossos investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
15: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: Més coses. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS supramunicipal. Carina Bellbé.
16: El programa permetrà a aquesta 80 municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
17: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
16: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment, amb projectes adaptats a cadascun dels municipis, ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: En territori, el nou Palau de Vidre de Lleida ja és una realitat després de gairebé 3 anys de reforma. L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, han inaugurat l'edifici renovat dels Camps Elisis, que supera els 4.600 metres quadrats i es destina principalment a hotel d'entitats. Suau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
18: El renovat Palau de Vidre disposa d'una gran sala polivalent a la planta baixa amb capacitat per a 613 persones, mentre que a la planta superior s'hi ubiquen una sala d'actes, un mirador, un hotel d'entitats o un espai de cotreball, a més de les dependències de la Federació d'Associacions de Vins de Lleida, la Regidoria de Participació Ciutadana i la Sindicatura de Greuges. El paent cap, Fèlix Larrosa, ha destacat que es recupera un espai de memòria col·lectiva que contribuirà ara a explicar el futur de la ciutat de la mà de les entitats que li donen impuls.
19: Aquest espai és vostre, és per vosaltres, és perquè els vostres associats, els vostres col·laboradors, vingueu, el gaudiu i treballeu i feu això, projectes per compartir entre totes i tots, perquè sumeu iniciatives, perquè contribuïu a construir aquesta ciutat amb valors com la cohesió, no? la diversitat, la formació, l'educació, el civisme.
18: Per la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha assenyalat que el projecte és un exemple de quan les administracions treballen conjuntament amb estabilitat i mirada llarga.
0: I els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Esther Minguell.
20: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
21: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
20: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
22: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
20: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro.
23: Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de fa uns minuts, el Barça de futbol sala està jugant el quart partit de la final del play-off contra el Pozo de Múrcia. Al minut 11 de la primera meitat, el resultat és de 1-2 pel Barça. Han marcat Marcel pels locals i Eric Ituré pels catalans. Si el Barça guanya el partit, el serà el títol, mentre que si perd, encara tindrà una última oportunitat en el cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. I ara mateix a Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, s'està celebrant el títol de l'hoquei Lliga assolit pel conjunt Arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de la noia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu de la Corunya en el cinquè i definitiu partit jugat abans d'ahir. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bescanó era líder del Club Taronja en partits, punts i rebots, i a Girona es retrobarà amb Roberto Íñiguez. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de Caral Casas.
3: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: D'altra banda, la sisa joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al club badaloní, una penya que també ha confirmat que la temporada que ve tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Quitzenàs Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un alipivot de 2,09 metres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, el president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla, ha fet balanç de la temporada del conjunt arlequinat. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: El president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla Giner, ha enviat un avís als clubs que puguin estar interessats en alguns dels jugadors que han estat puntals per aconseguir l'ascens a segona divisió. El màxim mandatari arlequinat, en la roda de premsa de balanç de temporada feta aquest migdia, ha assegurat que no pensen negociar per segons quins futbolistes.
5: No volem que marxi ningú, i si marxa algú, pagaran molt, no poc, molt.
4: D'altra banda, ha avançat que la campanya de socis es llançarà a finals d'aquesta setmana i que tenen la confiança que durant un patrocinador a la samarreta amb l'equip instal·lat al futbol professional, a diferència del que ha succeït aquesta temporada.
2: Un Sabadell a qui el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit per la invasió de camp que hi va haver la final del play-off a la segona divisió contra el Zamora. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. I encara en futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que a la quarta divisió, els equips catalans jugaran contra els conjunts de La Rioja, Navarra i Aragó. I un darrer apunt en waterpolo, Lali, perquè l'Astralpool Sabadell ha incorporat Martina Terré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt vallesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, els esports, Montse Hugueta, coordinació, i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
8: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
9: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
10: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
9: Ja saps, posa't al dia sobre el Món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 11-13 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tant tenir un pla B com ho és ara en el cas d'una escola Bressol.
2: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no ho sapigueu, doncs no sé, amb totes aquestes actuacions que et deia ara, potser tampoc calia un pla B, però amb una instal·lació com aquesta de l'escola Bressol potser sí que hauríem de pensar, com a mínim pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que podria ser que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, no arribéssim.
1: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places. L'Associació de Defensa Forestal de Premià de Dalt podria aviat assumir labors d'emergències per casos d'incendi, però també en casos com accidents o rierades a Premià de Mar. N'informava aquesta setmana l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a xarxes socials, on assenyalava que la iniciativa la treballa el tinent d'alcalde de Territori, Antoni Sobirà. Dimarts passava per Premià Mèdia el cap operatiu d'aquesta entitat, Víctor Fernández, que sense donar detalls situava l'acord bastant proper en el temps i justificava la idea en la proximitat geogràfica i el fet que els dos municipis comparteixin tantes coses.
3: Hem parlat de lo que s'està cuinant, que al final som veïns, som una DF molt operativa. Al final, no, Premià de Mar puja a passejar també a Sant Mateu, a muntanya, també Premià de Dalt baixa a la platja, no? Som veïns, i a la sort aquesta de tenir aquesta DF molt operativa, no només en tema forestal, sinó també especialitzada en inundacions, catàstrofes. Si hi ha alguna emergència, estem aquí al cantó.
1: Val a dir que ja durant la nit de Sant Joan passada, segons ens deia Fernández, l'ADF ja va col·laborar en tasques de vigilància i prevenció a Premià de Mar. El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. Un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament, avui dijous es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos, la primera fase del qual s'espera que estigui acabada a finals d'aquest any. El Parc Circular és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs energies renovables, i des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. La primera gran cita de la Festa Major d'enguany la tenim aquest diumenge. Manel Ferrer.
4: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 2:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs. La recuperació d'aquest acte és una de les novetats d'enguany, tal com explica Guillem Martín, membre de la Comissió de Pirates i Premianencs.
5: Tots els premianencs, premianenques, que tingueu ganes de saber les novetats, saber els actes, saber els DJs i els concerts que hi haurà, veniu, perquè serà una presentació que fa anys que no fèiem, des d'abans de la pandèmia que no es fa. La recuperem en aquest especial dels 30 anys. Esteu totes convidades a entrada gratuïta i, a més, ens podrem trobar una mica abans de la Festa Major per començar a escalfar motors.
4: A banda de presentar el programa complet de la Festa Major, durant l'acte també es donarà a conèixer el nom guanyador del concurs per batejar el vaixell dels pirates i s'explicarà la nova dinàmica de bàndols, una de les novetats que s'estrenarà en aquesta edició. L'entrada és gratuïta i oberta a tota la ciutadania fins a completar l'aforament.
1: Pel que fa al temps, pocs canvis en el capítol meteorològic, sol estricte i temperatures que continuen entre els 22 de mínima i els 27 de màxima.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

Rei Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys!

Bona tarda, família del Tot Country. Això és Arrencar amb Energies i la més són bajanades. Acabem d'escoltar el ritme canalla i directe de Fast Living, dels Teddy and Road Riders. Aquesta banda de Nashville sap molt bé com destil·lar el millor honky-tonk clàssic amb una actitud salvatge que transporta directament a una taverna de carretera de Tennessee. La cançó és un cant a la vida ràpida, als excessos i a cremar els dies com si no hi hagués un demà. Pura essència outlaw. I atents, cowboys i cowgirls, perquè aquests nois seran uns dels plats forts del Wercasa Country Festival del 2026. Com ja us vàrem xerrar la setmana passada, la gran cita de la música d'arrels americana serà els dies 3, 4 i 5 de juliol a Riaza, província de Segòvia. Si us va passar per alt, apunteu bé a la cinta del barret, que falten 4 telediaris. Però avui, en aquest programa, no només farem rodar les botes al ritme de les guitarres, sinó que clavarem de valent els esperons en una altra activitat que ens fa embogir, el ball country en línia. Enguany a Riaza tindrem workshops a dojo, una quantitat i una qualitat de primera per cremar la pista de fusta del Harvest a la plaça del poble i també a l'escenari del camp de futbol. Durant el programa d'avui anirem punxant la música de les bandes que faran retornar aquests dos espais. I recordeu, si voleu pescar fins a l'últim detall, només heu de buscar Wercasa Country Festival a les xarxes socials per rebre tota la informació de primera mà. I a la White, companys, perquè el desplegament d'enguany a Riaza és de fira de ramat de les grans. Al capdavant de tot el sarau hi tindrem, com no, la nostra ambaixadora, la Caroline Corbett. Però compte, que aquest cop no ve sola davant del perill. Per mantenir l'ordre a la pista i que ningú perdi el pas, i serà amb el seu grup de suport en l'organització, les Four Friends, la Maria José Balsalobre, la Maria José Osuna i la Maite Alemany. Una autèntica esquadra de xerifs del ball. I afluixeu els friends, que aquí ve la traca pels nostres bitxos de pista. Tindrem com a convidades d'honor a la batussa una representació de luxe del grup The Catalan Mess, de la mà de la Sofia Balzano i la Sara Garbarino. I per si no n'hi hagués prou, la gran Sílvia Denís també hi serà present. Això són paraules majors, família. Pura dinamita pels talons. A les xarxes de la Caroline Corbett ja teniu el llistat fresquet amb totes les coreografies que es ballaran tant a la plaça com al recinte del camp de futbol. Així que no teniu excusa per no portar els deures fets des de casa. I ara, encara damunt del cavall, família, girem la vista cap a un dels tios amb més classe de Georgia. Aquells que porten el Southern Rock i el country més rural escrit a la pell de les mans. Parlo del gran Brent Cobb. Avui ens porta un d'aquells temes foscos amb un ritme pesat i enganxós de les guitarres que es diu Devil Ain't Done, el diable no ha acabat. Una cançó que ens recorda amb molta ironia que per molt que intentis portar una vida recta, les temptacions, els mals hàbits i el banyut sempre estan rondant la cantonada de la taverna. I que el diable mai dorm.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I no baixem el pistó, nanos. Deixem enrere el pantà i ens posem ben elegants per rebre una de les dames més canalles del honky-tonk actual. Arriba la gran Emily Nanny. Aquesta noia va deixar la seva Califòrnia natal per tancar-se a cremar els escenaris de les tavernes de Nashville i, caram, si es nota, té un so que et viatja directe a l'època daurada del country de tota la vida. Avui ens porta Get to Know Ya, Vull conèixer-te, una cançó que és pur flirteig de la barra de bar, amb un ritme picat que et fa moure els peus a terra sense adonar-te'n. I sí, Cowboys, ella també la tindrem brillant sota el sol del Warcast aquest juliol. Obriu pas a la pista, que aquí ve Get to Know Ya.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. Keep it country, companys. Brutal el que fa aquest cowboy de la guitarra criat al voltant dels focs del camp d'Oklahoma. Johnny Mullinax ens clava un cop de punt d'energia amb Friend Like You. Un brindis accelerat pels amics de debò, dels que no fan preguntes quan truques a les 3 de la matinada. Apugeu el volum de la ràdio, que això crema les rodes.

I fins aquí el Tot Country d'avui. Ens acomiadem amb un tancament de luxe, un autèntic Bluegrass All-Stars de la nostra terra, Monteforado. El gran Henry Robert i Marcos Montoto reversionant el clàssic Cold Rain and Snow. Una meravella per marxar amb el cor calent encara que plogui o nevi a fora. Nosaltres ens tornarem a trobar la setmana que ve, a la mateixa hora i al mateix canal, amb un servidor, en Frank, als comandaments. Recordeu que aquí ningú cobra ni un ral. Som una colla de bojos voluntaris que fem això per pur amor al country, a la canalla i a la bona música. I no us despisteu, que el Huercasa Country Festival 2026 ja és aquí el juliol i hem de tenir les botes a punt per cremar riaza. Cowboys, un pató a les cowgirls, un cop de barret i ja ho sabeu. Sigueu bons.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson Avenue.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Media Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 11-13 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B, com ho és ara en el cas d'una escola Bressol.
2: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no ho sapigueu, doncs no sé, amb totes aquestes actuacions que et deia ara, potser tampoc calia un pla B, però amb una instal·lació com aquesta de l'escola Bressol potser sí que hauríem de pensar, com a mínim pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que podria ser que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, no arribéssim.
1: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places. L'Associació de Defensa Forestal de Premià de Dalt podria aviat assumir labors d'emergències per casos d'incendi, però també en casos com accidents o rierades a Premià de Mar. N'informava aquesta setmana l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a xarxes socials, on assenyalava que la iniciativa la treballa el tinent d'alcalde de Territori, Antoni Subirà. Dimarts passava per Premià Mèdia el cap operatiu d'aquesta entitat, Víctor Fernández, que sense donar detalls situava l'acord bastant proper en el temps i justificava la idea en la proximitat geogràfica i el fet que els dos municipis comparteixin tantes coses.
3: Hem parlat de lo que s'està cuinant, que al final som veïns, som una DF molt operativa. Al final, no, Premià de Mar puja a passejar també a Sant Mateu, a muntanya, també Premià de Dalt baixa a la platja, no? Som veïns, i a la sort d'aquesta de tenir aquesta DF molt operativa, no només en tema forestal, sinó també especialitzada en inundacions, catàstrofes. Si hi ha alguna emergència, estem aquí al cantó.
1: Val a dir que ja durant la nit de Sant Joan passada, segons ens deia Fernández, l'ADF ja va col·laborar en tasques de vigilància i prevenció a Premià de Mar. El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. Un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament, avui dijous es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos, la primera fase del qual s'espera que estigui acabada a finals d'aquest any. El Parc Circular és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat. Control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs energies renovables, i des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. La primera gran cita de la Festa Major d'enguany la tenim aquest diumenge. Manel Ferrer.
4: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 1:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs. La recuperació d'aquest acte és una de les novetats d'enguany, tal com explica Guillem Martín, membre de la Comissió de Pirates i Premianencs.
5: Tots els premianencs, premianenques, que tingueu ganes de saber les novetats, saber els actes, saber els DJs i els concerts que hi haurà, veniu, perquè serà una presentació que fa anys que no fèiem, des d'abans de la pandèmia que no es fa. La recuperem en aquest especial dels 30 anys. Esteu totes convidades a entrada gratuïta i, a més, ens podrem trobar una mica abans de la Festa Major per començar a escalfar motors.
4: A banda de presentar el programa complet de la Festa Major, durant l'acte també es donarà a conèixer el nom guanyador del concurs per batejar el vaixell dels pirates i s'explicarà la nova dinàmica de bàndols, una de les novetats que s'estrenarà en aquesta edició. L'entrada és gratuïta i oberta a tota la ciutadania fins a completar l'aforament.
1: Pel que fa al temps, pocs canvis en el capítol meteorològic, sol estricte i temperatures que continuen entre els 22 de mínima i els 27 de màxima.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Una setmana més, ens setem de cine amb Antonio Barrero. Benvingut, Antonio.
1: Gràcies, bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Què ens explicaràs avui?
1: Doncs avui vull parlar dels documentals de la 18a edició del FICCAT.
0: Molt bé.
1: Doncs bé, com ja he sabut, perquè hem anat repetint-ho en aquestes zones més una vegada, del 5 al 13 de juny ha tingut lloc a Roda de Barà la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. S'han pogut veure un total de 82 produccions en les diverses modalitats del certamen. Llargmetratges, documentals, curtmetratges, videoclips, produccions de centres educatius i curtmetratges del concurs jove. Abans de l'inici del festival, vaig fer un repàs dels llargmetratges de ficció. Avui, un cop tancats al festival, vaig a repassar els 6 documentals que s'hi han pogut veure. Tots ells de continguts i temàtiques ben diferents, però tots ells d'una gran qualitat tècnica. Anem a revisar-los un a un, si us sembla.
0: Doncs som-hi, perquè hi havia propostes diverses i interessants,
1: sí,
0: totes, eh?
1: Sí, sí, totes interessants. La primera de la que vull parlar és el documental Everest 1985, els primers catalans a fer el cim. És l'òpera prima de Joel Badia. És una producció de Evasión TV i el mateix Joel Badia. És un documental de 35 minuts que s'ha projectat prèviament al Torelló Mountain Film Festival. El guió, la direcció i el muntatge és del propi Joel Badia. La càmera també és d'ell i del Biel Macià, i les imatges d'arxiu són del Conrad Blanc. Intèrprets en surten molts, entre intèrprets, entrevistats, etc. A destacar, per exemple, Òscar Cadiac, Toni Sors, Carles Vallès, etc. L'any 1985 es va viure una fita històrica a Catalunya. Els primers alpinistes catalans conquerien el sostre del món. 40 anys més tard es retroben per celebrar aquella gesta, reviure les aventures i compartir de nou la passió per la muntanya. A través d'imatges d'arxiu i testimonis actuals, es reconstrueix l'ascensió per una ruta exigent i plena de dificultats, marcada pel risc i la perseverança. El documental alterna el passat i el present per mostrar no només l'èxit esportiu, sinó també el record viu d'aquella experiència. Escoltem el tràiler.
2: Òscar, endavant, endavant, canvi.
3: Total, l'escolta, canvi.
2: T'escolto, t'escolto, canvi.
3: Catalunya, salit al sostre del món. Visca Catalunya, canvi.
4: Ei, Conrad, què tal? Com vas? Feia dies ara, eh? Escolta'm una cosa, que estic aquí al refugi, no sé, estava pensant que aquest any, ja com fa 40 anys que vam fer el cim, no? Estaria bé fer una trobada tots junts, els màxims que puguem.
5: Encara que durant anys haguem estat separats, quan et tornes a veure saps que ja tens un amic.
6: Som amics d'aquells de per sempre, el que vulguis, el que calgui. No?
7: Que bé, no, trobats aquí després de tants dies sense veure'ns?
8: Gestionem l'expedició en aquest temps, en el moment que estàvem sense predicció meteorològica, només molt més complicat.
9: I era la tercera vegada que els catalans intentaríem l'Everest.
10: Jo vaig passar.
1: Doncs, com ho deia, el 28 d'agost de 1985, una expedició catalana va fer història en convertir-se en la primera de Catalunya que coronava el cim de l'Everest. Després de 2 intents fallits, el tarragoní Òscar Cadiach, Toni Sors i Carles Vallès, considerats els millors alpinistes catalans del moment, van assolir el repte dins un grup format per 14 alpinistes i 3 xerpes nepalesos. El seu èxit continua inspirant noves generacions d'escaladors i és recordat com un moment clau en la història de l'alpinisme català. Carles Vallès, que amb només 27 anys era un dels més joves del grup, creu que l'èxit de l'expedició va ser que es va crear un grup format pels millors alpinistes catalans en un moment en què els alpinistes espanyols només havien assolit alguns 8.000, els 8.000, i es podien comptar amb els dits de la mà. La clau de l'èxit, segons els mateixos protagonistes, va ser el treball en equip que va fer que 9 dels expedicionaris arribessin al darrer camp després de 3 intents previs fallits. Finalment, només 3 van assolir el sostre del món acompanyats de 3 xerpes del Nepal. La baixada va ser duríssima, recorda Cadiach, que fins i tot va arribar a perdre el coneixement. Es va fer de nit i la temperatura va baixar ràpidament. El Toni Sors va arribar a caure en una esquerda. els alpinistes es van veure obligats a fer un bivac a més de 8.000 metres d'alçada, una situació realment perillosa. Per sort, finalment, van poder rescatar poder ser rescatat el Toni Sors pels seus companys. En definitiva, 35 minuts d'una història molt ben construïda. L'altre documental del que us vull parlar és Indòmita Llum, de Luis Sampieri, una producció de Colibrí Estudio i Cine Huasi, i amb la participació de 3CAT. És un documental de 79 minuts coproduït entre Catalunya i Argentina. En la filmografia de la productora destaquen títols com Aigualum, Lámparo, D'Ombres i Goodbye Ringo. El documental ha passat pel Festival Internacional de Cinema de Guadalajara de Mèxic i pel Festival Docs de Barcelona. És una producció de Pere Marzo i Raúl Candela i els intèrprets són tres, la nena, Antu Carrizo, la mare, Cecília Pastoret, i el pare, Santi Carrizo. De què va la història del documental? Doncs l'Antu, que és una nena de 9 anys, va néixer invident i gràcies a una sensibilitat i una curiositat inusuals descobreix amb detall el món que l'envolta. A bord d'un vell camió recorre l'Argentina amb els seus pares projectant pel·lícules en petits pobles oblidats i imaginant les històries que mai no podrà veure. Escoltem el tràiler.
10: Vas bé? Una mica a la dreta.
11: Vengo de un encuentro ancestral. Soy la tristeza.
10: A la dreta. A davant hi ha un arbre. Trobaràs un arbre.
11: Sí, aquí està.
10: Vols que fem algun joc o alguna cosa?
11: Sí. Ah,
10: suau. Un, dos, tres. Pedra, paper, tisores. Un, dos, tres. Ja.
12: Querido diario, para mí viajar es libertad.
13: ¿Y para qué servirá este proyector? ¿Para grabar?
14: Para proyectar.
13: Para ver películas.
10: Ara ve ell, té una forma de caminar, amb els peus cap enfora i amb un bastó, com l'avi.
1: Indòmita Llum és un documental d'una gran sensibilitat que aconsegueix un repte difícil, i és el d'apropar-nos a la percepció del món d'una nena invident sense caure ni en el sentimentalisme fàcil ni en la llàstima. La figura de l'Antu, una nena que te l'emportaries a casa, recorre l'Argentina amb la seva família projectant cinema ambulant. Doncs aquesta figura és d'una força narrativa extraordinària i la pel·lícula troba amb la seva curiositat i imaginació una font constant de fascinació. Entre els punts més destacables del documental hi ha la posada en escena, la qualitat de la fotografia i un treball sonor rellevant en una història que reflexiona sobre la mirada i les formes alternatives de percebre la realitat. També es vol encertar de la decisió de donar protagonisme a l'experiència quotidiana i no convertir la protagonista en una heroïna excepcional. Com a aspecte que es podria millorar, si és que hem de dir alguna cosa, algú pot trobar que el ritme és excessivament contemplatiu en determinats moments. La voluntat poètica del film, que és una de les seves virtuts, també fa que algunes seqüències s'allarguin més del necessari i que la progressió dramàtica perdi una mica d'intensitat. Així mateix, hauria estat interessant aprofundir encara més en les dificultats concretes del viatge familiar del dia a dia per equilibrar una mica la dimensió lírica amb una mirada més social. És el documental que va rebre el premi del jurat al millor documental del FICCAT.
0: I estàs d'acord?
1: Estic d'acord, absolutament. És el millor documental de tots.
0: Van tardar, em sembla que 2 anys, van fer el seguiment durant dos anys. Sí que els vaig entrevistar.
1: Sí, sí, 2 anys seguits.
0: I 2 anys, tela, eh?
1: Sí, sí. La nena, doncs, la sents parlar i com la forma que té d'encarar el món i de percebre-li i comunicar-se, ja et dic, te l'emportaries a casa.
0: És increïble, sí.
1: Molt bé. L'altre documental és Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química. És l'òpera prima de Toni Orensanz i Joana Zapata, una producció propera, produïda per TAC12, la xarxa de comunicació local, Radio Televisió Espanyola i 3CAT. És una producció tarragonina de 56 minuts i que s'ha estrenat al FICCAT. La producció és de Xavier Belló i la sinopsi, més o menys, seria aquesta. Fa 100 anys, l'estat espanyol va bombardejar la regió del Rif, al Marroc. va ser el primer bombardeig sistemàtic contra la població civil amb armes químiques des de l'aire. Aquest documental revela com, arran de negociacions secretes, la indústria civil catalana es va sumar a la investigació i fabricació de productes per la guerra química. Escoltem també el tràiler.
15: Fa 100 anys després del desastre de Nual, Espanya bombardeja el Rif marroquí. El nombre de víctimes mai no s'ha pogut quantificar. L'Espanyol es converteix així en el primer exèrcit del món que des de l'aire bombardeja amb armes químiques i de manera sistemàtica la població civil.
16: Bombas químicas a los civiles, bombas químicas a sus animales, bombas químicas al agua.
17: Espanya va inaugurar aquesta nova forma d'ús de l'aviació per bombardejar i llançar gas mostassa sobre el Rif.
15: La monarquia d'Alfons XIII i la dictadura de Primo de Rivera, però, no volen que la indústria civil en quedi al marge. És una operació ultrasecreta que els serveis d'espionatge europeus vigilen de prop, mentre empreses com l'electroquímica de Flix se sumen a la investigació i fabricació de productes per a la guerra química.
1: Bé, Operació Perita aborda un episodi poc conegut però de gran transcendència històrica, i és la implicació de la indústria catalana en la investigació i fabricació de productes destinats a la guerra química durant la Guerra del Rif de principis del segle XX. El documental destaca per la seva capacitat de rescatar una memòria sovint oblidada i de connectar els grans esdeveniments geopolítics amb actors econòmics i socials molt més propers del que habitualment s'explica. Un dels principals encerts del documental és la solidesa de la recerca històrica. Està molt ben documentat. Els testimonis i especialistes entrevistats aporten context i credibilitat i contribueixen a construir un relat rigorós que evita simplificacions. També és remarcable l'esforç per relacionar la història militar amb les seves implicacions industrials, econòmiques i ètiques, ampliant així la mirada sobre un període històric complex. Des del punt de vista narratiu, però, hi ha moments en què l'acumulació d'informació i de dades històriques pot dificultar el ritme del relat i es pot trobar a faltar una major presència d'històries personals o de testimonis vinculats directament a les conseqüències humanes de l'ús de les armes químiques, elements que haurien aportat una dimensió emocional més intensa al conjunt del documental. Però bé, aquesta és la meva opinió, perquè el documental, que segueix un esquema clàssic, està molt ben construït. I, a més, m'aporta també un valor afegit, i és que tot el que s'explica jo no coneixia, i jo sóc de Flix, i quan he sentit això m'ha quedat una mica de pasta de moniato, perquè, com jo, moltíssima gent i famílies i tal que hi he preguntat, ningú sabia que a l'electroquímica de Flix s'havien fet aquestes investigacions i aquesta construcció d'armes químiques. Va guanyar el premi a la millor producció de les comarques tarragonines, premi també, penso, molt encertat.
0: Molt bé.
1: L'altre documental seria Rebel, d'Anna Maria Bofarull, una producció de Zwinger Films, Caboga Films i la Radiotelevisió Espanyola d'Eslovènia, i amb la participació de 3CAT. Documental de 79 minuts que ha passat pel Festival de Tessalònica, però que ha tingut l'estrena estatal i catalana al FICAT. La filmografia d'Anna Maria Bofarull és important i destaquen títols com Hamada, Sonata per violoncel, Barcelona 1714 i Sinjar. És una producció d'Anna Maria Bofarull i Roc Bisek, una coproducció entre Catalunya i Eslovènia. La intèrpret principal és la protagonista, la Marta Torrecillas. L'1 d'octubre del 2017, durant el referèndum d'independència de Catalunya, Marta Torrecillas va ser arrossegada violentament per la policia fora d'un col·legi electoral. La seva imatge es va fer viral en qüestió d'hores, convertint-la en un símbol internacional de la violència d'estat. Quan els informes mèdics van qüestionar la gravetat de les seves lesions, es van convertir en l'objectiu d'una ferotge reacció mediàtica. Assetjada, amenaçada i diagnosticada amb trastorn d'estrès posttraumàtic, la Marta lluita i continua lluitant per recuperar el seu nom i la seva dignitat. Escoltem un fragment del tràiler.
18: Ara no pateixis per la càmera, eh? No, només et vull escoltar.
19: És que és molt complicat començar-ne a parlar així de zero, no? És que no hi ha, per molt que ho pensis, no hi ha altres maneres de dir... A mi m'han robat la meva identitat.
20: Marta Torrecilla, o más conocida como la mujer de los dedos rotos, publicó un vídeo el pasado domingo denunciando una supuesta agresión por parte de la policía. Juzguen ustedes mismos.

0: A partir d'ara, sempre hi haurà un abans i un després de l'1 d'octubre.
1: Destaca per la seva aposta decidida per la dimensió humana dels esdeveniments

0: El seguiment durant molts anys de la protagonista aporta profunditat narrativa i evita la immediatesa pròpia del relat periodístic. En conjunt, Rebel és un documental valent i necessari que planteja reflexions rellevants sobre la viralitat, la construcció dels relats públics i les ferides invisibles que poden quedar darrere dels grans esdeveniments polítics. Més que buscar respostes definitives, convida a pensar sobre què passa amb les persones quan deixen de ser notícia. I el següent documental seria Sucia, per què no vas fer res? És un documental de Bàrbara Mestanza i Marc Pujolà. Està produït per Indiana Films, en coproducció amb 3CAT i el suport de Filmin. Documental de 82 minuts que ha passat pel Festival de Màlaga i pel Festival DA de Barcelona. El guió és de Bàrbara Mestanza i del Marc Pujolà. La música és de Mouat, Daniel Jumillas i Joan Martorell. La fotografia interessant de Toni Vidal i la producció de Pau Sanclemente. La intèrpret absoluta és la Bàrbara Mestanza. Què ens explica aquest documental? Doncs que després de patir una agressió sexual durant un massatge, l'actriu Bàrbara Mestanza transforma el trauma en art. Una obra de teatre crua i sense concessions. Davant la pregunta «Per què no vas fer res?», inicia un viatge per trobar el seu agressor, qüestionar la masculinitat tòxica i reivindicar la justícia des de la pròpia veu. Escoltem el tràiler.
1: Jo no decideixo reobrir això. Això decideix reobrir-me a mi. Jo recordo asseure'm als peus de la camilla que hi havia allà i llavors el tio de sobte em diu no, quítatelo todo. 5 anys després de que aquell home em mantingués 3 hores tancada en aquella arboristeria, decideixo fer una obra de teatre per intentar que ningú més passi per una situació similar a la meva. La policia que me atendía me ha preguntado que por qué no hice nada. Vaig voler demanar l'opinió d'advocades, si no hi ha, sí, és una putada el que et va passar, però no és suficient puta. Va ser la primera vegada en què jo vaig verbalitzar que allà un home havia abusat de mi.
2: I tu per què no vas fer res?
1: Doncs això és la meva resposta a aquesta pregunta. No em vull morir sense haver pogut tenir-lo al davant i parlar amb ell.
3: Vull que em vegi la cara i vull dir-li 4 coses. La teva sanació depèn del ritme de la justícia.
4: No hice nada porque yo ya estaba sucia antes.
5: I és que, com que ets actriu...
0: Sucia és un documental valent i necessari. Un documental que transforma una experiència traumàtica en una reflexió col·lectiva sobre la violència sexual, la culpabilització de les víctimes i els mecanismes de reparació a través de l'art, en aquest cas el teatre i el cinema. El film destaca per la seva honestedat emocional i per la capacitat de convertir un cas particular en una qüestió social que interpel·la directament l'espectador, espectador home i espectador dona. El documental combina diversos nivells narratius, el relat personal de Mestanza, el procés creatiu de l'obra teatral i el recorregut judicial posterior. Aquesta estructura permet entendre la complexitat del trauma i, sobretot, les conseqüències que arriben molt després de l'agressió. El documental també sobresurt quan mostra les contradiccions, els dubtes i la vulnerabilitat de la protagonista sense caure en la simplificació ni en el discurs pamfletari. I l'últim documental que vull comentar és Un altre pare, l'òpera prima de Mariona Guiu, una producció de Suricata Stories i Un capricho de producciones amb la participació de 3CAT, producció tarragonina que s'ha estrenat també al FICAT. La filmografia de Mariona Guiu com a guionista, perquè com a documentalista no sé si és l'òpera prima, però ben a prop, destaquen documentals com Single Out i In Memoriam Biel. També In Memoriam Biel també va estar ficat fa 2 anys, crec. La producció és de Mariona Guiu i de Belén Sánchez i la producció executiva de Clara Cebrián. Doncs bé, el documental ens explica la història de la Mariona, que torna a Barcelona des d'Austràlia per acompanyar el seu pare durant els seus últims moments. Després de la seva mort, i inesperadament confinada a la casa familiar durant la pandèmia, es veu obligada a afrontar un dolor enterrat, la depressió que va patir el seu pare, envoltada de silenci i tabú. Al llarg d'aquest procés comença a qüestionar com la relació amb ell i tota aquella distància han influït en les seves connexions amb els altres, afectant la seva capacitat de confiar en les persones i fins i tot en ella mateixa. Escoltem un fragment del tràiler.

0: tràiler.
1: Relació normal, llum interior, llum interior, llum interior, passo exterior. Ara és exterior, ara és exterior, ara és exterior. Ara és exterior.
2: No tinc clar si tu i jo hem fet les paus i fa tant de temps que em vaig enfadar. Em sembla impossible que encara ho porti a sobre. Amb el temps m'he donat que, a poc o bruscament, qui sap, vas deixar de filmar-nos. Encara que el pare s'amor ara de càncer, es va morir per primer cop en vida fa molts anys i penso que no n'hem parlat mai.
3: La virulència d'aquests fronts de foc ha obligat a desallotjar algunes zones habitades.
1: A mi no m'enfoquis.
4: Però podem admetre que ha sigut el gran problema, això? És que
5: ha sigut una gràcia aquests últims 15 anys.
4: 15 anys, són una vida, mare.
6: Tu estaves enfadat amb ell perquè no és el mateix i després amb mi perquè jo...
0: Un altre pare és un documental d'una gran honestedat emocional i converteix una experiència familiar íntima en una reflexió universal sobre el dol, la salut mental i els silencis que sovint travessen les relacions entre pares i fills. A partir de les filmacions domèstiques enregistrades pel propi pare i del retorn a la llar familiar després de la seva mort, la realitzadora construeix un relat personal que explora les conseqüències de la depressió i la distància afectiva. El documental aborda un tema molt delicat sense caure en el melodrama. La directora exposa les seves pròpies ferides amb valentia i ofereix una mirada sensible sobre com els traumes i els silencis es transformen dins les famílies. Es transmeten, perdó, dins les famílies. L'ús de les imatges d'arxiu, que és un recurs interessantíssim, aporta autenticitat i permet que el pare absent esdevingui una presència constant al llarg del film. Des del punt de vista formal, la pel·lícula destaca per un muntatge acurat i una fotografia que acompanya el to introspectiu del relat. És molt àgil, tot el documental, i realment destaca per aquest muntatge àgil que el fa molt, molt proper. El ritme pausat, en alguns moments, afavoreix la reflexió i crea espais perquè l'espectador pugui assimilar les emocions que van sorgint.
7: Que, per cert, la Mariona, que també la vam entrevistar, comentava que va ser una teràpia per ella.
0: Sí.
7: Que aquest documental, vist amb la distància, que sí, en aquell sí. moment no, però vist amb la distància, va ser una teràpia per ella i totalment necessari.
0: Una teràpia perquè, evidentment, sabia que havia marcat una distància, no entenia què, i tornar i refer tota aquesta història li ha servit molt per, d'alguna forma, apropar-se més la figura del pare, aquest pare que va tenir una depressió de la qual no se'n parlava a casa, era un tema allà tabú,
7: sí,
0: que no en parlava ningú, i ho ha pogut afrontar amb la mare i tots els germans i tal, i realment, sí, el documental està molt bé també, sí, és interessant. Doncs bé, aquests documentals, el problema és que no els poden veure a les sales de cinema, però sí que els poden veure tard o d'hora a les televisions, Televisió Espanyola, TV3, segurament tres d'ells segurs passaran pel Sense Ficció de TV3, i després també a plataformes com Filmin, potser alguna més. És la llàstima dels documentals que no tenen recorregut comercial, però he de dir que els documentals d'aquesta edició del FICAT penso que estan al mateix nivell, si més no, fins i tot.
7: Sí, de cas llargs, no?
0: Sí, sí.
7: És veritat. Molt bé, doncs, Antoni, ho deixem aquí per aquesta setmana i tornem la setmana vinent.
0: Vinga.
7: Moltíssimes gràcies.
0: A tu. Adéu.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret i es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
2: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
3: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
4: Manel,
3: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
1: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
4: Tenim un crack a l'entrevista del dia.
1: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
5: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
1: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
5: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
1: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Una Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.
6: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Almenys 188 morts, 1.520 ferits i 200 desapareguts. És el darrer balanç del doble terratrèmol que s'ha sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. Segons les autoritats locals, hi ha fins a 250 edificis danyats o destruïts on hi poden haver milers de persones sota la runa. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, de viatge a Mèxic, ha dit que 68 ciutadans espanyols que són a Veneçuela estan pendents de localitzar. De moment no hi ha constància que cap d'ells hagi mort en els terratrèmols. La Generalitat tampoc té constància que hi hagi cap ciutadà català entre les víctimes o desapareguts pel sisme. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través de ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària a Barcelona. Viuen hores d'incertesa mentre esperen notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda, una quinzena d'entitats veneçolanes s'han reunit per unir esforços per recollir material humanitari. Escoltem José Luis Acuña, que és el president de l'associació Asocaven, l'associació catalano-veneçolana.
2: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
1: Les llars catalanes gasten una mitjana de 1.116 euros al mes en habitatge i subministrament, segons l'enquesta de pressupostos familiars que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística en referència de dades del 2025. Es tracta del 35% del total de la despesa de les llars, una proporció que supera en 2 punts percentuals la mitjana espanyola. A l'última dècada ha anat creixent progressivament des del 30% des de l'any 2016. Al voltant del 15% del pressupost de les famílies es dedica a aliments i begudes no alcohòliques, un pes que es manté invariable al llarg d'aquests 10 anys. I el Museu de les Terres de l'Ebre ha donat un pas per incorporar una nova oferta de realitat immersiva per difondre, sobretot entre els més joves, la importància dels jaciments protohistòrics del territori. Gràcies a l'ús d'ulleres virtuals, poden fer un recorregut pel poblat preibèric de Sant Jaume d'Alcanar per veure'l tal com era fa 2.700 anys.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
5: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
6: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
7: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
8: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
9: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
10: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
11: Gràcies per escollir-nos.
12: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Des de fa uns quants segles, els músics parlen italià. El domini dels compositors, intèrprets i cantants italians, amb un nivell clarament superior al dels seus contemporanis europeus, va fer que, a partir del segle XVII, hi hagués molts músics d'aquesta nacionalitat per totes les corts i capelles del continent. En paral·lel, evidentment, la seva llengua va esdevenir la més emprada per descriure els matisos i els efectes que els músics han de conèixer per extreure'n tota l'expressió possible. Paraules com allegro, andante, adagio, piano, forte, finale, da capo, són paraules italianes que encara s'utilitzen a diari pels músics de tot el món. Doncs bé, amics i amigues, avui una d'aquestes expressions serà, diríem, la nostra brúixola temàtica. La paraula en qüestió, l'heu sentit segur, és coda. La coda és un grup de compassos que hi ha al final d'una peça o d'un moviment i que, en certa manera, ens condueixen cap al final. El compositor, si és hàbil, sap preparar l'oient per l'acabament de la seva obra. I uns compassos abans, molts o pocs, fa que la música canviï, en certa manera, perquè així veiem a venir que aviat s'acabarà la peça. Això és la coda, que en italià vulgar vol dir simplement cua. Però una coda ben escrita no és tan fàcil d'escriure com podria semblar. Ha d'incloure sempre un recull o un recordatori dels temes musicals que s'han escoltat al llarg de la peça, i el compositor ha de saber modificar hàbilment el tempo i l'harmonia perquè doni la sensació de que tot es precipita. Doncs bé, estimats i estimades, el d'avui serà un programa en forma de coda, perquè serà el darrer de la temporada i, com si fos una coda, recollirà alguns dels temes que hi hem tractat. Els reexposarem i acabarem, com una bona coda, amb un final esclatant i, com us podeu imaginar i com us mereixeu, amb un gran recull de bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Els orígens del que avui es coneix com a coda en música es remunten a l'edat mitjana, però va ser en el barroc quan el seu ús es va tornar, diguem-ne, més funcional, servint com un tancament breu i rotund de la peça musical. Però el gran punt d'inflexió arriba amb el classicisme i, sobretot, amb el geni de Beethoven. En formes musicals com la sonata, el rondó o les variacions, la coda deixa de ser un simple afegit decoratiu per convertir-se en part de la pròpia estructura de l'obra. Mozart ja n'havia escrit de codes, però és Beethoven qui va anar més enllà. Va ampliar la coda fins a donar-li un pes musical i un pes dramàtic equivalent, algunes vegades al propi desenvolupament temàtic, amb una potència fins i tot superior, amb la idea de deixar l'oient clavat al seient. Des de llavors, els romàntics la van abraçar com un element inherent a la seva música. I a tall d'exemple, mireu, no s'ha acudit millor fragment que la coda del finale de la cinquena sinfonia, on Beethoven estén aquesta coda d'una manera exagerada, sobrehumana gairebé, i la idea era evident. Beethoven, amb aquesta obra, volia superar tot el que s'havia fet abans en el món simfònic. Més potència, més energia, més instruments, una cursa frenètica cap al final que va deixar sense respiració als espectadors vienesos que el dia 22 de desembre del 1808, a pesar d'un fred extrem i un concert interminable, van quedar bocabadats amb aquesta autèntica despesa d'energia musical.

sentíem el finale de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Elliott Gardiner.

Avui, com dèiem, amics i amigues de la bona música, farem la nostra coda particular, recordant algun dels espais de la temporada en els quals, per qüestions de temps i de la verborrea confessa d'aquest qui us parla, ens van quedar alguns temes musicals molt interessants a la reserva. Una injustícia que avui penso reparar de la millor manera possible, parlant menys i deixant-vos amb el que ha de ser l'autèntic protagonista, que és la música.

El primer tall de la nostra coda d'avui és aquest meravellós diví, diria jo, gairebé segon moviment del concert per piano número 23 de Mozart, un dels darrers que va escriure i que hauria d'haver inclòs en el programa que vam dedicar al Kama Muta, aquella sensació d'emocionar-nos fins al plor, però per la felicitat, per la bellesa que ens ofereix la música. I aquest concert és un dels que a mi personalment em provoca aquest sentiment. Gaudim-lo i després us comento una anècdota sobre ell.

Sentíem el pianista austríac Friedrich Gulda sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt, un altre dels nostres protagonistes d'aquesta temporada, com segurament recordareu. El sentíem en el moviment lent, l'adagio del concert número 23 en la major de Mozart. Un concert capaç, fixeu-vos, d'emocionar el mateix Stalin. Perquè mireu, mentre aquest home, aquest dictador cruel, inhumà, enviava desenes de milers de persones al front o als gulags, mentre exterminava els seus enemics de forma implacable, Stalin plorava d'emoció quan sentia aquest concert. El dia que va morir, el 5 de març de 1953, a més, fixeu-vos, el mateix dia, exactament el mateix dia que va morir el compositor Sergei Prokofiev, doncs aquell dia el tocadiscos de la cambra personal de Stalin reposava encara el darrer disc que havia escoltat i que era precisament el de la pianista russa Maria Yudina interpretant aquest mateix concert.

Segurament ja sabeu que, a banda d'escoltar-nos a la sintonia de la vostra ràdio local, podeu sentir tots els episodis de La Bona Música a la plataforma de streaming iVox. Allà hi trobareu aquest espai i tots els anteriors. Doncs bé, un dels que ha tingut més ressò, més èxit, o almenys més descàrregues, ha estat el que vam titular Bach Jazz Club, on us oferíem un recull de peces del mestre d'Eisenach, però totes amb arranjaments per grup de jazz, com dèiem llavors simulant un club en el qual només es toqués la seva música. I que, ja ho dic jo, seria possible, perquè tantes i tantes són les versions que es fan de la música immortal de Bach i que en alguns casos, com les del preludi que estem sentint, ens acosten, a més, a un altre dels temes que vam tractar fa poc, el minimalisme i la música repetitiva.

Sentíem el pianista romano-alemany Eugen Cicero amb la seva versió del cèlebre preludi número 1 del clavecí ben temperat i que aquest pianista titula Un Bach, és a dir, I Bach. El tema està arranjat i enregistrat a Alemanya l'any 1965, però després el va revisar en el seu disc Jazz Bach l'any 85 al costat del seu trio.

Un dels programes que ja us asseguro que m'ha divertit més fer és el que vam titular Fake Barroc, en el qual alternaven versions de peces barroques autèntiques amb d'altres falses, altres que imitaven l'estil barroc, però no donaven pistes, perquè d'aquesta manera miréssiu d'endevinar l'autenticitat per vosaltres mateixos. En aquell espai vam incloure barrocs autèntics, habitualment poc coneguts, perquè no fos tan fàcil la identificació, i els vam anar alternant amb alguns falsos barrocs que no eren gens fàcil d'identificar. Però per qüestió de temps no vaig poder incloure el que estem sentint, i que va ser obra del gran violinista del segle XIX, Fritz Kreisler, una obra publicada a Viena el 1905, que va néixer camuflada sota el nom del barroc Gaetano Pugnani, enganyant a crítics i melòmens durant 3 dècades, fins que el 1935 el mateix Kreisler va revelar el fake clàssic, provocant d'aquesta manera un notable escàndol de crítica.

Sentíem el preludi i allegro de Fritz Kreisler, imitant Gaetano Pugnani, i en aquest cas en la interpretació el violí de Joshua Bell.

Un espai que crec que va quedar força interessant va ser quan vam recordar alguns grans noms que estan enterrats al cementiri parisenc del Père Lachaise. És un programa que gairebé podríeu utilitzar com a guia de visita, per anar resseguint les posicions de les sepultures, perquè allà us diem la posició i la ruta que heu de fer per visitar aquesta joia museística. Allà hi són enterrats, entre d'altres, Chopin, per exemple, Edith Piaf, Poulenc, Bizet, Jim Morrison o Michael Petrucciani. Doncs bé, ens van quedar alguns músics per incloure a la selecció. En concret, a mi em va quedar l'espineta de no haver programat música de Bellini, un altre dels il·lustres que van descansar a París, ni que fos durant uns anys. Doncs ho farem amb la versió sensacional que Cecilia Bartoli fa de l'àrea A non creder a mirarti de La Sonnambula, una obra estrenada amb un èxit rotund a Milà el 1831.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Avui estem fent una coda radiofònica, que és també coda musical, i en la que repassem alguns dels espais que us han agradat més, almenys segons les estadístiques, de descàrregues a la plataforma de iVox. Un d'aquests programes que ha tingut forces descàrregues tenia un títol més aviat poc atractiu, i tot i això ha comptat amb molts oients. És el que vam dedicar a les Opus 1, les primeres obres publicades per alguns compositors.

composta per Fanny Mendelssohn sobre un poema de Heinrich Heine. Estem sentint la cançó Schwanenlied, el cant del cigne, que va ser l'opus 1 de Fanny Mendelssohn, la primera obra que va aconseguir publicar. L'havia escrit uns anys abans a Berlín, però la seva publicació oficial no va arribar fins al 1846, uns pocs mesos només abans de la seva mort prematura.

Sentíem el lit Schwanenlied, el cant del cigne, escrit per Fanny Mendelssohn, una de les pianistes i compositores més brillants del tercer quart del segle XIX, però que, òbviament, va veure la seva obra emmascarada, diríem, per la genial figura masculina del seu germà i també, cal dir-ho, per la pròpia pressió materna, pressió que l'obligava a que no es dediqués professionalment a la música. Tot i això, és autora d'un bon grapat de peces, sobretot cançons, objectivament tan bones o més com les de Fèlix. I això ho reconeix absolutament tothom, fins i tot el propi Fèlix, que moltes vegades no dubtava a signar-los com a propis, cosa que hem de veure com una possible apropiació, però que també és veritat, i defenia el mateix Fèlix Mendelssohn, permetia que almenys la música de la seva germana fos escoltada.

I de la lluita silenciosa de Fanny Mendelssohn ens dirigim ara al misteri dels hospicis de Venècia. Potser recordareu l'espai que vam dedicar a les noies orfes de l'Hospedali, aquelles virtuoses anònimes que, tocant amagades darrere les gelosies, van ser un autèntic fenomen que atreia visitants de tota Europa a la ciutat dels canals. En aquell espai vam sentir música dels compositors que van treballar en algun dels quatre Hospedali musicals. N'hi havia molts més, però eren quatre els Hospedali en els que es feia música. Entre ells, evidentment, Vivaldi. Però se'ns va quedar pendent música d'algun altre compositor molt interessant, com aquesta brillant composició de Baldassare Galuppi.

El que sentíem era el concert per a clavicèmbal i orquestra en do menor de Baldassare Galuppi. En un altre dels espais de la temporada ens vam apropar a la visió de la solitud que han tingut pensadors orientals i occidentals. En el cas dels occidentals, com Petrarca, per exemple, en el seu text Elogi de la vida solitària. I amb l'ajut de Petrarca i altres pensadors vam reflexionar sobre les diferents cares de la soledat, de vegades buscada i d'altres terriblement dolorosa. En la nostra selecció musical d'aquell dia, però, no hi va haver lloc per aquest tema abocadorament nostàlgic que és Alone Again de Gilbert O'Sullivan, que avui sentim, però, en les veus de Diana Krall i Michael Bulbe.

0: Sentíem Alone Again, que, com dèiem, és una cançó original del cantautor irlandès Gilbert O'Sullivan, llançada l'any 72 a Londres, però he triat la versió de Diana Krall i de Michael Bublé perquè, al meu entendre, recrea fins i tot millor, fixeu que us dic, la melangia del protagonista, que el mateix Sullivan disfressava, perquè el tema té una lletra profundament trista, gairebé existencialista, que parla del suïcidi, de l'orfandat. I Sullivan ho camuflava, diguem-ne, amb un ritme pop més aviat alegre, gairebé com per treure-li ferro.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I per acabar aquest viatge a través de la revisió dels darrers espais de la temporada, unim dos dels temes que hem tocat per separat, però que aquí d'alguna manera conflueixen en única peça, aquesta que us presento i que no vam tenir temps d'oferir-la en el seu moment. És el tema de la melangia i de les perles musicals amagades. I la música és l'impromptu per a viola i piano de Dmitri Shostakovich. El compositor sarcàstic i de vegades violent aquí es transmuta en pura sensibilitat i ens fa pensar en els moments que el compositor va tenir que optar per la resignació i el silenci davant de l'aparell del partit que controlava amb mà de ferro aquest esperit hipocondríac i hipersensible.

Sentíem l'impromptu per a viola i piano, opus 33A, una obra breu de Dmitri Xostakóvitx, escrita a Moscou l'any 31, però que va romandre oculta durant gairebé un segle fins a que el seu manuscrit va ser descobert fortuïtament, no fa tant, el 2017, a l'Arxiu Estatal de Literatura i Art de Rússia. Sembla que Xostakóvitx va escriure aquest impromptu com un regal pel reconegut violista Alexander Mitrofanov,

I com que tota bona coda es reserva el dret a sorprendre l'oient, aquí tenim el camaleón del panameny Rubén Blades. I la raó per l'elecció, amics, està en la doble faceta vital d'aquest home, de Rubén Blades, que no només va ser o ha estat un músic prolífic i sabrosón, diríem, sinó també un polític implicat a la vida del seu país. Ell fundaria el partit Movimiento Papá y Goró i seria candidat presidencial l'any 1994. La seva formació com a advocat li permetria més tard arribar a ser fins i tot ministre de Turisme de Panamà entre el 2004 i 2009. Per tant, aquest és un dels casos de músics amb una doble identitat, un tema que van tractar en el capítol Doble Vida, on van desvelar les vides paral·leles de grans músics com Prokofiev, Hoffman, Charles Ives o Paderewski. I atenció al que diu la cançó. Camaleón, camaleón, aunque cambies de color, yo ya sé por dónde vienes. Una lletra que, ja us dic, no és pas zoològica, sinó més aviat...

Camaleón és una de les cançons més incisives del cèlebre cantautor i activista panameny Rubén Blades, inclosa en el seu àlbum Caminando, gravat a Nova York i publicat el 91, un tema satíric clarament lligat a la realitat política de Panamà, que és una sàtira social i denúncia directa contra l'oportunisme, l'ambició i la hipocresia dels líders polítics. Sàpiga que encara avui la política n'és plena de camaleons, senyor Blades.

Amics i amigues, som ja a la part final de la coda. Una coda radiofònica en la qual hem revisat alguns dels temes de la temporada i que, com apuntava, tindrà un final esclatant. Això sí, amb l'ajut de l'amic Tchaikovsky i la coda que ell col·loca al tercer moviment de la seva sisena sinfonia. Doncs bé, amb aquest espai d'avui en forma de coda tanquem oficialment la temporada. A partir d'ara podreu sentir alguna repetició en l'horari habitual a la vostra sintonia i els que sou usuaris de podcast, doncs bé, us convido a recuperar algun episodi que us hagi quedat pendent. Us prometo que tots estan fets amb esforç i amor per la música. Estimats i estimades, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Us agraïm, com sempre, la vostra atenció. I ho fem l'equip de dos que fem el programa. Ja sabeu, en Pere Sánchez controlant els comandaments tècnics d'aquesta mena de nau espai-temporal que s'ha inventat aquest servidor de vosaltres, que és Lluís Bonamusa. Una nau que transita per un univers infinit ple de bellesa i que té un rumb fix i inapel·lable. La bona música.

0: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït per paneroles. Es tracta del bloc del número 1113 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial, propietat de la Generalitat. Segons ens ha explicat un dels veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar exemplars, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen els 18 habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i ho tornaran a fer el 21 de juliol. De moment, però, no hi ha hagut resultats i a data d'avui el problema persisteix. Un dels pisos que s'ha fumigat seria, segons els veïns, el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència. A banda d'això, tots els veïns han provat mètodes casolans i també han precintat, tant com han pogut, totes les vies possibles d'entrada dels insectes, però continuen sense trobar cap solució i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. La confiança de l'equip de govern respecte de l'acabament de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud a l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava al govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revessos recents en matèria d'obres i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B, com ho és ara en el cas d'una escola bressol.
2: Carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, que t'haig d'explicar que no sapigueu, doncs no sé, amb totes aquestes actuacions que et deia ara, potser tampoc calia un pla B, però amb una instal·lació com aquesta de l'escola bressol potser sí que hauríem de pensar, com a mínim pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que podria ser que durant tot el mes d'agost ja sabem tots com funciona tot això de les obres, que no arribéssim.
1: Avui, 25 de juny, és l'últim dia de matriculacions de les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Els Gafarrons i Els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places. L'Associació de Defensa Forestal de Premià de Dalt podria aviat assumir labors d'emergències per casos d'incendi, però també en casos com accidents o rierades a Premià de Mar. L'informava aquesta setmana l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a xarxes socials, on assenyalava que la iniciativa la treballa el tinent d'alcalde de Territori, Antoni Sobirà. Dimarts passava per Premià Mèdia el cap operatiu d'aquesta entitat, Víctor Fernández, que sense donar detalls situava l'acord bastant proper en el temps i justificava la idea en la proximitat geogràfica i el fet que els dos municipis comparteixin tantes coses.
3: Hem parlat de lo que s'està cuinant, que al final som veïns, som una DF molt operativa. Al final, no, Premià de Mar puja a passejar també a Sant Mateu, a la muntanya, també Premià de Dalt baixa a la platja, no? Som veïns, i a la sort d'aquesta de tenir aquesta DF molt operativa, no només en tema forestal, sinó també especialitzada en inundacions, catàstrofes. Si hi ha alguna emergència, estem aquí al cantó.
1: Val a dir que ja durant la nit de Sant Joan passada, segons ens deia Fernández, l'ADF ja va col·laborar en tasques de vigilància i prevenció a Premià de Mar. El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. Un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament, avui dijous es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos, la primera fase del qual s'espera que estigui acabada a finals d'aquest any. El Parc Circular és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs energies renovables, i des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. La primera gran cita de la Festa Major d'enguany la tenim aquest diumenge. Manel Ferrer.
4: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 1:15 a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs. La recuperació d'aquest acte és una de les novetats d'enguany, tal com explica Guillem Martín, membre de la Comissió de Pirates i Premianencs.
5: Tots els premianencs, premianenques, que tingueu ganes de saber les novetats, saber els actes, saber els DJs i els concerts que hi haurà, veniu, perquè serà una presentació que fa anys que no fèiem, des d'abans de la pandèmia que no es fa. La recuperem en aquest especial dels 30 anys. Esteu totes convidades a entrada gratuïta i, a més, ens podrem trobar una mica abans de la Festa Major per començar a escalfar motors.
4: A banda de presentar el programa complet de la Festa Major, durant l'acte també es donarà a conèixer el nom guanyador del concurs per batejar el vaixell dels pirates i s'explicarà la nova dinàmica de bàndols, una de les novetats que s'estrenarà en aquesta edició. L'entrada és gratuïta i oberta a tota la ciutadania fins a completar l'aforament.
1: Pel que fa al temps, pocs canvis en el capítol meteorològic, sol estricte i temperatures que continuen entre els 22 de mínima i els 27 de màxima.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
8: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
9: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
8: Vine a una nova gravació en directe del programa.
9: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
8: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
9: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
1: Però ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
3: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes, que són què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
2: Digo, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus. Molt bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique.
1: I és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026, clar, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Ei. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places. Però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució, crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent, no, és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui més qui menys ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes del sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò del poble armat és un poble respectat.
2: Pues un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? de poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan, de fet, no és gens així. I, de fet, són institucions que són bastant modernes, en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en el que dèiem, en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes, puntualment, aquest era l'origen baix medieval, però al sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978, tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments. La Segona República va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, a Bel Roig, l'any 1960, que alhora era el cap de Feti de les Jons del nostre poble, estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma
2: era
1: que ja...
2: Era de sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Ai. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original. Ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marci? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana.

0: Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
1: Bé, bueno, doncs, per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, no ens... has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
0: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració. I concretament, el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sigui...
0: Potser en un programa que ha promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com m'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
0: Epa!
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res. Perdó.
0: Per què? Per què Pound Gang a les portes
2: de Troia? No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos, policia és
1: la policia és el nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per exemple.
1: Doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració.
0: És que,
1: esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí, això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè... Però és el que ve a fer la Il·lustració, a esbandir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiquè, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Però, uau!
2: Hi havia... Tots sabíem que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Això està clar.
0: Bueno!
1: També dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això...
0: Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno. Advocat de Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No,
0: obris.
1: Escolta't el programa.
0: Exacte. Vale. Les meravelles del món antic.
2: Ah...

0: Vale, vale, ja ho faré.
1: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però quan, i que quan es redescobreix el terme en la il·lustració, és el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
1: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és: la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar a promoure els enllumenats públics, etc etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de la economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
3: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
3: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
3: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. Sinó, i per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
3: La policia no se nace, se hace.
1: Se hace. Martí, o sigui, ens estàs fent... O sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs... O sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas. Què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals, feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir, bueno, i de finançar les guerres modernes, etc etc.
3: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia, o d'aquesta funció policial, va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista, xoca amb, tant amb les cultures populars, però també amb, amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
1: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
2: Exacte, i precisament per això la burgesia ja ascendida al poder polític necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant aquest durant el feudalisme, la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat. I també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
3: Bueno, i el que fa la il·lustració, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superceria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
2: Exacte. I per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, en les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final de la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
3: Si estigués al Sergio, et diria que sí.
1: Sí.
2: Clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
1: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
2: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1833. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat l'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'ascendeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrareialistes, els que estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la Inquisición, muera la policía, muera el masonisme. D'aquesta forma, és, clar, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. Aquest body és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
3: Sí, m'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí, són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres. No? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes. No? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
1: És raro.
3: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. Mm. És un exemple, no? De que els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem?
2: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc, aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I de fet, ara, bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc. Això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policia només, a cos de policia.
1: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot amb el naixement del proletariat, etc, no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
2: Clar.
1: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no? Una miqueta, va ser molt llarg.
2: Sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúbliques i urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem, la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrarreialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
0: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: la frontera no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres palas.
1: Recta final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, d'una manera descarada.
1: Perdó. Però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després aquest segon programa.
3: Que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, quan el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient, dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... I, no per culpa del proletariat, precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya. I aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: En Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar-ho.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no ho és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
3: És que...
2: Vale.
1: Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades
2: sí.
1: No la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, eh? Però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats. Quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem a aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros, perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I, per tant, en un inici, els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. Però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però,
3: igualment... Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius... Aquesta gent és la meva gent? Són les que constant i reiteradament volen ser policies.
2: Mm.
3: Llavors, això ja no passa.
2: No. D'això va anar la cançó de Pau Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale vale i el que no municipal. Sí.
2: Bueno, a mi em van advertir de no obris la xeta, però no ho estic
1: No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale vale i el que no, humanidades, el que vale vale...
2: És una venjança.
3: No, asociales.
2: És una venjança. Està bé.
3: Qui s'ofem per això, doncs... Pues...
2: Sí. Però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant excepte, potser, els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre et ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, hi arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no? Per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí, el jurat popular és una excepció. Als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres. I, per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure. El dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris, sí que va ser escombrat. És una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu. Als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un... des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis. El monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units no regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet... quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica a crear
2: autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però...
3: I que les milícies armades són el germen del feixisme. O la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia, un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són les camises negres...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies
1: les altres,
2: que ens agraden
3: per les que
2: són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden. Quan es fan, sabeu que Europa és els únics llocs on la gent acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, és com l'empresa que hi ha de Palantir, que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem identificar...
3: Que fem contínuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: és el que fem a les forces de treball.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural. O sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social, no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem, sinó el paleolític. Que tu veies allà una valla...
2: I l'agafaves.
3: I
2: que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Sí, està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I la tercera...
3: I la tercera raó...
2: És la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot, en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat dels rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... Però ja des d'un començament, les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar... policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. O no sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna...
1: I
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat humanístic i arriben 15.
2: Perquè quin vale.
1: Cap a xau.
3: Bueno, pues
1: cap a xau.
2: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs, que no sé si dona gaire per més...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i l'escuma.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
5: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes jo, ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
0: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Vamos, vamos! ¡Al ataque! ¡Fuego! Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
6: ¿Qué vas a hacer?
7: ¡Recargar!
5: ¡Torpedo!
7: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
7: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Tony Modulation.
7: Una persona de lo más particular.
8: Recuerda hablar lo menos posible.
9: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: escoltant la ràdio un dia qualsevol al matinal Premià Mèdia.
1: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant